0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: hi jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
3: Bon dia, sí, com estàs?
2: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

tres estrofes precioses, la cançó que han triat per acomiadar el Lluís, aquesta cançó Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Lluís amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores. Ells saben per què dic tot el clan. Són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Lluís, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Lluís Tosar a Celda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acabem.

0: o incluso el reconocimiento.
1: Al tanto la noticia d'ara mateix, eh? Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morbo, eh? L'operació. Gràcies, Palacio.
2: Un abrazo, chao.
1: Noruega, Flaki, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
3: Ho ha avançat Anton Meana a la cadena SER. La denúncia engloba tres casos: el lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Follower Enterprise.
1: Com?
3: FIFA Follower Enterprise.
1: Espanya tanca avui l'aturada de seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
3: Split contra Croàcia, 8:45 de la nit. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, en una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Minya Mal.
1: Santi Denia.
3: Que el veu al nivell de la Minya Mal.
1: Potser s'ha passat una mica, no?
4: Igual sí, juga bé, eh? Ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
1: França i Itàlia no van fallar.
3: Els asilianes van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
1: És curiós, eh? Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
4: Sí, sí, sí. 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
5: El primer partido también marco yo el primer gol y no pasa nada, eh?
1: Por lesionaste.
5: Bueno, me lesioné muy gravemente, sí, muy gravemente. Pero me voy a recuperar, mira, grosso. Sí, sí.
1: Catacoll es baixa i no anirà amb la selecció.
3: La frontera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, jo diré, Astràlaga, sí, portera de l'Atlètic, dir-te també que Clàudia Pina...
1: Espera, aquí, torna. Pilot de terra i torna.
3: No, perquè volia afegir una informació de darrera hora que...
1: Subjecte verd i predicat.
4: Has d'explicar primer de tot el per què està així.
3: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
4: Sí.
3: No viatjarà als Estats Units amb el grup.
4: Està massa estona de peu.
3: Serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al clàssic. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Astràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara per aquesta darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
4: Perquè està empatxada.
3: Clar, tants gols.
1: Ara sí. Cubarsí, Xavi Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
3: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Mandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
6: Quina il·lusió, no?
3: Sí, home, aquest el guanyaràs.
6: Ostres, el noi d'or. Sí, sí. I amb quina destral es talla?
3: No, no s'ha de tallar, és un
6: el premi.
3: És un trofeu que et donen.
6: És una destral bona, no?
3: Ja
6: la intenció és fer-ne diversos talls.
1: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
3: Els vertinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià.
1: És que t'ho posen difícil.
3: És que no és fàcil, no és fàcil.
1: T'ho posen molt difícil.
3: A 8:45 de l'Olímpic de Badalona.
6: Sí, sí, que jo pronuncio això.
3: El Girona rep a frontejar el Dinamo de Bucarest a 7:45, partit de la FIFA Europe Cup.
1: El que t'hi juga s'escolta i, si us ve de gust, també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
3: Sí, però tu mateix, vull dir...
1: Alcaraz juga ara mateix a la ATP 500 de Tòquio, com va?
3: Sí, a partir de començat a les 11,
7: desconec... Ha guanyat el primer set al Pedro Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
1: El teu Sancho Panza.
4: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit d'Alcaraz no.
1: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz.
4: Però petit, però bueno.
1: Yannick Sinner no competirà més aquest any i Fernando Alonso apunta al Dakar.
3: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses. Una d'elles, aquesta.
1: Ara sí, no, Willy?
8: Aquí ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
1: És que en realitat els que manen el programa són l'Helena de Diego i el Guillem Armand, el Willy, que estan a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos perquè sapiguem cap a on
3: hem d'anar. I sort que manen ells.
1: Vilamala!
10: Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
10: Se'm sent?
3: Sí.
10: Ah, és que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
1: És igual.
10: Mentre m'escolteu a vosaltres... No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
3: Espero i desitjo que sí.
10: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui a Argentina al Camp Nou, i també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
3: Caram.
10: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí li diem al David que el guardi ben guardadet a casa seva, sí, exacte.
1: Ja està?
10: Sí, després és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina. la propera vegada te'ls llegeixo, perquè encara
1: és interessant la

0: hem de rebre.
1: Perquè abans de guanyar dos Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre sí. o tres.
2: Demasiado.
1: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport, ni que siguis el millor de la història.
3: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi, i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet, el que hagués estat el futbol internacional sense Messi, els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
4: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
5: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
5: Los dos mejores.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist relegant al carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i jo és que sense boig per tu no hauria sigut el mateix. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a Ser Catalunya i durant tot el dia l'app i web de la SER.
2: Aquestes coses passen, eh?

0: vida.
1: La vida. ¿Te ha besado mucho en la boca?
2: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del provincio fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
3: De vez en cuando la vida.
4: Lápiz de memoria.
3: De vez en cuando la vida.
4: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Ai, Flaqui, així que tu no vols, una línia de crèdit de 50.000 euros per comprar-te un pis,
6: sí
1: com que deia el temps.
6: Estem debatent aquí que s'han de prendre altre tipus de mesures, que està molt bé, benvinguda.
1: De moment són 21 mesures.
6: Qualsevol ajuda està molt benvinguda.
1: No, 21 mesures amb aquest Consell de Ministres que s'aprovaran en breu, mentre arriben les eleccions.
6: Els preus abusius. Però vaja, no estem aquí per debatre. Una idea o el que t'hi jugues ens informem.
7: Yo lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: A mi, si me'ls ofereixen, no diré que no, eh?
6: No, jo tampoc.
1: Jo sou no l'han benvinguts, eh? 50.000 euros.
8: Pues, ¿quieres?
1: Vale.
8: Venga, pues,
1: porque
8: pues,
1: ha dicho, presidente, jóvenes y no tan jóvenes. Que
8: sería
1: el grupo donde yo me meto.
8: Viejóvenes.
1: Viejóvenes.
8: Por ejemplo, no lo veo por qué no.
1: Ah, y recuadrem el que ens ha explicat la Marina Fernández, la primera hora del Que t'hi jugues, que després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia als líders del procés, el jutge Llarena ja ha aixecat la ordre de detenció cap a Carles Puigdemont, i això obre debat a bat les portes del retorn dels líders del procés, dels que encara estan a l'exili. És la 1:10, en breu saludem al millor porter de segona.
9: Sense cap mena de dubte.
1: Ho ha demostrat aquest cap de setmana. Sí.
8: ¿Quiere dinero?
1: No creo que lo necesite, no. Pero seguro que también no. Le viene bien.
8: ¿Por qué no?
1: Ahora se lo preguntamos, vale. Presidente. Abans, però, com sempre, el tío Faja.
10: ¡Sique!
11: ¡Sique!
10: ¡Flaqui!
6: ¡Philip Coutinho!
10: El balón de cuero ha desnudado más culos que la penicilina.
12: Yo no quiero entrar en este tema.
10: Es la herramienta con la que se calibra la catadura moral más precisa jamás creada por el ser humano. Sigo en shock, no por la conducta pandillera del Club Estado. Lo estoy por ver cómo la sociedad normaliza que un club se considere propietario de las competiciones. Ergo, los títulos son suyos.
13: Te lo digo así de claro.
10: Y participan en ellas para promocionarlas y darles caché. Y bajo ese síndrome de pertenencia, confunden el deporte con que les están robando en sus casas sus joyas. Ayer, en la fosa séptica que tiene Lecheristán por televisión, el Real Madrid femenino no jugó el domingo. En sus cómics había que leerlo en la página 25... y con una lupa.
14: Pues no me he traído las gafas del cerca.
10: Y en sus alcachofas, las bocazas estaban selladas con silicona. Sus silencios son legítimos. Les paga el padrino. Pero los nuestros son actos delictivos. El silencio de los corderos. Porque vale eso. De no doblegarnos ante un cacique que nos quiere a todos callados mientras seguimos pagando un atraco en la luz llamado Castor, un asalto en la banca llamado Figo.
15: Lo siento.
10: Y un saqueo en Madrid llamado Torres Kio.
15: Evidentemente, el dinero importa.
10: Y mientras todo esto sucede en riguroso directo, Florenvito se permite el lujo de decirnos la transparencia para los demás.
16: La transparencia es para los demás.
10: ¡Ole, sus micrófonos! Venga, que os mejoréis.
1: Una declaració que forma part de la història de la ràdio, eh? Florentino sí. Pérez dient-li a Jordi Martí la transparència para los demás.
6: Són tres segons que retraten una manera de fer.
1: Insuperables. Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone flaqui narrando tus goles.
0: La verdad es que...
1: Tú no, el de verdad.
0: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
1: Andrés.
11: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo estás?
11: Bueno, buena imitación.
5: ¿Qué te jugas? Amb el Sique y el Flaqui.
0: Flaqui es muy bueno narrando comiats.
6: Sí, tú
0: narrando. Adioses.
6: Adioses.
1: Avui ho
0: adioses
1: farà,
0: de junto y separado.
1: Sí, sí, recordem que...
6: Está muy bien ahí, muy fino.
0: Sí, te ha gustado.
1: A partir de la una,
0: hablando, sí, que...
1: la
0: sí,
1: deu de Déu,
0: hablar, ¿o qué?
1: La deu de Messi, en directe a la Cadena Ser, a partir de la una, amb la narració del Flaqui, Argentina venint des del Monumental de Rivera, i que aquest cap de setmana ja torna a la Lliga de Primera Divisió, el futbol de clubs, amb un Barça-Getafe, 7:15, 18:30, amb la narració també del Flaqui al Carrusel i la de l'Albert Bermúdez al que t'hi jugués Barça.
0: Que va sent hora ja, anava sent hora ja de tornar, hosti, anava sent hora. I a més ara comença ja el Tourmalet.
1: Només demano una cosa, que en aquest proper tram de partits, fins a la propera aturada,
0: sí,
1: no ens passi tot el que ens va passar al primer tram.
0: Sí, sisplau.
1: Que si un que es queda fònic, unes línies que cauen, pluges torrencials, o sigui, ens ha passat de tot.
0: Sí, massa coses.
1: Massa increïble. Coses.
0: I aquí
1: hem fet un màster en aquest primer mes.
6: Ens ha sortit prou.
0: La teva veu.
1: Nil Solà, ja sé que et fa ràbia, però el problema que va tenir el Girona aquest cap de setmana és que es va enfrontar a Arnau Tenas.
6: Sí, sí, tant. Millor porter de la categoria, jo ho dic sempre, si en Girona hagués tingut un porter diferencial, pues estaria... És una cosa evident. És vital tenir un bon porter.
1: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
12: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'm sent bé o no?
1: Fantàsticament. Se't sent i se't veu. Bé, perquè ja sabeu que qui juga s'escolta i també es pot veure al live del programa. I ara mateix, Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
12: Pues està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
13: Sí, que hi va haver un jugador, qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
1: S'ha de vigilar.
13: Sí, sí.
1: S'ha de vigilar.
13: I dos dies després no hi quedava res.
1: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan a l'avall de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
12: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca, pues, on es mereix, és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé, feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar a Mallorca. I
1: de
12: tant.
1: Fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional ara mateix.
16: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem ja fent una mica la guitza, però...
1: Està
16: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
1: Perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició i no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
12: Bueno, aviam, soc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui, molt bé. Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar, a mi no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
1: Perquè tu ets supersticiós o no? Dic, hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
12: Sí, hi ha coses que bastant. Sí.
1: I es poden explicar o sí, te'ls has de guardar?
12: Sí, si no, no per exemple, no, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Ja. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
12: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, a veure si juguen tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? I dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
16: Dir, porque estás en segunda bien. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, pa, para abajo, no puede.
12: Però bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
16: I quan t'enfades con la afició en rival, ¿qué hace? No, pa primera ya. RC. Te manda pa abajo, pa primera RC.
12: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove. Bon.
16: Dic que era jove, 25 anys.
12: 25 anys, ja. 25 anys. Quan en tenia 18 o així, si m'enfadava més, però ara ja no.
16: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
12: Ja t'agradaria dir, això és el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
16: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
12: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, a una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia la segona part la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
16: És boníssim, això. Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
16: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren el partit de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
6: Ah, està pendent.
12: Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb més germans, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
16: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
12: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, que va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs, aviam on estan, perquè si no, malament, però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
12: La veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Bueno, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
1: Que si, clar, que t'anem molt a prop.
12: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Un tilibi estava tothom celebrant en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava sobre les interrupcions.
1: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
12: Podria ser, sí.
1: És que és brutal aquella aturada,
12: sí,
1: eh?
12: Sí.
6: La davant de Bec.
1: Sí, sí, perquè és de reflex absolutament, perquè es veu clarament
12: jo,
1: que...
12: Jo no li vaig, no vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
1: Quan es veu la imatge perquè... de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
12: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
1: Sí, sí, és que va ser espectacular.
12: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
1: No sé si...
12: Pel moment del partit, també...
1: Sí, sí, clar.
12: Sí, sí, bé.
1: Que no sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què, no. Perquè clar, l'altre dia...
12: Jugaves a casa.
1: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
12: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
1: Ah, sí?
12: També me'n recordo, sí.
1: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'Oia, sí,
12: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
1: Quantes n'has fet?
12: Després...
1: D'assistències de gol? Sent porter, eh? Assistències.

0: gran majoria de futbolistes del teu equip.
1: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home a home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo, i sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
2: Suposo que no, per...
1: No.
0: Més. Constantment la pilota al porter.
3: La velocitat d'una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
0: Però tu ens passes que podria jugar a futbol americà, eh?
2: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
1: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
0: En sèrio? Això sí que t'ha dit un directe, ara s'aixeca Arnautena.
2: Sí, ara
0: vull veure. Sí, sí, tu mateix. Ara ens expliques què dinaràs.
2: Què dines?
3: Jo que no ho expliqui, tinc una gana que... No.
0: Ja grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
1: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
2: És la màgia de la ràdio.
0: Home, és important que els esportistes, sí, que els esportistes cuiden el seu menú.
4: Bueno, però ara veurem jo que se'l cuido, no?
1: No us ensenyaré per res, jo, home.
2: Senyal que avui...
0: Ensaïmada de sobre la ràdio.
3: Amanida César, no?
2: I després els luxes.
0: Tu ensenyes una cosa, que ara ens està enfocant a nosaltres, eh? No enfoca l'Arnautena.
2: Estàs sent molt
0: superlegal. Espera que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent, o prefereix dir que és una mania.
1: Bueno, pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta'm, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
3: M'ha apuntat.
4: Què dinaràs? Què dinaràs?
2: Què hi ha avui per dinar?
4: Què hi ha per dinar?
0: És que avui té festa, eh?
1: Que no, que no, que m'he demanat un pokeball, home, que és sa, collons.
0: Ah, això sí que sa.
1: Aguacate, oudu, tomàquet...
0: Molt bé. Hi ha algun plat que...
1: Un seny, també.
3: No cal.
0: Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
5: I més macarrons!
1: Pues macarrons, mira. Pues... Pues sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic, sí, això, ja està.
0: Estem a Arnautenes, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain on la va guanyar, del Barça que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció, continues veient el Barça o no?
1: Sí, home.
0: Perquè tindràs molts amics, no, allà?
1: Sí, tots, pràcticament.
0: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, recordo... fins i tot a categories inferiors.
1: O sí, tots. Tots els que han sortit del planter jo he coincidit amb ells. Sí. Me'n recordo de...
4: Eric,
1: Cobercif, i tots.
2: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
1: També havia coincidit.
2: Espar, vaja. N'hi ha algun que diguis, sí, collons, com està aquest?
1: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. veure. Jo el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. Ah, mira. I molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de... Bueno, és que vaja, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
0: És flipant, eh?
1: No entenc res, la veritat. Estic entenent pas res.
0: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que
1: no
0: defineix com Romario.
1: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
0: És bèstia, eh?
1: No sé. És molt bèstia.
0: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
1: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
2: Oi, i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels, que dius...
1: I després et fot un record i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio.
0: Tu portes molt bé a Eric García, no, també?
1: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, em recordo de dormir a casa amb els seus pares.
0: Ah, sí?
1: quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia

0: he de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
1: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
0: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia.
1: Sí.
0: Sí. Com no m'ha agradat poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
1: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
0: Voles així, sí que, saps més que ningú. Pues com ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
1: Que Joan García és molt bo, cabró.
0: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
1: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió al Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
0: Es podria allargar, sí.
1: Es podria allargar.
0: Es podria allargar, sí.
1: De tu coneixem...
0: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
1: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí, sí, sí. Carvajal al Getafe.
0: En sèrio?
1: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran, que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys, va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
0: Si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès amb ell i ja està. Jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets, però clar, tu diràs.
1: Contra tots.
0: Anècdotes.
1: Tira Antonio Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé,
0: sí, sí.
1: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
0: Sí, segurament, clar, segurament. Sí, ja vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
1: Espera, fem una cosa. Pots aguantar 2 minuts,
0: no.
1: Arnau? Pots aguantar 2 minuts?
0: Sí, sí.
1: Aguanta dos
0: sí,
1: minuts, home, sí, s'allarga, com que estem com a casa, parlant amb Arnau Tenas, perquè hem de tirar la desco tranquil. De publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà, i qui paga mana ja ho sabeu, i tanquem amb aquesta maldat i no sé què més et vol dir algun dels nostres personatges.
3: Que t'hi jugues?
4: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 km d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova el teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Montprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Montprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a montprotec.es.
10: Mamma Mia, el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
3: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Colchón de matrimonio Sanja de 135 por 190 centímetros a tan solo 219 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
11: Si parpelleges, tu perds. Perquè a Nissan Quadis Llançà, només fins al 10 d'octubre, tens les ofertes flash amb vehicles d'ocasió amb preus d'escàndol. Qashqai, Juk i X-Trail a preus flash. Tu perdràs? Només a Nissan Quadis Llançà. T'esperem a Quadis Llançà. Concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
12: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
13: Increíble.
12: Pletórico.
13: Kiwi.
12: ¿Eh?
13: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
12: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
13: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
15: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
16: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
17: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
18: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
17: Entrades a auditori.cat.
19: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
20: Gratis? Estan bojos!
19: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
1: Pilé es diu aquesta cançó, Flaqui.
2: Pilé.
1: Pilé.
2: Sí, com és gel, no?
1: Ah, mira, ja. La cultura que tens.
2: Sí, va, va.
1: T'agrada, aquesta cançó, Arnau. Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
0: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
1: No, no, no.
0: Escolta,
1: Arnau,
0: no,
1: que
0: no, no, ara, quan
1: primer
0: ara,
1: han durat dos minuts, han durat dos minuts i segona,
0: home,
1: que
0: més.
1: Nosaltres podem dinar gràcies a aquests anuncis, no som com tu, hi ha multimilionaris i ens hem de guanyar les garrofes.
0: Ara quan acabi dinaré, sí, tranquil.
1: Per cert, si veieu Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal, hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
2: Tot és mental.
1: Tot és mental?
0: Tot. O sigui, tot, per mi tot, o sigui, ja no jo, sinó per tothom, tot està al coco.
1: La clau està a la ment.
0: Sí, sí, sí, és que, i és que no fa falta explicar la frase, tot és mental, ja està, és així de senzill.
1: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
0: Sempre endavant.
1: Sempre endavant.
0: Sí, sí.
1: Tot és en català, les tens? Perquè tot és mental, sí. En català, sempre endavant català.
0: Sí, Orígens, aquí tinc en català també.
1: Orígens.
0: Sí, sí, tots els tatus tinc en català.
1: Que hòstia, que bo.
0: No deu haver-hi. Tinc un altre aquí que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
1: Quina és?
0: La de Last of the Mohicans.
1: L'última Mohican.
0: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè original, però ja està.
1: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaqui.
2: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
0: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
1: Tu et portes bé, no, Mbappé?
0: Jo sí.
1: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
0: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a un partit així guapo.
1: Mbappé, pel teu
0: sí,
1: amic?
0: Sí, sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
1: És bon company, Mbappé?
0: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
2: Si aquí me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo soy el tonto, ¿sabe? Como si yo soy el peor hombre de la historia.
1: Tu...
0: Pues no sé, això ja no... Jo no tinc aquí, no tinc ni vot ni res.
20: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer cosas.
0: Jo crec que ja és perquè... Al final és els millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, doncs molt bé, i si no, doncs et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil doncs, és criticar.
1: Tu que vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
0: Sí, aviam. Jo crec que són... dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la, i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
21: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions, amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
1: Estàveu vosaltres dos.
21: Anàvem a vosaltres dos,
1: Flac i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
2: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
21: Vam flipar el Flac i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat, i madre mia, com està Arnau avui.
1: Sí,
21: en diversos comentaris.
1: Això ho deien ells.
21: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia?
0: Estava per jugar.
21: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
0: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
21: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
0: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
1: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. El que passa és que a vegades costa.
21: És molt complicat, clar.
0: Escolta'm, doncs que et diré una cosa, vull dir, jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? A mi em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues al doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
1: Com riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues d'Arnau Tena. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que i companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
2: Sí, va, passem bones estones.
0: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que sigui una entrevista, saps? És el... Quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
1: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí...
0: Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
2: En teoria, si és un pokeball.
1: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, eh? Ens va ensenyar el pokeball, l'ha aplicat. Sí, sí, aviam.
0: No, no, t'ensenyaré el tiquet.
1: Ah, vale, va buscar el tiquet.
21: Que és el d'ahir.
2: Ahir m'ha sortit de la figura esportiva a comprar, clar.
0: 6 del 10 del 2026.
1: L'està ensenyant el tiquet, sí, tio. L'està ensenyant.
2: Bravo.
1: Oasis Poke.
2: Espectacular. Tota raó.
0: Molt bé. Pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no serà la direcció de Mecato.
1: Si no, ho pixelem. Ara ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnau Tena torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de Livakovic.
2: Bueno, és que el fit sí.
0: Ja, bueno. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
1: El rei d'Espanya, tu. Pensava que anés a dir a RAC1 a la Copa. Dic, no la liem.
0: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
1: Gràcies. Ai, Arnau, no canviïs mai, eh? I no, que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recordem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
2: Estic que no en parlis, no en parlis.
1: Una vegada
2: parlis,
1: més ja està.
2: Tant de bo que quedin segons.
1: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
4: I el Sabadell també, si pot ser, no?
1: I l'Almeria de García Pimienta.
5: No. Sí. Titulo per la primera.
2: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
22: I que pugi tot segona, no?
2: De 42 aquí.
5: Al contrari, todo pa segunda, todo pa abajo. Pa, pa, pa, pa, pa. Todo pa abajo.
1: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
22: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
1: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
22: Si menjo Pokémon, quina...
5: No, Pokémon,
1: espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
4: Què diu, els nostres oients?
5: Pokéballs, és que són coses de Barcelona, de gentrificació...
1: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
22: Vinga, vagi bé, merci.
1: Ai... Com s'agraeixen jugadors així.
21: Crac, crac total.
1: S'agraeixen
21: dins
1: molt.
21: I fora del camp.
1: 3:45 del migdia. Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
5: Eso es.
1: I el títol de la cançó?
5: La bicicleta.

0: espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Què t'hi jugues?
3: Aviam, Sergi Hernández, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Acaba de parlar l'espanyol Omar Al-Hilali.
4: Correcte, sí, estem aquí en directe des de la ciutat esportiva Dani Jarque, després de 21 dies sense competir, una aturada totalment típica. L'Espanyol es juga més que 3 punts aquest divendres a Màlaga, equip que tan sols ha marcat 3 gols en les primeres 7 jornades de la competició. La dinàmica dels andalusos, doncs, no és massa bona, igual que en aquest cas la de l'Espanyol, que després de 2 derrotes consecutives, l'equip perico ha fet autocrítica de portes endins per analitzar què ha fallat i corregir petits mecanismes de joc. Un exercici d'autocrítica que també ha servit per tangar files al costat de l'entrenador, Manolo González, i esvair qualsevol dubte sobre la seva figura lateral dret, ho explicava així.
5: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero, y la verdad que estamos muy contentos con él.
3: Gràcies, Sergi. Omar Al-Hilali, després de l'entrenament de l'Espanyol, també s'ha exercitat el Barça, com deia en Nil, recuperant internacionals.
6: Sí, dues novetats a l'entrenament d'avui. Karim Adeyemi, que ja ha tornat, va donar-li un dia més de festa a Hansi Flick, i també ha fet part de l'entrenament amb el grup Frenkie de Jong. Això també és novetat, no es marquen plaços i s'anirà a poc a poc. Chesney, Balde, Gerard Martín, Eric García, Brian Fariñas, Gavi, a banda de Gabriel Jesús i Adeyemi, continuen en marxa Joan García, Rafinha i, evidentment, també Christensen.
7: Bueno, es que claro,
6: poco a poco,
7: ya
6: poco
7: estoy
6: poco.
7: Aquí, ya está el tifón para volver a ayudar al equipo, porque me necesitan, ¿no? El equipo ahora necesita cosas nuevas y el ánimo que yo les
3: puedo dar. Aquí estaba el Albert Llimos, ¿qué tal, cómo estás? Pendents una reunió que se celebra a Itàlia, a Como, dels equips d'Euroliga de bàsquet per valorar l'oferta de la NBA.
8: Sí, dia clau del bàsquet europeu, perquè els 13 propietaris de l'Euroliga han de decidir si s'accepta la proposta de la NBA per fer una NBA a Europa, i per tant seria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans, o en canvi de moment es posposa aquest projecte i es segueix amb el model Euroliga, on cadascú té el seu pla de negoci. Això sí, també s'ha d'acceptar avui i s'ha de valorar si s'accepten més clubs per formar part de l'Eurolliga, l'entrada de nous clubs, i alhora també si es passa al model de franquícies.
3: I hi ha el president del Barça, Joan Laporta.
8: I és Joan Laporta, 3 directius, Cisco Pujol, Jaume Nicolàs i Josep Cubell, i també Xavi Colagan, representant dels esports.
3: Per tant, reunió molt important la d'avui.
8: Molt important, perquè el bàsquet europeu doncs pot donar un pas endavant si s'alinea o no amb la NBA.
1: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
9: No sé, sóc tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
3: Home, jo tinc 45 anys i ell 25, amb 20 podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
9: Quants anys té el teu fill?
3: Home, els meus fills.
9: El teu, que és el gran,
3: em faran 13 al desembre.
9: Joder, doncs està una mica lluny.
3: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
9: A mi m'ha semblat que
3: podries... Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenas podria ser el meu fill.
10: Podria ser.
9: Podria ser. Bueno, doncs sí. No, per poder, hasta
3: el 16. I el teu igual també.
9: El meu fill?
3: Quants anys tens tu?
9: Soc molt més jove que tu.
3: Quants anys tens tu?
9: Jo soc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no sé, em vaig quedar allà.
3: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
9: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
3: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
9: Ostres.
10: Solo.
9: Ostres.
10: T'ho ha dicho, Lo que t'ha dicho.
3: No aixequi ni la vista del mòbil.
9: No, perquè així sembla que no...
3: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
9: Ostres, tio.
3: Tot bé? Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material per a la seva secció.
9: Jo per això hem tirat aquí el... No?
10: No, prefereix no fer declaracions.
3: Amb qui parles, ara, Flaqui?
10: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
9: I tal, tio. Bueno, anem per una història. La setmana passada...
2: Em segueixen moltes coses avui.
9: Ah, sí?
2: Sí, avui estic molt estressat.
9: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intentant no fer-li masses preguntes seguides.
11: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
11: Poden jugar junts?
12: Jo per mi sí.
11: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí.
11: Quin és? Calla! Ens faran gaudir.
13: Calli!
11: Ens faran xalar.
13: Calli!
12: Home, ja ho crec.
11: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
2: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
9: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume. El
2: vaig posar a prova,
9: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
14: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
15: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
16: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
15: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
16: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
17: Esto va como en segones, yo creo que... Sí.
9: Bueno, a ver... No només va parlar dels gustos...
15: Té un cor enorme, el Pepe.
9: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
15: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, ja uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
18: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
16: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poco,
15: Que si eres animal, Pepe.
19: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
15: Algo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
9: Sí, tot és ironia.
15: Val la pena recordar-ho.
20: Sí, no, en aquest cas sí.
15: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
9: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs heu estat discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
15: Miramala,
21: què? Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
15: Ah, sí?
21: Sí, hem rebut bastants comentaris de
15: doncs
21: gent
15: gràcies a tots.
21: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí.
15: Aviam, recuadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
21: sí, dels
15: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
22: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
15: A mi concretament 12 dies.
22: M'importa un huevo.
15: A tu?
23: 15.
22: M'importa un rábano.
21: A mi 13.
22: O m'importa un pepino.
15: I els fem bàsicament perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
22: Me la trae floja, me la suda.
15: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
24: Jo ja els tinc acabats.
22: Me la trae al fresco.
24: Jo acabo d'arribar per un mes i me'n deuen 8.
15: 8 ja!
24: Sí,
22: me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa.
9: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
15: Vilamala,
21: què? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies,
15: Ah, sí?
21: Sí, hem rebut bastants comentaris.
25: 6 hojas y media después.
15: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
24: No, perquè
26: és una personal. No s'ho recompte,
15: Que ho vas explicar ahir, ho avança el diari ara. El Barça canviarà
26: de... Gràcies per la secció.
15: Perdó, Núria.
21: No, digui, ja està, torno.
27: Hola y adiós.
9: Coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
15: Saps que era un gran cantant?
27: Sí.
15: El que tinc aquí al costat.
27: No em digues.
15: Lluís Flaqué i Rufet.
27: Què cantaves, Lluís?
26: Tota la...
27: Balades per...
26: La púrria del karaoke.
27: La púrria del karaoke.
15: No, no, fora conyes. Imite aquí a Eros Ramazzotti.
27: Això va!
28: Un gafa pell de galina.
26: Molt bé. Eros Ramazzotti l'imitem tots.
27: Ahí està. No, és difícil, eh?
26: No trenquem la secció.
27: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
29: No, no me jodes, Manolo.
15: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
29: Qué bonita,
27: eres
29: más de la reina del
27: martes. Ahí está, ¿eh?
26: Al Eros, no yo, ¿eh?
27: Al Eros.
29: Caramba, no me digas.
15: Era el meu amant, Eros.
27: No, no cal que
15: t'amaguis.
27: Sí.
26: El teu amant?
27: Sí, clar.
15: Psique i Eros eren amants.
27: Psique i Eros.
15: Vale, vale, vale, vale, a la mitologia grega.
16: Surrealisme!
9: Estrany, tot plegat va ser estrany.
26: Sí, diem, diem coses molt rares.
9: Sí, sí, sí, sí.
15: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí,
27: sí. Dues frases, coses donen per molt.
9: Frases tretes del moment i de... totes ficades en el mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tag a disparar amb tu, sí que...
26: Sabeu que aquests jocs on, on dispares láser...
0: ¿Qué
26: queda? Volteretas por el suelo.
0: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
15: ¿Por qué?
0: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
26: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
0: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
16: ¡Hoy! ¡Hoy, hoy, hoy!
0: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
15: ¿Cómo?
0: Con el subfusil en la mano.
4: Que dice que saquemos la pistola.
0: Sí,
26: sudor, sudor.
0: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
26: Así también, sí. Sudor.
15: ¿Ojos ensangrentados?
0: La mirada perdida.
5: ¡Estoy rodeado de locos!
0: Y luego viene el tema sudor. El
26: tema sudor.
0: Chorreando. O sea, ¿no? Cual venado en celo.
16: ¡Ah! ¡Qué peste!
0: O sea, bueno, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Claro. O sea, un auténtico animal de la caza.
16: ¡Y acaba flipat!
15: Té raó.
9: ¿Mm?
15: I el jersey, aprofito per donar-hi les gràcies en antena, és molt xulo.
9: Ah, sí?
15: Molt
9: guai. Que te l'has quedat ja.
15: Clar, me'l va regalar.
9: Ah, era un regal. Ah,
15: sí.
9: Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
6: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
27: Sí, Itàlia.
7: Aquest és el Zidane real, eh?
27: Però jo us deia una cosa. Però jo us deia una cosa.
7: El Kinky és el Zidane real.
27: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
7: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
27: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
6: Cariño, tranquilo.
27: Està acabat.
6: Home, millor solucionar-ho.
27: No.
15: Mola a favor, hombre.
27: Mola a favor.
15: Sí, violència. No.
6: Des del que hi jugues, no.
8: Això és Cale Borro, que n'ha estat por.
6: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
13: Sí, com saben i com sap del Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
27: No, hombre, no. Madre de Dios.
7: Som un jardí, però posem un altre.
6: Això és el que no has entès, de treure d'aquest jardí.
13: És igual, és igual.
8: Gràcies i ànimos.
15: Per anar d'un jardí per anar a l'altre.
9: Home, i a més quin tema li treus al Poquí.
15: Ai, que fort la gràcia.
9: A vosaltres.
15: Demà més que t'hi jugues. I recordo que avui, a 8:45, Croàcia-Espanya al Carrusel, després Larguero, i al tram final ja a partir de la 1, empalmem amb la retransmissió de l'Argentina Benín amb el Flaqui, el comiat de Messi.
26: La 1 en el context de Larguero, i a partir de 1:45 també les emissores de Ser Catalunya, l'estreaming, a l'app, a tot arreu.
15: Ara l'actualitat informativa, hora 14, que és molt interessant.
26: Sí.
15: Gràcies.
26: Adéu.

0: Val del Constitucional a l'amnistia quan el jutge Pablo Llarena, l'instructor del procés, va signar un escrit aixecant les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, de manera que si avui l'expresident tornés a Espanya, no seria detingut. És una mesura provisional, recordava el jutge la resolució, fins que pugui llegir i estudiar la sentència del Tribunal de Garanties i, sobretot, els vots particulars dels cinc conservadors, Enríquez, Arnaldo, Espejel, Tolosa i Macías, que estaven en contra de perdonar la malversació. En qualsevol cas, la intenció del Suprem és aplicar l'amnistia sense subterfugis i de forma ràpida. Els tràmits processals, diuen fonts judicials, trigaran unes dues setmanes per arxivar definitivament la causa del procés després de 9 anys.
1: I en les darreres hores, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult a Laura Borràs. La indulta, però, l'obligarà a fer un curset anticorrupció per eludir la presó.
2: Li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a 2 anys, per tant, no ha d'ingressar-hi, però només si compleix unes condicions, que són que no torni a delinquir en els propers 5 anys i que participi en un curs anticorrupció d'una durada mínima de 25 hores. No serveix qualsevol curs formatiu, sinó que el tribunal ha de donar-li el vistiplau. Així consta en la resolució judicial, que també inclou una situació a l'expresidenta del Parlament per explicar-li personalment tot plegat. Ara Borràs té 3 mesos per presentar el pla de formació. La juntaire està condemnada per haver fraccionat contractes quan era presidenta de l'Institut de les Lletres Catalanes per adjudicar-los directament a un amic seu.
3: Oi por oi. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Amnistia i indult que arriben a les portes de les eleccions espanyoles. L'avançament electoral ha obligat els partits d'esquerres, més enllà del PSOE, a accelerar la decisió de què volen fer i, sobretot, de qui ha de ser el seu candidat o candidata.
2: Veus dels comuns veuen amb bons ulls que Ada Colau liberi l'anomenat Front Ampli.
1: Laura Pons.
4: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'han de fer en paral·lel amb altres partits que conformen el Front Ampli, és a dir, amb Izquierda Unida, amb Compromís, amb Mas Madrid i amb Comuns, i que també s'ha de veure com encaixa aquí Podemos. Per tant, diuen, queda camí per recórrer, sigui com sigui. De moment, Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli, però no concreta si està disposada o no a fer el pas. De moment, l'exalcaldessa diu que al Front Ampli no hi sobra ningú, tampoc Gabriel Rufián.
5: Ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, de sabia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també que Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
4: Declaracions al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
1: Però Esquerra Republicana, la seva direcció, dona per fet que Gabriel Rufián acabarà sent el seu candidat.
6: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
1: Així de taxatiu era Oriol Junqueras ahir a l'Aquí Catalunya. 7:29, hi ha un nou rècord d'inscrits als Premis Ondas, que des de fa 73 anys atorga aquesta ràdio, Ràdio Barcelona.
2: S'han presentat 1.065 candidatures a les 25 categories que enguany incorporen el de millor podcast.
1: El veredicte del jurat el coneixerem d'aquí a 20 dies, Soledat Domínguez.
7: En concret, el pròxim 28 d'octubre, a les 5 de la tarda, en temps de la ventana, s'anunciaran els guanyadors d'una edició en què s'han inscrit candidats de 26 països. Els premis s'atorgaran a treballs que s'han fet en el darrer any en l'àmbit de la ràdio, la televisió, la música, la publicitat i el podcast. En aquesta darrera categoria, que fins ara anava a banda, es premiaran el millor podcast narratiu, la millor ficció, el millor anfitrió, així com el millor videopodcast i disseny sonor.
1: Arribem a 7:45 del matí. Continua la informació a la sèrie SER Catalunya.
8: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
3: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
8: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos de este miércoles 7 de octubre. La primera pregunta es obvia: ¿cuándo va a volver Puigdemont a España ahora que el Constitucional ha ordenado aplicar la ley de amnistía completamente y el Supremo, muy a regañadientes, ha levantado esa orden de detención que pensaba sobre Puigdemont? ¿Cuándo va a volver a España? ¿Cuánto tiempo pretende seguir en el centro del tablero estirando este momento de su vuelta, manteniendo los focos sobre él? Segunda pregunta: ¿por qué derroteros quiere llevar el PP a la campaña electoral? El PP que ayer decía que hay que volver a unir a los españoles y que hay que gobernar para todos, ese PP a esta hora mantiene colgado en su cuenta de Twitter el vídeo de Óscar Puente retorciéndose de dolor cuando se le rompió la rodilla. Y ayer Nuevas Generaciones publicó un vídeo de la lluvia inundando la acampada de Sol por la Vivienda y escribieron junto a ese vídeo: por primera vez en días se duchan. Esto lo escribieron las juventudes del PP. A esto es a lo que se refiere Borja Semper cuando dice:
9: tenemos que derribar los muros. Unos muros que empezaron a ser políticos, entre partidos políticos, un muro gordo

0: por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. El director de Rodalies, Òscar Playà, confirma el descontrol ara mateix a la xarxa de trens. Acaba de dir que no poden oferir servei públic per tots els passatgers.
2: El que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos, que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
1: Tot plegat perquè els maquinistes s'han negat a circular en diversos punts afectats pels aiguats. Diuen que no tenen prou informació de com està ara mateix la línia.
2: M'han enviat una carta aquesta matinada al sindicat majoritari de maquinistes dient que no podien assegurar l'apertura del servei. El que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura.
1: Ho acaba de dir a Catalunya Ràdio. Susana Ruiz, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: El sindicat CEMAP s'ha negat després que ahir un arbre i part d'un mur caigués a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Afortunadament, cap del centenar de passatgers va resultar ferit i han pogut ser traslladats a un altre tren.
3: Sí, i ara es neguen a circular en trams que Renfe i Adif havien validat per restablir-hi la circulació. Diuen els maquinistes que la seguretat no està garantida i que els protocols per suspendre la circulació per mal temps que van pactar després de l'accident de Gelida no funcionen. Els sindicats demanen veure els informes tècnics abans de tornar-hi a passar.
1: Tot plegat arran del temporal que, per sort, no ha deixat morts.
3: No, però sí situacions molt compromeses. 21 persones van haver de ser rescatades. David Borrell és el cap de bombers.
4: Hem tingut, com a mínim, 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs, amb situacions complicades, que estaven doncs, atrapades als seus vehicles.
1: Aquest és el so de la passada nit a Xerta, al Delta de l'Ebre,
3: on la pluja ha fet créixer molt els canals i rieres.
1: Un temporal que va anar pujant cap al nord, passant també per Sitges.
3: Aigua que aquella mentre anava descarregant una gran tempesta elèctrica. Van caure més de 1.900 llamps sobre terra ferma.
1: També a Barcelona.
3: I a l'aeroport va deixar més d'una desena de vols cancel·lats aquest matí. Ahir n'eren més.
1: 7:53 minuts i avui s'esperen més pluges localitzades.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Les tempestes van a menys, però avui encara en tindrem algunes, sobretot al Pirineu, més aïllades a la resta, preferentment durant la tarda. De fet, ara al matí comença amb boira i núvols baixos, però farà sol ja al llarg del matí a la major part de Catalunya fins a primeres hores de la tarda, fent pujar la temperatura ràpidament. Ara, 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida, màximes de 20 a 25 graus, sensació d'una mica de xafogó. Però durant la tarda, tant al Pirineu com al Prepirineu, pluja intensa i persistent. Fora del Pirineu també tindrem xàfecs, però molt localitzats i de curta durada, si bé poden descarregar amb intensitat.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
1: Estem molt pendents també de l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar a Espanya sense ser detingut, perquè ja no té cap ordre de detenció vigent després que el Suprem li hagi aixecat l'ordre de busca i captura.
7: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: Però des de Junts expliquen que ja no tingui aquesta ordre de busca i captura no vol dir que el seu retorn hagi de ser immediat. Com a mínim, s'esperarà a Carles Puigdemont a que se li apliqui efectivament l'amnistia. Xavier Balló.
8: Fons del partit avisen que el retorn de Puigdemont no ha de ser necessàriament immediat un cop tingui l'amnistia aplicada, i fins i tot algunes veus al seu entorn contemplen l'opció que pugui esperar-se després del 29 de novembre. De moment, ell no ha concretat el moment del seu retorn, però sí ha assegurat que no el farà per beneficiar el seu partit.
7: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
8: I ha reivindicat que l'aplicació de l'amnistia és una derrota d'aquells poders de l'Estat que no volien que l'obtingués.
1: Però el govern català ja parla d'aquest retorn a Puigdemont, diu la portaveu Sílvia Paneque, que el rebran amb normalitat.
9: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, feia temps que ho estàvem esperant.
1: I mentre Puigdemont espera tornar, Oriol Junqueras aspira que li aixequin la inhabilitació. El líder d'Esquerra diu, però, que l'amnistia no ho és tot.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
1: És dimecres 7 d'octubre. L'amnistia marcarà la precampanya de les eleccions espanyoles i també ho fa la vaga general per l'habitatge prevista per aquesta tardor.
3: Els principals sindicats defensen que és una protesta amb un fort component laboral perquè el preu de l'habitatge ha pujat molt més que els salaris en els últims anys.
11: Els preus de les coses, i especialment de l'habitatge, han pujat molt i, per tant, això cal equiparar-ho.
12: Nosaltres negociem increments salarials que van a parar a la butxaca dels rentistes perquè tu pots incrementar els salaris un 10, un 20, i si la vivenda s'incrementa el doble, aquest increment salarial no serveix de res.
3: Són Camil Ros, d'UGT, i Belén López, de Comissions Obreres, en declaracions a l'Aquí Catalunya davant les acusacions de la patronal d'organitzar una vaga política.
13: En aquesta qüestió de l'habitatge, entre tots i totes, ens hem de posar d'acord i no el resoldrem només per una convocatòria de vaga i el legítim dret de protesta.
14: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general.
3: Hem sentit Josep Ginesta, de Pimec, i Josep Sánchez Llibre, de Foment.
1: És una vaga general atiada i força també per les protestes pel dret a l'habitatge, per exemple, la manifestació que hi va haver a Barcelona el dilluns. I que va acabar amb aldarulls. En les darreres hores, el jutjat de Barcelona ha deixat en llibertat els 11 detinguts acusats de desordres públics i atemptat a l'autoritat. I dels esports, Arnau Montserrat, bon dia.
15: Bon dia, Ferran.
1: Un nom propi, que és Leo Messi,
15: que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Ho ha fet com millor sap, sent decisiu al camp en el triomf per 3-0 contra Benín amb un gol i dues assistències de l'astre argentí.
16: Remata de Messi, gol.
15: Emocionat, amb llàgrimes als ulls, deia que sent molt dolor.
17: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
15: S'acomiadava el Monumental de Buenos Aires, de l'albiceleste, amb qui va debutar el 17 d'agost del 2005. Ha disputat 208 partits, ha fet 126 gols i ha repartit 69 assistències.
1: Arnau, gràcies. I avui sí, per fi, concert d'Oques Grasses.

0: Reubicades d'altres desnonaments, la finca està ocupada per donar aixopluc a persones vulnerables.
1: 8 i 27 minuts i molt pendents també del Tribunal Suprem, que espera la sentència del Constitucional, que ahir va avalar l'amnistia a tots els líders del procés. Ara el Suprem espera aquesta sentència per poder aplicar-la.
2: Una sentència que incorporarà 5 vots particulars de jutges conservadors i que el Constitucional preveu traslladar de forma immediata per fer efectiva l'amnistia. De moment, ahir el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja va aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
1: I a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris catalans.
2: La Vanguardia diu que Jaume Collboni ressuscita el pla de pujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. La patronal del gremi, Apertur, critica el que qualifica de persecució i avança que aniran als jutjats si la mesura s'acaba aprovant. Sant Celoni, municipi del Vallès Oriental, està en alerta pel retorn a la localitat d'un violador en sèrie no rehabilitat. Els professionals que l'han atès diuen que presenta risc de reincidència, segons llegim al periòdico. I el País, en pàgines de Catalunya, recull la mort d'Andrés Naya, l'històric activista veïnal de la ciutat de Barcelona. Tenia 80 anys i ha mort de càncer.
1: Temps per als esports. Arnau Montserrat, bon dia.
3: Bon dia, Ferran.
1: Ara sí, Leo Messi ha dit adeu a la selecció argentina.
4: Remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ho ha fet com millor sap, que és marcant i sent important amb la seva selecció.
3: En el triomf per 3-0 de l'Argentina contra Benín, amb un gol i dues assistències de l'astre argentí.
5: Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
3: Emocionat, amb llàgrimes als ulls, Messi s'acomiadava al Monumental de Buenos Aires de l'Albiceleste, amb qui va debutar l'any 2005, per tant fa 21 anys, ha disputat 208 partits, ha fet 126 gols i ha repartit 69 assistències. El van veure plorar a ell, als seus fills, a Scaloni, als seus companys i també a l'afició.
6: Es como que si te muere un amigo, si te deja la novia, tenés ese puto sentimiento.
7: Falta algo.
3: Fent la volta al Monumental i amb un passadís dels seus companys va marxar un Messi que ha guanyat un Mundial, dues Copes d'Amèrica i una medalla d'or als Jocs de Pequín.
1: I Espanya, que ja està a quarts de final de la Nations League, i en bàsquet, doble victòria catalana.
3: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Vinell Israelià, a la Champions, i el Fiat Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup. Avui es torna el Manresa a l'Eurocup contra l'Ulm Alemanya, 8:45 al Nou Congost.
1: Arnau, gràcies. Ja arribarem a 8:45 del matí, d'un matí que està sent molt complicat. Ja ho hem explicat, que a Rodalies no estan sortint els trens per la protesta de Semaf, que no vol sortir arran de les pluges de les últimes hores. Consideren que no és segur, i a més, a les carreteres, mitja dotzena d'accidents causen a aquesta hora moltíssimes complicacions, així que especial precaució si heu d'anar a aquesta hora a la feina. 8:45, continua l'Hoy per Hoy a la cadena SER.
8: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
9: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
9: Y hoy ha terminado una época. Hoy se ha despedido Messi de todos los argentinos y de todos los amantes del fútbol. Después de 126 goles, el astro de Rosario no vestirá más la camiseta albiceleste, la camiseta de su país. Hay muchos sentimientos contradictorios en el aire y mucha felicidad por todos los recuerdos que nos deja un futbolista único, un futbolista mágico. Hay tristeza porque llega un momento que muchos no querían, estaban en negación en Argentina y esta noche se han chocado contra la realidad. Pascual Donate, buenos días.
10: Buenos días.
9: ¿Dónde estás,
10: madridista?
9: Pascu?
10: Pues mira, me he colado en una fiesta en la que no debería estar realmente, porque como madridista es lo que siento, pero bueno, ha merecido la pena colarse en esta fiesta de jubilación, ha merecido venir a presentar mis respetos a mi mayor pesadilla futbolística, y claro, está el mejor de la historia, a la panadería Kibo. Es una panadería regentada por dos argentinos, por Cristian y Alicia, que llevan aquí en España 20 años, en Madrid, en la calle Galileo, en el barrio de Chamberí, y acaba de abrir la panadería sus persianas, está la gente haciendo cola aquí para pedirse su café y dice Cristian, mira, oye, que Messi merece toda la pena, y si la gente tiene que esperar, que esperen un poquito. Entonces nos está atendiendo porque es que, claro, Messi para ellos es su ídolo. Aquí hay alfajores en las vitrinas, hay también, por supuesto, empanadas argentinas, y sirven un café que es la sensación que ellos tienen ahora mismo en los labios, tanto Cristian como Alicia como su mujer, tienen esa sensación de amargura dulce, porque se va el grande, el astro. Una familia, el astro, Cristian.
11: El mejor.
10: Tenéis una sensación un poco de orfandad, ¿no?
7: Claro, estamos mal, estamos tristes.

0: Hola, què tal? Molt bon dia. Comencem 9 migdia central. Són les 12 en punt. Acabem de sentir el son, ja, els horaris de les 12 d'aquesta jornada d'aquest dimecres 5 d'octubre. Hores d'ara tenim sol a la capital del Bages, això sí, la temperatura és força més curta que la dels darrers dies, i és que en aquests moments a la ciutat de Manresa tenim 20 graus de temperatura. Els explico què és el que hem preparat en aquest migdia central d'avui dimecres. Vinga, som-hi! Aquestes darreres setmanes han sortit als mitjans de comunicació diverses informacions que parlen sobre els perills de la IA, els perills de la intel·ligència artificial. Fins i tot algú ha arribat a dir que la intel·ligència artificial provocarà milers de morts en el futur. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Hasmut Karay. Ell és expert en tots aquests temes, i amb el Has, amb ell volem parlar d'aquesta intel·ligència artificial. Volem parlar dels perills de la intel·ligència artificial i també volem parlar d'aquestes recents notícies que han sortit als mitjans de comunicació i que parlen precisament d'aquestes notícies, podríem dir, tan catastròfiques al voltant de la intel·ligència artificial, al voltant d'aquesta IA. Qui ens explicarà, com sempre, com m'he explicat en aquest cas avui, serà el Hasmut Karay. En aquest migdia central, nosaltres, després d'haver parlat amb el Has i d'haver escoltat música, avui nosaltres volem, encara tenim aquest abonament per regalar, per anar a veure aquest Fem Blues, aquest festival de blues que neix a la ciutat de Manresa amb la voluntat de continuar i que ens portarà des d'aquest diumenge, dia 11 d'octubre i fins al proper 11 d'abril, uns concerts als Carlins, concretament 7 concerts de música blues. Doncs bé, quan obrim la línia telefònica, la primera persona que ens truqui s'emportarà un abonament per anar a veure aquest festival de blues que tindrà lloc als Carlins a Manresa. Avui és dimecres, per tant ja ho saben que el que fem és parlar de l'actualitat del cor, de les notícies relacionades amb el cor d'aquesta mateixa setmana. Parlarem d'un fet recent, i és que Shakira i Piqué sortien ahir dels jutjats per una modificació de les mesures en el que fan el règim dels seus fills, en parlarem avui, i també tornarem a parlar de Belén Esteban i els Janeiro, que tornen a estar a l'ull de l'huracà amb aquestes entrevistes, que sembla que Belén Esteban ha tornat a agafar gust a sentar-se a les cadires per fer entrevistes. En parlarem avui. Ens anirem com tots els dimecres fins a Hard Trends Manresa i també tindrem avui a la Laura Mitjans, que és la nostra experta en el cor. Abans de començar, abans d'entrar en matèria, anem a fer quatre titulars de l'actualitat d'aquesta jornada d'aquest dimecres 7 d'octubre. Una jornada que ens porta a parlar de la Seu. Ja recordin que aquest estiu dues de les obres de la Seu, com són el retaule de Sant Marc i el frontal florentí de la Seu, es van traslladar a l'estiu al Museu del Prado perquè formaven part d'una exposició. Doncs bé, ahir ja van tornar a la Basílica de la Seu. Havien d'arribar una hora, van arribar una mica més tard, però el que sí que el muntatge que havia de començar ahir per uns problemes amb la vitrina pel que fa al frontal florentí no es van poder posar. Això sí, les obres ja tornen a estar a la Seu i aquest mes d'octubre es comencen ja a instal·lar perquè la gent els pugui tornar a admirar, aquestes dues joies d'art que tenim a casa nostra, a la Seu, a Manresa.
1: El retaule de Sant Marc i Sant Adrià i el frontal florentí de la Passió, dues de les obres més importants del patrimoni gòtic de la Seu, no es començaran a instal·lar a la Basílica fins als dies 15 i 16 d'octubre. Ambdues han tornat avui a Manresa després de participar en una exposició al Museu del Prado de Madrid, on estaven des del mes de maig.
2: Normalment el que fem és contractar una empresa que es dedica a això, llavors fa d'intermediari entre el Prado i nosaltres. Però nosaltres hi enviem una persona tant a l'anada com a la tornada per comprovar aquí, a l'origen, per comprovar com arriben a Madrid, per comprovar com surten de Madrid, per comprovar com arriben aquí. Es diu el correu.
1: En un principi, el frontal s'havia de tornar a instal·lar avui mateix, però un problema amb la mecànica de la vitrina que el custodia ho ha impedit. D'altra banda, per instal·lar el retaule s'haurà d'esperar a la implantació d'una nova estructura de suport, una actuació que ja estava prevista.
3: el que és important aquí és que les peces s'aclimati novament a lo que és la temperatura i l'humitat que hi ha aquí a la seu. Per això esperaran dintre de les seves caixes, un cop hàgim observat que ha arribat en bones condicions, les tindrem a dintre de la caixa perquè facin aquesta aclimatació. Per què és important aquesta nova estructura? És important a nivell de conservació perquè ens permetrà separar-lo del mur, separar-lo del terra i ens permetrà tenir un control molt més fàcil d'estat de conservació, de manteniment, de cares a, bueno, cada vegada que vulguem fer una avaluació de l'estat de conservació.
1: Els tècnics especialitzats del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya seran els encarregats de realitzar els dos muntatges.
0: Si han estat atents a l'actualitat, han vist que avui el servei de Rodalies de Renfe no tornava a operar des de primera hora d'aquest matí, quan els maquinistes de Renfe s'han plantat i no han volgut pujar els trens. El sindicat SAMAV, el sindicat majoritari de maquinistes, ha començat ja a avaliar les línies, per tant, el servei de Rodalies ja comença a estar operatiu en diverses línies. No és el cas, però, de la R4, la que va de casa nostra, de Manresa cap a Terrassa i cap a Sabadell, que ara serà el sindicat SAMAV. Per tant, si han d'agafar la Renfe, que sàpiguen vostès que encara es trobaran amb problemes. Dues persones detingudes pels Mossos d'Esquadra per un temps de robatori amb força a Sant Pau.
4: Els Mossos van detenir a principi d'aquest mes dos homes de 26 i 45 anys per presumpte delicte de robatori amb força en una empresa de Sant Pau. La matinada del 28 d'agost, la policia del poble va sorprendre un sospitós al polígon industrial. L'home va fugir camp a través, però els agents van recuperar el vehicle del sospitós amb material elèctric i eines valorades en més de 3.000 euros, que van ser retornades després a la companyia afectada. Hores més tard, el propietari del cotxe va denunciar que l'havien robat a Manresa per intentar cobrir-se. Malgrat això, la investigació dels Mossos va determinar que la denúncia era falsa i que ell mateix era un dels assaltants. A més, gràcies a un segon mòbil trobat al vehicle, van poder identificar i localitzar el seu còmplice, amb qui havia treballat en el passat. Tots dos van ser detinguts entre el 30 de setembre i l'1 d'octubre a Manresa. El primer se li imputa un delicte de robatori i un altre de simulació de delicte, mentre que el segon, un delicte de robatori amb força. Amb dos, de moment, han quedat en llibertat.
0: També demanen 8 anys de presó per un home acusat de delinquir sexualment una menor a Castellbell i el Vilar. La Fiscalia demana 8 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment una menor de 16 anys a Castellbell i el Vilar. Els fets haurien passat l'estiu del 2021 a la zona de les fàbriques del Borràs. Segons l'acusació, l'home hauria agafat la menor per la força i, malgrat la seva oposició, l'hauria agredit sexualment. La Fiscalia assegura que la víctima va patir un trastorn d'estrès posttraumàtic arran d'aquests fets. El judici es fa aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona. A més de la pena de presó, el fiscal demana un any d'allunyament, 8 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 23.600 euros. Pel que fa a la informació esportiva, la competició europea torna al Nou Congost avui dimecres, i és que el Kitsanàs es Manresa, recordem que ja va entrar en aquesta competició, va començar aquesta competició la setmana passada a Salònica, perdent davant dels grecs, i avui doncs aquesta competició, l'Eurocup, torna al Nou Congost. En aquest cas, a 8:45 d'aquest vespre, quan el Kitsanàs, quan els homes de Diego Campo disputaran el partit contra el Ratio Farm Ulm alemany. 8:45, Nou Congost, mitja hora abans. Ja saben que vostès poden seguir aquesta retransmissió esportiva a través d'aquesta casa, a través del 95.8 de la FM, a través de Ràdio Manresa, amb el Pep Vidal i tot el seu equip. Ens anem a la informació meteorològica. Divendres, quan tinguem aquí l'Arnau, ja li podrem demanar encara més de tot el que està passant aquesta setmana amb aquestes pluges, doncs, que ens van afectar ahir a la tarda, especialment a la nit. Home, déu-n'hi-do el que ha plogut a casa nostra, a la Catalunya Central, aquesta nit i matinada. Doncs bé, no amaguin gaire lluny el paraigua, perquè encara que tinguem sol hores d'ara a la capital del Bages, a la ciutat de Manresa i en molts punts a la Catalunya Central, la previsió meteorològica és que a la tarda poden tornar arribar precipitacions en qualsevol punt de la Catalunya central aquesta tarda. Per tant, novament, paraigua en mà. Unes precipitacions que poden ser en alguns punts en forma de tempesta, com ara a la comarca de l'Anoia. Ahir van arribar llamps i trons a la Catalunya central amb aquestes tempestes que van afectar també tot Catalunya. Les mínimes de 14 graus avui a la ciutat de Manresa, Igualada, 13 a Vic, 12 a Berga i a Solsona, màximes avui que vorejaran els 23-24 graus de temperatura a la Catalunya central. Vinga, comencem. I comencem amb música i amb la veu d'Alejandro Sanz i aquesta cançó que es titula Nuestro amor será leyenda.

0: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
1: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
2: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6 i a Manresa, Àngel Guimarà 17.
3: Ahora en Hipoyagán pagar menos está de moda. Armario RAN 3 puertas de 240 centímetros de alto a tan solo 545 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
4: Migdia Central, Eli Pagán.
5: La intel·ligència artificial forma part cada vegada més del nostre dia a dia, però aquest setembre també ens està deixant un seguit d'advertiments sobre els seus riscos. Al darrere, l'última, Bill Gates ha arribat a alertar que una IA utilitzada amb males intencions podria arribar a provocar 1.000 milions de morts. I no és l'únic, responsables de grans empreses tecnològiques estan reclamant més controls, mentre algunes companyies han detectat comportaments inesperats dels seus propis sistemes. Però de què estem parlant exactament quan parlem dels perills de la IA, quins són els riscos reals avui i quins formen part encara de l'especulació? Avui en volem parlar perquè això aquests dies s'ha sortit molt als mitjans de comunicació. I nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Has Mulkeray, el Has, ell és divulgador de cultura digital. Primer de tot el saludem. Has, què tal? Molt bon dia, com estem?
6: Molt bé, i tu?
5: Molt bé, bé, bé. Escolta, Has, perquè aquests dies això ens provoca molt, molt soroll. Ja sabem quan surten notícies d'aquestes característiques, no?, que corren ràpidament. Comencem, doncs, amb aquesta, potser amb aquesta última, aquesta declaració que sortia aquests darrers dies de Bill Gates, que deia que en males mans la IA podria arribar a provocar 1.000 milions de morts. Hem d'entendre aquesta informació com una possibilitat real o és un escenari completament extrem?
6: Jo crec que és bastant extrem el que diu. Jo crec que quan des d'aquestes grans empreses venen aquestes notícies, hem de pensar una mica com... No sé si teniu aquesta dita en català, quan el mag mou la mà dreta, mirem la mà esquerra.
5: Sí, sí, sí.
6: Si en les notícies ens diuen mirem cap aquí, pues, potser nosaltres com a públic general, la nostra feina és mirar què més fan que realment no estan comunicant. Si serveix per algo en positiu, que m'agrada mirar les coses en positiu, jo crec que el que podem dir al públic és que no hem de tenir aquesta por de notícies que estan dient ni Bill Gates ni Elon Musk. Una mica la gràcia de fer aquesta feina és no donar una reacció immediata a les notícies que donen, sinó si ara porten potser 10 dies, 14 dies que tots van dient que els perills de IA i ens han de frenar, ens dona una mica de temps o ens hem de donar una mica de temps a mirar una mica en global i després fer la nostra pròpia recerca de què més està passant. Si ara el Bill Gates i els seus amics ens volen fer creure que l'IA és un enemic, potser hem de mirar què més està passant i mirem què passa amb les grans empreses tecnològiques quan volen que mirem cap al futur, que pensen en un apocalipsis de la IA i com de poderosa pot arribar a ser, doncs, també ens va bé mirar cap al passat, no? Som d'una generació que hem viscut, per exemple, la gran pujada de l'internet, no?, als anys 90, que una mica com la IA, o sigui, ara podem fer una mica de paral·lelisme, que a l'inici com d'útil era internet, igual que podem pensar com d'útil era la IA quan va començar per exemple el ChatGPT que va arribar al públic el 2003, no? En principi què fèiem tots? Pues, ens fèiem els textos per les xarxes socials, ens fèiem resums d'articles i poca cosa més. Igual que l'internet al principi, no? Llegíem notícies d'algú i poca cosa més. I després amb la invenció del World Wide Web tot va ser una mica revolucionari, no? Hauríem de tenir memòria digital, podem seguir, podem fer un seguiment, podem tenir un comerç electrònic, i aquí les empreses amb interès privat comencen a crear un interès i fan un or digital. Igual que està passant amb aquestes empreses, igual que el Bill Gates amb la seva empresa Microsoft, o Elon Musk amb X, i igual que el Zuckerberg amb Meta, tots estan en un joc de bomboi del mercat, no? Estan pujant els xifres de valor d'aquestes empreses d'una manera descontrolada, tot està disparant, i tot i que gairebé cap d'aquestes empreses ara mateix estan generant ingressos, estan tots en negatiu. Llavors això també té un paral·lelisme bastant important amb els inicis de l'internet. Què va passar després de l'internet? Doncs cap al 2000 la bombolla va patar, el Nasdaq es va col·lapsar, 1.000 milions de dòlars se'n van anar a la fum, i milers d'empreses es van quedar que no valien res. Tot això són una mica d'ara, no? És com... Tot, hi ha com 5 empreses que estan pujant molt de valor, i aquesta bombolla ara estan demanant que frenem, que frenen ells entre els mateixos. Ells han de frenar el ritme, doncs són ells que justament han marcat aquest ritme, perquè està creant aquest volum, aquest disparament del mercat, com totes les bombolles s'espetarà, i una mica com va passar, com va passar a l'internet, que es va patar tot, però es va quedar amb tot a l'Apple, al Microsoft, a l'Amazon, al Google, doncs tres quarts de mateix sembla que pot passar amb això, que estan creant una bombolla, es quedarà a res, i després faran una mica de neteja de totes aquestes empreses que justament gràcies a l'IA poden, i l'IA de codi obert sobretot, no?, que es pot desenvolupar solucions per, justament pel públic general, pel nostre interès. Doncs aquestes empreses, evidentment, que es volen controlar el mercat, el seu únic interès, és molt important recordar a qui escolta avui que el seu únic interès no és generar les funcions pel bé de la humanitat, generen una empresa amb funcions pel seu propi interès, que és una més que és per la seva empresa. No sé si anàvem més per aquí la torre, eh?
5: És a dir, que tot això, és a dir, que aquests missatges també tenen una intenció, és a dir, que no són gratuïts, sí, en Haas.
6: Correctament, és això. Si estan creant notícies per una banda, és perquè es pot generar un sentiment entre el públic, perquè tinguem unes dependències o una mica de por, però també hem de ser prou intel·ligents nosaltres de no creure-ho tot, a fer la nostra pròpia recerca, i mira què més en fan. Pues què més estan fent? Ara mateix un grapat d'empreses tecnològiques ho estan dominant tota la borsa, i totes operen en pèrdues. Llavors fan molt soroll amb la seguretat, la regulació, els perills de l'IA, però pot tenir molt soroll sobre quan es converteixen en els principals inversors privats d'infraestructura energètica transnacional, quan hi ha centenars de milions de dòlars entre ells, i estan asfixiant la competència de codi obert amb lleis fetes mires per ells. No? Estan fent sopars amb Donald Trump per veure si poden fer una mica de lleis de mides perquè ells beneficien, i que sigui més complicat per qui té una solució a codi obert que pot realment ajudar la gent. Quan es reuneixen amb decenes de caps d'estats perquè estiguin llegats a les mans, i els seus documents estrangers tinguin una dependència estructural del model de l'IA d'aquestes 4 o 5 empreses, i no poden entrar ningú més en aquest mercat. Llavors, què passarà? O què crec que passarà? Vaja, jo, pot ser aquesta vegada, quan la bombolla peti, igual que va passar a l'internet, quan es va petar, es van observar tots els startups amb problemes. Doncs com que ja estan en aquesta moguda d'invertir en infraestructura energètica, en les dades, en centres de dades, doncs potser quan peten la bombolla aquesta vegada absorbiran sistemes globals de dades, d'energia, llavors potser hem de mirar més cap aquí nosaltres, o potser la feina de gent com jo o periodisme és mirar cap aquí i també fer soroll cap a aquesta banda, i que com a públic que podem estar més tranquils, que no ens ve cap Terminator, no? que l'IA no és un enemic, que sí que estan creant robots però no té a casa i això, però no, al final no és el perill. El perill on ens hem d'estar més al cas és, a part de la bomba de fum que parlen, o del soroll que fan, també hem de mirar què més fan a part d'això, que no hi ha gaire soroll, i pensar-nos en això, aquests moviments que estan fent, quin interès tenen en aquesta gent, doncs volen això, volen que els estats i els països tinguin independència sobre les seves empreses i després, com a avantatge a les seves empreses, poden moure entre fronteres amb molta més flexibilitat com fins ara, no? Hi ha una gran batalla tecnològica entre Estats Units i Xina. Estats Units estan avançant els seus models que ni atrapem ni nosaltres, perquè diuen hem de guanyar a Xina, però no saben què hem de guanyar contra la Xina. Simplement són els dos països que estan avançant més els models d'IA i ens fan anar de bolits de tots, perquè cada setmana hi ha noves funcions per amb els GPTs i els clouds, i ni estem aprofitant de les novetats que ens van llançar al principi de l'any, però no hem parat de llançar noves funcionalitats. Llavors, potser com a públic nosaltres, quan ho fem servir l'IA, perquè tu i ell estem conscients que molta gent ho fa servir l'IA cada dia i per cada cop més amb tonteries, el que tenim nosaltres és com fem servir l'IA, quines dades donem a l'IA, quin accés donem l'IA a les nostres vides, a les nostres empreses, quan des del punt de que fem assessoraments per a empreses aquí a Bages, no? Doncs ens demanem que com m'ho pot ajudar l'IA? Puc arreglar el meu Excel de finances aquí al GPT que m'ajudi, no sé què? Ho pots fer, però que siguis conscient que estàs donant les dades fiscals a aquesta empresa, que tu després no saps què faran amb aquestes dades. Potser hem de ser més conscients com fem servei l'IA abans d'anar a vacances. En comptes de demanar l'IA quina ruta has de fer quan vas a Tailàndia, pots demanar al teu amic que hi va anar i així pots mantenir una mica de contacte humà també. I tot això són petits passos o petites accions que podem fer al nostre dia a dia que són justament el que no li interessa a aquests empresaris, a Elon Musk, a Bill Gates, que volen que serim tot el nostre pensament i tot el nostre dia a dia cap als seus models de dades, perquè tinguem cada cop més dependència a ells.
5: Clar, llavors, el que s'ha de fer també en aquest sentit es fa servir molt la IA, quan segurament també estem parlant ja no la teva part privada especialment, però aquestes grans empreses, el futur serà també invertir molt en ciberseguretat, no?
6: Sí, ciberseguretat, hem d'estar molt al tanto sobre no només contrasenyes, però sinó les dades que donem i després que saben sobre nosaltres, perquè com a més saben de nosaltres, els models d'intel·ligència evidentment són molt avançades, llavors això canviarà com quin tipus d'informació ens arribarà, la manera que ens faran arribar la informació, que cada cop estarem més com a més pendents o més dependència tenim sobre els models de xat d'intel·ligència artificial que estem acostumats, no? De donar consells, resoldre dubtes, etc. Això que està

0: aquestes setmanes.
1: Sí.
0: Hem de tenir por a la intel·ligència artificial, o sobretot hem d'aprendre a utilitzar-la i a controlar-la, i a controlar-nos nosaltres també.
1: I hem de controlar nosaltres com el fem servir, hem de vigilar realment els interessos de les empreses privades que estan darrere d'aquests models i tenir aquest criteri humà de quan ho fem servir, si ho fem servir, si cal fer-ho servir en segons quins ambients.
0: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Malhas que ens hagi volgut acompanyar i volíem parlar doncs d'aquest tema que està, com dèiem, fent molt soroll aquests darrers dies. Has, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a mi per convidar-me.
0: I que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Gràcies, adéu.
2: El cap li girava.
3: Subministra energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
2: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factor Energia Brutal.
2: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Estàs barrejant tots els residus.
7: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
6: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
8: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.
9: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i si vols també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
10: Passen 2 minuts de 2:15 del migdia. Nosaltres ara tornem a la música i ho fem amb aquest Justo Ahora i aquest De Vicio. Aquí estoy.

0: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
1: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
2: Migdia Central, Eli Pagant.

0: dos quarts i mig d'una. 93 872 26 37, tenim un abonament per anar a veure aquest festival, aquest Fem Blues, que comença i arrenca aquest diumenge a l'Espai Plàcido dels Carlins de Manresa. Precisament el concert arrenca amb aquestes veus, les que estem escoltant ara, les dels The Suitcase Brothers. I és que el blues vol tornar a tenir un espai a la capital del Bages, i per això neix aquest certamen, aquest Fem Blues, que comença aquest diumenge 11 d'octubre i que s'allargarà amb un concert cada mes fins l'11 d'abril de l'any vinent. Tenim un abonament per anar a aquests concerts, un abonament per anar a veure tot el certamen, per cada un d'aquests 7 concerts que comencen aquest diumenge i que acabaran el proper mes d'abril. El nostre telèfon és el 93 872 2637. Tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola. Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola. El seu...
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, el seu nom.
1: Josefina.
0: Josefina, què més?
1: Ròdenas.
0: Josefina Ròdenas. Doncs Josefina, sí. No, no, no em pengi, sobretot. Val?
1: Vale.
0: Un moment, sisplau.
1: Vale.

doncs la Josefina que s'emporta, la Josefina Radones que s'emporta aquest abonament per anar a veure aquest Fem Blues. Els hi recordo, el Fem Blues és un certamen que neix a la capital del Bages per tornar a portar aquest blues a la ciutat de Manresa. El primer concert té lloc aquest diumenge amb el que estàvem escoltant, amb el grup que estàvem escoltant abans, i s'allargarà, com dèiem, fins al proper mes d'abril a la capital del Bages. Doncs bé, ja ho saben vostès, aquest Fem Blues que comença ja aquest diumenge i que el tindrem amb aquests 7 concerts, un concert diari. Nosaltres ja hem regalat aquest abonament, els agraïm doncs a la gent de Biharpi, que són els que hi ha darrere d'aquest Fem Blues, que ens hagin donat la possibilitat de regalar aquest abonament que s'emporta la Josefina per anar a veure aquest Fem Blues aquest diumenge i tots els diumenges un cop al mes fins al mes d'abril aquí en aquest espai plàcido del casc antic de Manresa a la sala Els Carlins. Continuem amb

Doncs ja ho saben, aquest Fem Blues, que comença aquest diumenge i que, com dèiem, vol tornar el blues a la capital del Bages amb aquest cicle, doncs, que comença aquest diumenge i que té ganes de continuar en aquest espai plàcidom dels carlins de Manresa. Dos minuts i seran tres quarts d'una i nosaltres ara tornem a la música, en aquest cas amb Cristina Aguilera i aquest Genio.

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: Hire Trends Manresa, carrer Girona 30, 93-874-8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hire Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
2: Passen 2:45 del migdia. Saludem a la Marta, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Marta, què tal, com estàs?
3: Hola, hola, molt bé, Eli.
2: Tot bé?
3: Tot bé.
2: Molt bé, saludem també la Laura, que la tenim aquí. Laura, què tal?
4: Hola, Eli, molt bé, tu, tot què bé? Tal?
2: Sí, avui sents bé, perquè l'altre dia la Laura no sentia gaire bé la Sheila, però avui tot bé. Va, comencem. Notícia de darrera, bueno, de darrera no, la d'ahir, que aquesta no la teníem apuntada més o menys al guió, Marta, que és que Shakira i Gerard Piqué es tornen a veure davant dels jutjats per, bàsicament, per modificar les mesures dels nens. Home, està aprofitant els dies que està aquí, no, la Shakira?
4: Està aprofitant la visita.
2: Està aprofitant la visita, ara me'n vaig a Madrid, que de fet acaba d'anunciar un nou concert.
4: Sí, el 12 d'octubre.
2: El 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, no sé si té alguna cosa a veure amb tot això, però ha anunciat un nou concert. Doncs bé, ells es van veure els jutjats perquè... pel tema de les vacances dels nens, no? Que demanaven, ara ella demana que sigui el Gerard Piqué, no?, qui es desplaci fins a Miami per estar amb els nens, que no siguin els nens els que hagin d'anar amunt i avall. Jo no sé si anaven gaire amunt i avall aquests nens, això tampoc no us ho sabia dir. Què és el que passa en un procés d'aquests, que tu pots demanar al cap d'un temps que si les mesures que el jutge ha establert pel règim de visites doncs, no van bé, el que sigui, doncs es poden modificar, i és el que Shakira ha demanat a Piqué, que sigui ell...
4: Que sigui compartit,
2: que sigui
4: els desplaçaments.
2: Que siguin compartits. Jo havia entès que era ell que havia d'anar allà.
4: Bueno, tal com apunta el Marca, posa, Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños. En él sostiene que la solicitud pretende que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido.
2: Val. Suposo que llavors Piqué devia anar poc a Miami, entenc.
4: Sí, jo crec que sí.
2: No, Marta?
3: Sí, pel que sembla, sí.
2: Ara això és el que ha de decidir el jutge. Home, hem de pensar que són dos nens, ara no sé quina edat tenen, però clar, entenc que anar amb un...
4: Aquí ho diu, 13 i 11.
2: 13 i 11, home,
4: són ja, petits,
2: són
4: sí.
2: Petitons, i, per, sí. I aviam que Miami no està a 60 quilòmetres, vull dir que haguin d'agafar. És a dir, el que sí que quan es va començar i van fer les mesures, la idea era que els nens vinguessin també aquí a Catalunya, perquè no, és a dir, el que argumentava el pare és que no perdessin l'arrelament, en aquest cas, que poguessin veure, suposo, a la...
4: Els avis.
2: Anava a dir la sogra Buixa.
4: Sí.
2: Que poguessin veure els avis, que no, que hi hagués l'arrelament, suposo, també amb la ciutat de Barcelona i amb Catalunya, però clar, llavors això va passar, llavors ja se'ls van portar doncs, a Miami, i és clar, jo també entenc que aquests nens, a mesura que es fan grans, doncs han de tenir, ara ja deuen tenir totes les amistats a Miami, no? Tenen l'escola a Miami, deuen tenir extraescolars a Miami, crec que juguen a béisbol, no, els nens?
4: Sí.
2: Juguen
4: sí,
2: a béisbol, eh? Que sí. Doncs deuen tenir tot a Miami, llavors clar. Això... Home, que no és un viatge de 5 minuts.
4: No, i que la Shakira part també, o sigui, va... O sigui, ella ja havia viscut a Miami, però a Miami es veu que tot el tema dels paparazzi i tot això és un entorn més segur pels menors d'edat que aquí. Que aquí estan a la teva porta, que allà a Miami, com que hi ha més famós seu i tal...
2: Vés a saber que
3: deu viure.
2: Vés a saber que deu viure aquesta dona, no?
4: Ja.
2: Ja, no, segurament. Bé, no sé que tampoc, no sé quina... Que ha de fer la casa aquesta que vivien ells, estava força, és força assequible, no? Perquè jo crec que la coneix... Aviam, jo no sé si no hi sabria arribar-hi, però segurament moltíssima gent sap on viu en aquest cas, ara la Minya Mal, eh?
4: On viu la Minya Mal, exacte.
2: I ara sabem per què és la Minya Mal, però jo crec que en aquella època la meitat de molta gent que tragués aquesta saben on saben quina és
4: sí,
2: aquesta
4: sí.
2: Casa.
4: Sí,
2: és
4: Esplugues,
2: no?
4: Sí.
2: Doncs jo suposo que, clar, Miami no és Esplugues de Llobregat. Entenc que l'entorn deu ser molt més segur.
4: Sí, veurem, més tranquil.
2: Veurem què és el que passa, doncs nou concert, 12 d'octubre, si algú vol anar a Madrid, és festa, el dia de la Hispanitat, doncs que se'n vagin a veure doncs, l'últim concert de la Shakira, que sembla que ho ha petat, no?
4: Sí, sí.
3: Sí, el que ho ha petat.
2: Ja, és moltíssim.
4: Ho ha petat i ha seguit una mica aquesta la dinàmica de pujar gent famosa.
2: S'ha posat de moda.
4: S'ha posat de moda entre la Rosalía al confessionari, doncs ara la Shakira també s'ha sumat a això.
2: Bueno, i el Bad Bunny amb la casita.
4: El Bad Bunny amb la casita,
2: cita, doncs, a mi em fa una mica de rabiot, això. No? No es fa una mica de rabiona, tot això? Que està molt
3: bueno,
2: bé.
3: Bueno, clar, perquè finalment els que pugen, no, amb els famosos, doncs són famosos igual. Clar, no, que... no hi ha l'oportunitat de que puguem ser alguna de nosaltres, clar. Que ens agradaria un pilot viure aquesta experiència.
2: No, no era amb el Bad Bunny, recordo que un d'aquests concerts, me'n recordo quin era, que havien pagat, segons qui havia pagat, molts sí. diners, uns 600 euros sí. o 700 euros, que per mi això és una bestialitat de diners per anar a un concert, i que els havien posat en un lloc que quasi bé no havien al concert, i llavors veus aquests famosillos que no han pagat ni un duro i que estan allà amb el cubatillo al final de l'escenari, no? Allà,
3: exacte.
2: Dando el bailoteo i cantant de bailando. Home, jo trio...
4: I vestits amb paper de plata.
2: Exacte, la Shakira es va embolicar... Shakira es va embolicar amb aquelles mantes, o allò, les mantes aquelles que posen les ambulàncies, les tèrmiques aquelles, una cosa... Són ignífugues, era per si passava alguna cosa, no? Això fa una mica de rabió, no? Perquè, clar, escolta, que els concerts donen molts diners anar a un concert.
3: Exacte, per això.
2: Aquests dies que estem en plens concert dels Oques Grasses, no? Que tot el que... I el que costa agafar una entrada perquè llavors veguis aquests famosillos a dalt de...
4: Queden gratis.
2: Escolta, la filla del Bustamante, ja ara ja no, aquesta ja la tenim on fire total, no?
4: Total, aquesta hi era, amb la mare.
2: Amb la mare, però aquesta nena ja ha deixat de ser també anònima, eh? Ara ja, aquesta ja viurà una altra...
4: Com la Jules.
2: Exacte, ara en parlarem. El Bustamante ho va argumentar, eh? Perquè un dia li van dir, un dia d'aquests fa poc, li van dir, escolta, que la teva filla està molt... surt molt a les xarxes, i va dir, bueno, va dir, bé, aquestes noies és el futur, bueno, és el futur, no hi estan molt acostumades, no? Això és una mica ja, no? Aprofitar-se també una mica que ja tenen... Home, uns quants milers de seguidors ja els tenen segurs.
3: I tant,
4: sense haver fet res.
2: Exacte, no és allò que t'has de picar pedra perquè tinguis uns quants seguidors.
3: Va,
2: que la Laura ja ho ha apuntat, i tot torna. És que és d'aquells temes que jo, si m'haguéssiu dit, no m'hagués imaginat mai que tornaríem a parlar. De la Belén Esteve i el Jubrique. És que no m'hagués... Em pensava que aquesta dona...
3: com la saga que nunca acaba.
2: Però Pantoja, per exemple, hi ha una altra saga que és Pantoja, però aquests no han deixat mai de sortir.
4: No, sempre estan en el punt.
2: Sempre estan en el punt. Quan no tenen un cap de toro al cotxe, tenen un altre problema. Però aquesta, la Belén Esteban, jo em pensava que ja estava, que saps, aquest tema ja el tenia. Cordills, que aquesta nena, quina edat té l'Andrea Janeiro? Aquesta nena ja és gran.
4: La meva.
2: Viu a Los Ángeles, em sembla, no?
4: 20... Bueno, no, sí, 27.
2: Però aquesta nena viu a Los Ángeles, em sembla.
4: Sí. Així, Estats Units.
2: Treballa de màrqueting, bueno, treballa és algo de màrqueting, xarxes, té la vida, no? Té la vida ja feta allà, cau, tot això.
3: Bueno, és que es veu que ara l'Andrés qui li ha donat permís a la seva mare per poder explicar-ho tot.
2: Ja.
3: Però jo crec que tot ja ho ha explicat durant tants anys.
2: Clar,
3: no crec que li quedi gaire més.
2: És que és tornar. Bé, més que res, perquè suposo que si tothom té la memòria meva, doncs no recordaven de la meitat de les coses, perquè la Laura ja apuntava la setmana passada per exemple, allò de les proves de paternitat.
4: Sí.
2: Es van fer aquestes proves de paternitat, que això jo o no ho recordava o no ho sabia, perquè es veu que tothom, com que la nena era rossa, deien que la nena aquella no podia ser filla
4: del Hensolín
2: d'Ubrique, que clar, jo, aviam, tret de tot, no m'imagino el calvari que també d'haver passat la Belén Esteban amb tot aquest tema, eh? Ah, és això, el que deia la Marta. Andrea Janeiro li ha donat permís a la seva mare per parlar de la seva situació familiar, perquè la Belén Esteban la setmana passada va tornar a anar a De Viernes, no?
4: La setmana passada, sí, va anar al plató després de 3 anys sense trepitjar 3-5.
2: Clar, però és que això, al final ens anem sempre el mateix, no? Que jo crec que tot això és una qüestió de diners.
4: Sí, clar, home.
3: Totalment.
2: No,
3: i el periper que va fer per entrar, tota la benvinguda que li van donar, jo crec que és com una mica...
4: Xou.
2: No? Clar, és que al final tot això és un xou, és un xou que estàs jugant amb la vida de tot un seguit de persones, no?
3: Sí,
2: i una és la teva filla, per molt que et dongui permís i tot el que vulguis, clar, va tornar a dir-ho de sempre, no? Que pare i filla no tenen cap mena de quasi relació, que ja va posar, per exemple, que hi ha vegades que ni el Hensolín d'Ubrique la felicita pel seu aniversari,
4: sí.
2: Que aviam, que això és molt trist, que, dir, això és
4: que no es veuen des de que va néixer el seu fill petit, o alguna cosa així.
2: Clar, la situació per aquesta noia entenc que és complicada. Ara, jo no sé si tornar-la a posar en el focus mediàtic, per molt que estigui a Los Ángeles aquesta noia, perquè ningú ens diu que d'aquí 4 dies el que diu algun d'aquests paparazzis se'n vagin a Los Ángeles a perseguir aquesta noia. Aviam, No seria pas cap descabellat, eh?
4: Que teòricament, no, no. Judicialment és anònima.
2: Ella judicialment és anònima, això no es pot fer. No. Que sigui, val, no, no, mira, almenys si més no, aquí... Per això et dic que hi ha coses que estan molt ben fetes, trobo en aquest sentit, de protegir aquesta noia i d'altres, que de cop i volta ara la Belén torni a sortir, jo crec que la Belén deu necessitar...
4: Pasta.
2: Pasta, no? Perquè jo al final he arribat a la conclusió que aquesta gent, quan surten, és que necessiten pasta. Escolta, el Jesulín es veu que... Bueno, diuen que tant la campana com ell, que ho tiraran judicialment,
4: sí.
2: Que denunciaran a Belén Esteban, la Belén Esteban se li
4: sua.
2: Exacte, se li sua, parleu amb denuncieu, parleu amb els meus advocats, de moment no hi ha denúncia que se sàpiga, veurem com acaba, perquè això serà com el conte de l'enfadosa. Qui també estudia emprendre mesures, accions legals, és la Cindy Crawford, la model.
4: Hòstia, sí, contra el centre de rehabilitació.
2: Exacte, perquè el que jo no sabia, jo no m'havia mirat, no, vaig, posem en antecedents, el fill de la Cindy Crawford, Presler Geber, va morir quan estava doncs en aquest centre de rehabilitació. Es veu que el noi, jo tampoc ho sabia, tenia problemes, no?, de drogodependències,
4: sí.
2: Entenc, va entrar al centre i va morir el mateix dia,
4: sí, el mateix dia
2: que va entrar al centre.
4: Mare meva.
2: Clar, d'una sobredosi, a més, eh? És a dir, el noi el que es va morir és una moria de sobredosi. I ara, doncs, ells estan estudiant emprendre mesures. Home, és molt bèstia, això, eh?
3: Penso que estan pendents encara de l'autòpsia i tal, i, bueno, el que deien és que tenim com una terapeuta de confiança, o sigui... No sé, sí, fins a quin punt.
2: Ja, el que passa que, clar, quan entres en un lloc d'aquests, clar,
3: ostres,
2: entenc que el primer que et fan és que et deuen treure qualsevol mena de substància que portis.
3: Home.
2: L'has de portar molt ben.
3: Segurament, que per seguretat.
2: Clar, no? Vull dir que, és a dir, el noi es va morir d'una parada cardíaca derivada d'una sobredosi. Això és el que s'apunta a l'espera. Veurem també com acaba aquest tema, perquè és un noi molt jove i que, a més, morís amb aquestes estranyes circumstàncies. Estranyes, si més no... I el que em fa molta gràcia, que també tornarà a portar cua, es veu que Alba Carrillo i Feliciano López tornen a estar una mica enfadadots l'un amb l'altre, ara.
4: Ah, sí?
2: Sí.
3: Que hem de remembrar un altre cop.
2: Sí, perquè Feliciano López ha presentat una demanda contra la seva exdona per una presumpta vulneració del dret a l'honor i la intimitat. La demanda es va presentar abans de l'estiu i ja ha estat admès a tràmit. El més curiós és que ha passat 10 anys des de la seva separació. Segons la informació que ha transcendit, Feliciano considera que Alba ha fet durant aquests anys nombroses declaracions públiques sobre ell, home, això és veritat,
4: sí.
2: Sobre la seva relació, que han perjudicat el seu honor i la seva intimitat. La demanda recolliria moltes d'aquestes manifestacions que el va fer durant els anys de televisió i altres mitjans, diu que li ha dit, perdoneu, li ha dit papanates, patètic i infidel, entre d'altres coses.
4: Però diu que no demana pasta, sinó que demana que pari de parlar d'ell.
2: Home, jo crec que a mi aquesta noia em fa molt riure. Aquesta noia és llarga, eh? Vull dir, aquesta noia... I el programa que té ho està petant bastant, eh?
4: El sòtano.
2: Exacte, el sòtano ho està fent molt bé. Veurem com acaba, però clar, sí que li ha dit aquestes coses i més, jo crec, eh? No?
3: Sí.
2: Bastantes coses més que papanates, jo crec. Veurem també com acaba, veurem que contesta ella, perquè ella contesta, no? Si més no, estem segurs que ella algun moment o altre contestarà.
3: Algun cas que tindrà.
2: Algun, sí, exacte. Escolta, Laura, gràcies.
4: A tu, Eli.
2: I fins dimecres que ve. Marta, també, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
3: Adéu.
2: I nosaltres acabem avui amb Chenoa i amb aquest Todo irà bien. A continuació, el Paseu.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres 7 d'octubre, i queda una setmana i un dia perquè Manresa torni a convertir-se en el punt de trobada per excel·lència de la cultura d'arrel, amb una nova edició de la Fira Mediterrània, una edició en la qual espero ja tenir veu, perquè ja veieu com estic avui. Del 15 al 18 d'octubre, la ciutat acollirà la 29a edició d'una fira que aquest any posa el focus en un concepte molt concret, la participació. La idea de fer que la cultura popular no sigui només una cosa que mirem, sinó que sigui una cosa que vivim, que compartim i en què hi participem. I és per això que avui, a banda de parlar de totes les propostes o d'algunes que tindrem l'oportunitat de degustar la setmana vinent en el marc de la Mediterrània, també posarem el focus en tot allò que hi ha al darrere d'aquest gran mercat de les arts d'arrel. Dels artistes, dels creadors, dels músics i dansaires, però també de les entitats i del teixit associatiu que fan possible que aquesta cultura tradi continua viva i, sobretot, continuï evolucionant. Per fer-ho, ens acompanyen quatre persones que ens permetran acostar-nos a aquesta realitat des de diferents perspectives. D'una banda, a la meva esquerra, tenim el Jordi Fossas, que serà també el meu salvavides. Si jo no tinc veu per fer preguntes, que és el director artístic de la Mediterrània. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. A punt de fira, ja.
0: A punt de fira. Bueno, jo en tinc unes ganes que no t'ho pots imaginar. Al seu costat tenim... No, anem a la banda dreta, anem a la banda dreta. A la banda dreta, perquè així us diré totes dues, tenim, per una banda, a la Marina Escoda, que és responsable del programa d'impuls de dansa d'arrel. Hola, Marina.
2: Hola,
0: què tal? Després ens explicaràs en què consisteix aquesta iniciativa. Al seu costat tenim la Núria Lozano, que és la responsable del programa d'impuls a la música d'arrel, que després ens explicaràs en què consisteix. I per últim tenim a la Clara, que la Clara és... A veure si el prompter baixa una miqueta més ràpid i així puc saber... Bueno, explica'ns-ho tu, Clara, a veure, tu qui ets?
3: Jo vinc com a presidenta de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals.
0: A mi el que m'agrada és que reduït, ho dieu, fem-ho de traca.
3: Fem-ho de traca, sí, és fantàstic. L'acrònim
0: és fantàstic, de no podríeu haver fet millor.
3: Un petit ball de cicles perquè no estan ordenades, però ens agradava més com sonava fem-ho de traca.
0: Clar, és que és brutal, em sembla fantàstic. Llavors, ja que comencem un moment per tu, Clara, explica'ns una miqueta quin paper hi té aquesta entitat dintre de la Fira Mediterrània.
3: Doncs amb la Fira Mediterrània ja fa un cert temps que estem en converses, no? Ja d'edicions passades, i que hem anat doncs trobant-nos, reunint-nos per veure també com podíem incorporar el ball participatiu d'arrel tradicional, que és l'activitat que ens mou a la federació, cada vegada més a la fira, que ja fa un temps, abans que la federació existís formalment, la fira ja tenia present també aquest àmbit de la cultura popular i ja hi era present, però hem anat tenint diàlegs, no? I trobades i una mica teixint sinergies per poder que tingui potser una visibilitat major, no? Dins de la programació de la fira. I aquest any, que el lema de la fira, l'eix central de la fira era la participació, doncs hem estat treballant més colze a colze per poder doncs incorporar aquesta participació i el ball participatiu a la fira. I per això, per primera vegada a la fira, per exemple, hi hauran tallers de dansa, no? que és una de les eines que nosaltres fem servir també molt a les entitats que estem dins de la federació, i també és una de les coses que promovem, no? Les ballades participatives d'arrel tradicional, amb el format a vegades que hi ha també un mestre de dansa que ensenya les danses que es ballen perquè més persones que no coneguin les danses s'hi puguin incorporar, i també el format de tallers, que també és un format que ens agrada
0: molt,
3: no? Perquè pot facilitar que nous públics s'acostin a aquests gèneres.
0: Clar, Jordi, això us ha anat com en ell el dit, no? Què va ser abans, l'ou o la gallina? És a dir, el contacte amb Fem-ho de Traca o la decisió de la Mediterrània que aquest any el leitmotiv fos la participació?
1: Va com tot una mica en paral·lel, no? Perquè, per exemple, amb Fem-ho de Traca, una de les coses que vam intentar, si més no posar espai, que per això també serveix la fira, no? Va ser una mica l'espai que us heu anat reunint any a any fins a arribar a constituir la federació, no? Per tant, que també la fira és utilitzada per col·lectius, doncs per sigui aquell punt de trobada anual, i que d'aquí doncs en surti, doncs, en aquest cas, una federació, no? Una entitat que aglutina tot aquest sector al país, no? Que ens sembla meravellós que passi, no? I de dedicar una fira a la participació ja fa anys que en tenim ganes, perquè ja vam incorporar fa uns anys, per exemple, ball folk, ball participatiu, fa anys que la fira, com deia la Clara, que se n'ha fet. Per una altra part, ja vam incorporar l'Hostal Cantut fa, crec que, 4 edicions a la fira, amb aquesta voluntat precisament de com a, si ens centrem en aquest concepte de fira, creiem que el nostre eix són les arts d'arrel, com has explicat, per tant, tot allò que parteix de cultura popular, de tradició, si una característica té forta és aquesta presència de comunitat i de participació, precisament, no? De trobar-nos. Per tant, a l'hora que parlem de mercat, de fira, termes que a vegades ens poden costar més de parlar-ne, el que volem és que els professionals puguin contractar un concert de la Judith Nederman, de l'Arnau, d'Omac, de Luca, que ja en parlarem, un concert també d'un grup que fa ball participatiu, però que el que volem obrir la mirada és a tots els professionals que ens visiten és que poden organitzar aquests contextos també participatius a casa seva, és a dir, que poden generar tallers, que poden generar dinars cantats, que poden generar balls participatius, que poden generar interseccions entre entitats de cultura popular i el teixit professional de la cultura de casa seva, és a dir, que quan parlem d'arts d'arrel no només parlem d'aquells artistes professionals que creen espectacles, que per nosaltres és un eix importantíssim, sinó que també parlem de tot un teixit associatiu que fa cultura popular i que estimula a fer-la, però també que parlem de cantar, de tocar, de ballar, i que es pot generar contextos perquè això passi.
0: És la manera, no? O sigui, tots venim d'aquesta arrel, no? És la manera de fer-nos la nostra o de recordar que també venim d'aquí, no? Vull dir que em sembla interessantíssim. I res, continuant amb això dels balls participatius, com es materialitzaran a la fira? És a dir, hi haurà algun espai concret on hi haurà diversos, una mica la gent que ens miri des de casa, si s'ha de reservar alguna cosa a l'agenda, cal tenir experiència, no, quin tipus de balls, a veure...
1: A nivell d'espais, aquest any provocar això ens ha provocat uns petits moviments que crec que són bastant importants i amb ganes de continuar, igual que aquest any parlem de participació, no és que aquest any voldrem que tothom canta, balli i toqui i l'any que ve no, és a dir, que el que passa aquest any la voluntat és que tingui continuïtat, ha vingut per quedar-se, no? Llavors, aquest any la taverna Cervesa Guineu, que continua als jardins del casino, per tant això continua igual, serà un espai especialment per cantar, per ballar, per tocar i de trobada. Per tant, hem descongestionat una mica algun concert de la taverna que anirà a plaça Sant Domènec. Per tant, la plaça Sant Domènec es converteix en el principal escenari a l'aire lliure de concerts. Vale? Per tant, hi tindrem dijous, divendres, dissabte, vespre, nit, i dissabte i diumenge al migdia, com qui diu, els principals concerts amb aquest concepte de públic que escolta des de plaça, balla també,
0: i accidentalment pot passar per allà, no?
1: I que passa per allà, els principals concerts de l'aire lliure de la fira, mentre que la taverna tindrà taules, cadires a dintre també, espai per ballar. Per tant, serà durant el dia un espai sobretot de trobada professional. Volem que els professionals tinguin aquest punt de taverna, aquest punt de trobada, de fer una cerveseta, però de lligar un bolo, de fer una reunió, és a dir, que tot això també passi a la taverna per a l'acabant-se el vespre nit, pues, amb més presència de públic i de ciutadans, pues, que sigui aquest espai, doncs, per cantar, per tocar, per ballar, per tant, és on hi haurà els tallers, on hi haurà els balls participatius, etc. No? Per tant, la taverna agafa aquest caire, la plaça Sant Domènec, aquests concerts més concerts de fira, per dir-ho d'alguna manera, i la part aquesta que també hi havia plaça Sant Domènec de cultura popular,
0: amb la Tradi Llibreria,
1: exactament, etcètera. A Caramella, el Festa Festa, sí. Es trasllada a la plaça Neus Català, ara que pràcticament tenim les obres acabades, doncs amb Cris Rei i el tram final del passeig, d'aquest primer tram de passeig, vaja, pues serà on s'instal·laran totes aquestes parades més vinculades a l'associacionisme de cultura popular, i on hi passarà una programació també de ballar, de tocar...
0: També, també molt participativa.
1: També participativa, però amb aquest fet també de fer cultura popular, no? D'uns bastoners que treballaran amb els Brothers Bros, celebrarem els 75 anys de la Pubilla, tindrem les anxovetes fent-nos ballar sardanes,
0: xuriac... I la diada típica de Tirallongues, que a més, justament la setmana passada els vam entrevistar i ja sabeu que hi ha hagut el concurs de castells aquest cap de setmana, doncs els Tirallongues es volen reservar per la Mediterrània per fer la gran actuació. O sigui, prioritzen la Mediterrània.
1: No, no, per ells és la seva
0: el
1: gran...
0: El concurs de castells, mira, aquí els veiem.
1: No?
0: Aquí els veiem. Sí, sí. Clar, jo el que vull saber, Jordi, és, tenint en compte com queda de públic quan hi ha la diada, totes aquestes letrades de llibreria, totes aquestes paradetes, on estaran mentre hi hagi el...
1: Ells estaran en el tram final del que és el Firapasseig. És
0: vale,
1: a dir,
0: vale.
1: De totes les parades que normalment ja formen part del Firapasseig, hi haurà una espècie de tòtems que t'indicaran que comences a entrar a la plaça de la Fira, i a partir d'aquí hi haurà unes casetes de fustes superboniques en què hi haurà instal·lades aquestes parades doncs, més vinculades a la cultura popular, que just a la que s'acabin és on comença tota l'esplanada de la, plaça Neus Català, que és el que estem veient ara en imatges. La plaça continuarà lliure, a la que comences a enfilar el passeig cap a plaça Sant Domènec, per entendre'ns, és on trobaràs aquesta desena de parades amb la tradillibreria, etc.
0: És a dir, que ja hi havia el Mercat de la Mediterrània, que també omplia aquest primer tram del passeig de parades, doncs encara s'ampliarà una miqueta més.
1: Correcte.
0: Amb aquesta part que hi havia la Sant Domènec. Val. Abans de donar pas a la Núria i a la Marina, algun desvetlleu-nos algun ball que podrem aprendre, alguna cosa que recomaneu a l'audiència que no es pot perdre de cap manera.
1: Potser aquests tallers que deies, Clara?
3: Sí, jo penso que els tallers són una de les novetats, no?, molt significatives, que n'hi hauran dos de tallers el dissabte al matí, i també, per rematar el matí, el dissabte al migdia, hi ha l'espectacle de Xuriach que es diu Sarau, i que precisament, no?, és aquesta essència del que entenem per un sarau, que és un espai on la gent s'ho passa bé ballant i que té, doncs, un punt d'espontaneïtat important i molt vinculat a l'arrel, no? Llavors, és aquest lloc on la gent canta, balla i gaudeix, no?
0: Lliurement, més a més, eh?
3: Amb una participació. En aquest cas, és una proposta d'una companyia, que és Xuriach, per tant, posa en escena això, però sí, manté el component, no?, de participació lliure, espontània. Tu abans preguntaves com funciona això? Se n'ha de saber, no? La premissa bàsica és que no cal saber-ne per posar-s'hi, només tenir ganes de passar-s'ho bé. Llavors tothom hi pot entrar d'una manera respectuosa, d'una manera lliure, espontània, i aquesta és una de les essències, no?, del ball participatiu, que és obert a tothom i té una voluntat molt inclusiva. Llavors es donen dinàmiques molt boniques, no?, de veus coses... Veus ballar la gent així amb una relació molt comunitària, intergeneracional, no? Veus gent petita, gent gran...
0: És el que t'anava a demanar, clar, que bonic. Tu deus tenir un llarg recorregut o molta experiència dintre del ball participatiu. Hi ha algun moment o alguna anècdota que recordis de dinàmiques que es creen o que generen que marquin un abans i un després també potser en l'estat d'ànim de les persones?
3: Sí, jo fent ballades, sobretot quan les fem al carrer, perquè a vegades es fan en sales així, que també està molt bé perquè et permet gaudir en unes condicions, però quan són al carrer permet molt això, no?, que gent que passa per allà i es queda com de dir, què fan aquesta colla aquí, no?, un diumenge a la tarda, allò, què està passant aquí, no?, i s'hi acosten, s'ho miren una mica de lluny, i llavors per mi hi ha un gest molt bonic de la gent que estem habituats a córrer aquestes ballades participatives, que és aquest gest d'oferir la mà a algú que veus que mira amb curiositat, no?, o que té ganes i el convides a ballar, i això penso que en pocs que potser en d'altres ambients no es dona tan fàcilment, o potser les persones no tenen tant la cultura aquesta de treure a ballar algú que veus que té un interès o que està mirant amb curiositat, i llavors passen aquestes coses que per mi són molt màgiques i molt boniques, no?, de que s'incorpora la dansa a algú que potser no havia vist ballar mai allò, que no havia ballat mai, que potser fins i tot està aquí de pas o fa un temps que hi és, però ve d'altres països, d'altres cultures, o no sé, com en situacions molt, molt diverses, i llavors és bonic
0: que quan això passa. És que en el fons tot és tan senzill com això, no?, de dir, tots venim de la mateixa arrel, ostres, vine a ballar, si ostres, és...
1: És que és una mica amb el que deies ara, Clara, que és el que busquem, aquest any. Hem posat aquests tallers dissabte al matí de 10 a 12, un mes per introduir-nos al ball català i l'altre, ja que Flandes és el focus d'aquest any, doncs per introduir-te al ball folk a Flandes, que és molt important, té un teixit molt important allà, quasi com per també donar una mínima eina per qui vulgui. És a dir, no són tallers de perfeccionament, sinó al contrari, no? De dir, va, vine...
0: Sí,
1: vine
0: sí,
1: a un
0: sí.
1: pas i atreveix-te,
0: allibera't
1: sí, una mica i balla.
3: Perquè una mica,
1: no?
3: Jo penso que això de ballar, com possiblement altres coses, és molt més divertit fer-ho que veure-ho, no? Llavors, quan estàs en una ballada o així, i hi ha gent des de fora que s'ho està mirant, que potser també poden estar gaudint molt, de fet, jo sóc més de les que m'agrada escoltar, tant o més que ballar, però... Sí que és veritat que hi ha gent que potser no gosa, perquè també penso que culturalment, i això ho hem parlat en alguns debats que hem fet des de la federació, som una cultura que balla poc, no? I que perd aviat les oportunitats d'explorar moviments, de deixar-se anar a nivell corporal i tot, no? I llavors, a vegades, no? Com que ens hem desconnectat d'aquest moviment corporal des de la infància, després, a certes edats adultes, no? Com ara posar-me a ballar, ostres, jo això no en sé, si s'han de saber uns passos, si no ho faré bé, si... I en canvi, aquest és un tipus de ball que permet molt posar-s'hi sense saber-ne, no? Mm-hmm. Perquè els moments bàsics són senzills, llavors no cal un gran domini corporal per posar-s'hi, tothom ho pot seguir fàcilment, i llavors és com un entorn amable per trencar aquesta vergonya i recuperar una mica el moviment propi.
0: Marina, això que diu la Clara, jo crec que et deu interpel·lar directament. Què en penses com a membre del projecte d'Impuls a la Dansa d'Arrel?
2: Totalment, estic molt d'acord que som un país que potser balla poc, no? Que balla poc, que hi ha alguna cosa darrere que s'ha perdut aquest lligam amb el que és el moviment, no? I crec que és veritat que és un entorn, no? Tot el que és la cultura popular, i és un tipus de ball que lo important no és ballar bé, sinó lo important és compartir aquest ball amb algú. I quan aquest compartir és amb algú, com deia també, no? Que és algú de proper a tu, algú més gran que tu, la teva mare, el teu avi, sembla que l'entrada i el vincle que es genera és molt més potent que vaig a ballar perquè em mirin només, no? Uh-huh. Sinó vas a ballar perquè formes part d'una cosa més gran, que és aquesta comunitat que d'alguna manera ens uneix a tots i que ens representa, no? Uh-huh. I és una manera molt, molt, molt amable, com deia, i molt, molt agraïda, no? I molt sentida.
0: Bueno, de fet, en certa manera, el programa d'Impuls a la Dansa d'Arrel té una miqueta aquesta voluntat, no?, de dir, si hi ha projectes de dansa, fem-lo realitat, no?, perquè també hi ha de tenir un lloc. Explica'ns una miqueta,
2: sí,
0: si voleu fer a dues veus.
2: El programa d'Impuls, sempre diem que aborda diferents capes, no? Llavors hi ha una capa que hi ha projectes que són de creació, que són projectes que aborden, parteixen des de la dansa tradicional, des de la dansa d'arrel, però que hi ha un discurs a darrere conceptual i fins i tot un tipus de moviment o hibridació amb altres disciplines o portar de la mateixa dansa la cultura popular a un nivell molt més enllà, no?, de creació i d'investigació, i aquests projectes formen part estan programats a Fira i els podem veure, no? Però aquesta és una capa com més professionalitzadora. Hi ha una altra capa que interpel·la tot el món associatiu, i amb aquest any precisament, bueno, després el Jordi pot explicar, hi ha diferents esbars que cadascú té la seva mirada i que cadascú ens explicarà una història des de la seva manera de fer, des del seu grup, des del seu col·lectiu, no? I també són projectes que també han passat pel programa d'Impuls amb aquest acompanyament que se'ls fa, no? Però després també hi ha una capa, que és aquesta cultura popular, que és aquesta base des d'on parteix tot, i que tots aquests projectes que he dit, tots veuen d'aquí, no? I veuen d'aquí per anar més enllà, però aquesta capa hi ha de ser, i aquesta capa, el programa d'Impuls de la dansa, no la pot obviar, i també l'ha de nodrir i l'ha d'alimentar, no? I la manera d'alimentar és creant precisament això, no? Potenciant aquests espais de comunitat, aquests espais de fer ballar. I per això aquest any, que ja feia anys que estàvem treballant, no?, aquesta capa, la manera de nodrir-ho, era crear espais, aquests contextos que deia, que explicava en Jordi, d'espais per poder ballar d'una manera desenfadada i sense complexes, i que no cal saber-ne. Vine a gaudir-ho perquè vols venir a gaudir-ho, i un lloc el tindràs segur, no? Uh-huh. Ja feia anys que estàvem fent aquests saraus, que deia, fèiem a les nits, i aquest any tornem a replicar aquests saraus, però com que el programa d'Impuls, igual que Fira, igual que molts projectes de Fira, treballen durant tot l'any, aquest any també hem generat aquest espai per anar preparant una mica aquests saraus, no? I per anar fent que hi hagin persones que vulguin posar-se al davant per dinamitzar aquests saraus. Què vol dir? Que pot venir a ballar qui vulgui, no? Però quan hi ha algun referent al davant, algú que t'estira, aquesta mà que deia la Clara, no? Aquesta mà que diu, ei, jo veig que tens ganes de sortir a ballar, no? Doncs com ho fas, això, no? Com pot ser aquesta persona que convida a ballar, que tens l'escolta com per detectar qui té ganes de sortir a ballar i que després et pots fer-lo sentir partícip, no? Acompanyant.
0: És que ara el que m'explicaves, clar, dius, els programes d'impuls, tant el de la dansa d'arrel com el de la música d'arrel, n'hi ha altres, oi, també?
1: De
0: música,
1: d'impuls
0: i aquests dos. I la Mediterrània, que treballeu durant tot l'any, clar, és un dels trets característics o distintius de la Fira Mediterrània, no? Que no es dedica únicament a programar, sinó que el que fa és ajudar i acompanyar artistes a fer realitat els seus projectes perquè finalment també puguin ser mostrats i exposats a la mateixa fira o l'any següent, no? Per tant, potser, si Núria i Marina i Jordi, si vols, podeu explicar una miqueta un any des que acabeu una Mediterrània fins que comença l'altra, la feina que es fa des dels programes d'impuls i com es vehicula a través de la Fira Mediterrània, jo crec que ens quedarà com un mapa molt més clarificador a l'audiència i a mi.
4: Bé, des dels programes d'impuls sí que és veritat que hi ha alguns dels... Cada programa d'impuls té uns projectes, diguéssim, unes línies de treball que es van desenvolupant durant tot l'any. I sí que n'hi ha uns que comencen i acaben a la fira, però n'hi ha uns altres que no, que són continus, que no ens posem un objectiu de la fira. Llavors, n'hi ha, per exemple, això que deia la Marina ara, els saraus aquests que passen a la fira, que és el tercer any que passaran, just aquest any sí que hem començat a fer uns tallers per buscar gent que pugui tenir unes eines, per donar eines a una gent, hi ha uns becats de dansa i uns becats de música, que perquè puguin tenir les eines aquestes, tant pel que és això, per donar la mà, per treure a ballar, com per poder dinamitzar des de com a músic, no? de decidir què necessita la gent ballar en aquell moment, doncs veure una mica què és el que allò farà que la festa continuï bé i vagi a bon port. Això són uns tallers que han sigut el primer any que els hem fet, tant des de dansa com des de música, i que sí que continuaran després de la fira, perquè hem fet com tres focus de pràctiques, que el segon és aquest de la fira, que passarà el dijous, divendres i dissabte a la nit, a 11:45 de la nit.
0: Primer quan va ser?
4: El primer va ser el Festival de Llegendes de Tous.
0: Sí.
4: I el tercer serà el Cantut de el Festival Cantut de Cassà. I això, llavors aquí el dia aquest vindran a fer com unes pràctiques d'uns caps de setmana que hem estat treballant justament fa 15 dies, sí. 3 setmanes potser, que vam fer un de conjunt amb la gent de dansa i la gent de música, que són molt enriquidors perquè a més de donar les eines aquestes, doncs creen molts vincles entre la gent que està interessada en aquest tema i fa que sorgeixin històries, no? Ganes de muntar això saraus a diferents llocs. Són gent de diferents punts del territori que de fet des de la primera trobada que vam fer hi han anat incorporant i han anat sortint focus que s'han... Clar, això és una cosa que sí que passa per la fira, però que té un abast que no està centrat en la fira. O sigui, la fira és un lloc de pas i un lloc que ajuda a vincular tota la resta, però que la pensem així com més àmpliament en el territori i en el temps també. I
2: ens agradaria molt que aquestes persones que han passat per aquestes formacions de dinamització d'alguna manera fossin taca d'oli, no? S'emportessin aquest context i s'empoderessin perquè generar contextos d'allà on venen, no? Si hi ha hagut gent doncs, de Figueres o hi ha hagut gent de molts altres llocs, doncs que puguin ells dir, doncs ara jo vaig a generar aquest context en el meu territori, que això es pogués servir una mica com per ajudar a fer ballar el país.
0: Clar, sí. Aquests programes d'impuls, perdoneu, perquè potser vosaltres ho teniu molt mastegat, però, és a dir, qui els pot anar a buscar? És a dir, sou vosaltres que l'estructura, tant de la fira com dels que formeu part del programa d'impuls, aneu a cercar projectes que veieu que potser necessiten un cop de mà? Són les mateixes companyies o els mateixos artistes que truquen a la porta? Com us poden localitzar? A partir d'on? Quines ajudes doneu exactament?
5: Hi ha diferents línies, el que et deia, i llavors a la pàgina web de la Mediterrània hi ha una pestanya allà on, que explica els dos programes d'impuls, però sobretot la manera d'interactuar amb el programa d'impuls són diverses convocatòries que anem obrint durant l'any. Hi ha, per exemple, aquesta de les beques als Saraus, però també vam fer una altra cosa que també es farà a la fira, que és un taller, a part de les de danses, n'hi ha un de polifonia tradicional, que això portem tot el curs aquest passat. Vam estar fent uns tallers a diferents llocs del territori també, de polifonia tradicional, sobretot dirigit, està dirigit a tothom, i sobretot aquest de la fira podeu venir i serà el diumenge de 10 a 12, a la mateixa hora que el de dissabte de dansa. Uh-huh. El diumenge farem el de polifonia, que esteu tots convidats a venir-hi.
6: No aquest, el següent,
5: El de la fira, el de la fira, sí, sí. I això, aquests tallers es van fer dirigits sobretot a els cantants de corals, a la gent que canta en corals, perquè Catalunya té una tradició coral molt important i fa molts anys que, bueno, des dels cors de Claver, que hi ha molta tradició de coral, però sí que és veritat que la manera que s'ha adoptat de cantar cada vegada ha tirat més a una manera com molt europea, molt de la música culta, diguéssim, clàssica. Uh-huh. I s'ha oblidat una mica la manera que aquí es cantava veus, perquè també es cantava veus de forma popular. I llavors una mica la idea és de donar eines a les corals aquestes perquè puguin decidir com volen fer. Ja no és només el repertori, és també la manera de col·locar la veu, és la manera dels arranjaments. Tot això ha sigut uns tallers que s'han anat fent. Se'n va fer una a Tortosa, unes Terres de l'Ebre, una a Girona, una aquí a Manresa, se'n va fer un a Barcelona, una a Terrassa, i no sé si...
1: I a Vilafranca.
5: I a Vilafranca, exacte. Mm-hmm. I van tenir molt d'èxit, això es va obrir convocatòria i es van omplir moltíssim també, per això hem trobat com molt interessant, a més aquest any que la fira va d'això, doncs de fer un taller, i esteu tots convidats també a venir allà. Això és una manera, per exemple, però després també hi ha els projectes professionals,
2: sí,
5: que hem tancat.
2: En realitat tot el programa d'impuls està, tota l'estructura del programa d'impuls està generada des de Fira Mediterrània. Mm-hmm. Després el Jordi pot explicar una mica d'on ve tot això, però l'estructura que hi ha generada és segons les necessitats que s'han detectat del sector. Com? És a dir, què és el que necessitem impulsar, no? Quins entorns, quins

0: perquè tothom hi té cabuda, però és veritat que cadascú en la línia que li toca, no? Hi ha una línia que pot, va dirigida a esbarts. Un esbart que tingui ganes de fer un projecte de creació. Ostres, doncs vinga, va, no? Ens presentem amb aquesta línia, l'acollim i a partir d'aquí se li dona tot un acompanyament perquè aquest projecte pugui tirar endavant.
1: Per tant, no és suport econòmic, sinó que és suport professional de recursos humans i...
0: Hi ha una part econòmica, però el valor no és aquesta part econòmica, sinó és l'acompanyament que hi ha amb aquesta part econòmica. No té sentit, perquè ja hi ha altres línies de subvencions que es donen, que ja es poden presentar línies de subvencions. El programa d'impuls, el valor que té és precisament l'acompanyament que hi ha al darrere de com una mica d'anar amassant aquests projectes i d'anar-los moldejant una mica perquè ells puguin anar incorporant canvis en maneres de fer, no? Canvis que ells estan buscant o no incorporar aquells canvis que no estan buscant, no? Però se'ls pot posar doncs, assessorament amb la música, assessorament amb la producció, assessorament amb buscar recursos econòmics, amb el que està fent el moviment, no? Aquesta és la part dels esbarts. Hi ha una altra part que va a projectes que volen entrar dintre el món professional, alguns que ja hi estan i alguns joves que s'estan empoderant per dir, ostres, jo vull fer aquest pas, no?
1: És clar. Que què vol dir entrar dintre del món professional?
0: Ah!
1: També, què, saps?
0: Això és un moment molt fràgil i aquest moment, aquesta fragilitat és on el programa d'impuls hi posa un accent més fort. Per què? Perquè si tu ets un jove que vol fer un pas al món professional, no, hi ha un coneixement que no tens i pots anar demanant subvencions i però et sents molt sol. Quan has de fer aquest projecte t'has de tancar en una aula, has d'investigar i és una solitud molt important. Llavors el programa d'impuls posa les eines i posa els professionals acompanyant aquests processos perquè malgrat la fragilitat, que això no ho canviarem, almenys et sentis una mica més encoixinat.
1: Exacte, hi ha una xarxa sota.
0: Encoixinat, hi ha una xarxa que no t'estàs tirant a la piscina, no? Sense aigua, sinó que hi ha tota una sèrie i que t'estàs introduint en un sector, t'estàs donant a conèixer. Després, aquest projecte no sabem on anirà, no sabem si estarà programat a fira, si tindrà circuits, si farà molts bolos, si... no ho sabem, però que aquest encoixinat li permeti anar segur i anar acompanyat i que pugui, almenys pugui tenir-ho i després ja veurem cap on evolucionarà, no? Però que se senti empoderat i permet possibilitar, no? Una mica.
1: Llavors, aquí, evidentment, inevitablement em surt obrador d'arrel, clar, l'obrador d'arrel, que quants anys fa que va néixer?
2: Pues mira, estem ara presentant els projectes de la sisena edició.
1: De la sisena edició, clar, l'obrador d'arrel no s'entendria sense aquests programes d'impuls i aquests programes d'impuls tampoc s'entendrien sense l'obrador d'arrel, no?
2: De fet, actualment el concepte obrador d'arrel és paraigua de tots aquests, no? És a dir, ara definim com l'obrador, com aquest programa d'impuls i de suport a la creació i producció pels artistes que treballen amb aquestes arts d'arrel, amb dos grans programes, els programes d'impuls i el programa de coproduccions, vale? Que llavors és el que presentem com a obrador i que aquest any hi ha 19 projectes a la fira que han tingut la coproducció de fira. Ara, lo interessant, crec, de tot això és, per una banda, aquesta circulació, no? Com aquest ascensor, per dir-ho d'alguna manera, que pot ser un programa d'impuls, d'ajudar-te amb tot el que explicava ara la Marina, fins doncs, a arribar a tenir un suport a la coproducció de la fira, per tant, una posada a la circulació en el sector. I després, per mi, l'altre gran interès de l'obrador és aquesta xarxa que està generant, no? Aquest mapa d'espais, de llocs, de festivals, d'equipaments, doncs, que fan doncs, que et permetin crear aquest projecte o et permetin ajudar a fer uns tallers o et permeten tenir un espai com aquests tallers que explicava la Núria, que els hem treballat a la Casa de Teatre Nu, en el Festival de Llegendes, per tant és un còmplice, o al Cantut, o formacions que s'han fet a les preses o a Rubí a nivell de dansa, però també que et permeten llavors tenir una circulació i una exhibició pels projectes, no? Per tant, la fira hem intentat que passés de ser aquest aparador de les arts d'arrel a ser, continua sent aquest aparador, però també sent un obrador d'aquestes arts d'arrel i una generació de...
1: Un generador de... Clar, clar. Bueno, de fet, ho podem dir, Jordi, a finals d'aquesta setmana s'estrenarà aquí a Canal Taronja un reportatge que explica els 19... Bueno, explica què és l'obrador d'arrel i dona a conèixer els 19 projectes d'aquest any, que ja us asseguro jo que són una meravella, i el reportatge ha quedat superbé i és un document que jo crec que podrem anar passant cada any, perquè és que, bueno, veus que hi ha tant talent, però de vegades no saps on encabir-lo tot aquest talent, no? I això jo crec que, Jordi, és una pregunta delicada també en el sentit de dir com es fa la programació d'una fira mediterrània que ha de tenir uns topes, que ha de tenir un equilibri entre propostes de teatre, propostes de dansa, propostes de música,

0: que també, si el focus és Flandes, importància de Flandes, és a dir, has hagut de dir molts nos.
1: Moltíssims.
0: I això no sé si és fàcil.
1: No, és dur, és dur. És el pitjor moment de la vida del director artístic a la fira. És el pitjor moment perquè, per exemple, a part de totes les convocatòries que ara explicaven la Núria i la Marina, hi ha la convocatòria per actuar a la fira. És a dir, ja no de suport a la creació ni de saraus, la d'actuar. I per actuar a la fira rebem aproximadament, o hem rebut aquest últim any, uns 1.700 projectes.
0: Mare de Déu.
1: I en 85.
0: D'on, Jordi?
1: De tot el món, de tot el món.
0: De tot el món, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Realment... 85, és que n'heu de descartar. Molts.
1: N'hi ha moltíssims i llavors intentes, doncs, una mica el que deies, no? De que hi hagin totes les capes del poliedre del que pot ser les arts d'arrel, no? I que hi hagi una mica de tot d'aquestes capes, no? Perquè si algú és algú que busca ball participatiu, per exemple, no? Si a la fira només n'hi ha un, si només hi ha un grup que fa ball participatiu, segurament l'interès de la gent que programa o que fa ball participatiu... Pues, ostres, no? Al final has d'anar donant una mica, igual que amb dansa, no? Per exemple, al final hi ha uns 18 projectes, crec, de dansa en aquesta fira. És a dir, has d'intentar que del poliedre pues,
0: hi hagi, estigui representat.
1: Estigui representat, hi hagi de tot, i amb dos grans paràmetres, no? La qualitat artística, que evidentment hi ha qualitat artística més enllà de 85 projectes, per suposat, i llavors una altra eina molt important, un altre factor de decisió molt important per nosaltres és aquesta voluntat d'utilitzar la fira com a mercat, no? És a dir, t'estàs presentant com a artista pues, que arrenques i que per tant utilitzaràs la fira com aquest aparador, estàs presentant un nou projecte, t'has envoltat el teu equip doncs, de distribució, de manejament, de ganes doncs,
0: sí.
1: d'introduir-te, no? És a dir, que els professionals que vulguin venir aquí, quan t'hagin vist, si et truquen per fer un bolo, doncs els puguis dir que sí, no? En aquest sentit, que estiguis preparat per poder fer aquest sí, no? I una mica tot això que ara estàvem parlant de programes i obrador, el que vol és precisament que aquest moment d'actuar a la fira i d'estar a la fira i de situar-te en aquest mercat pues, hi arribis de la millor manera possible, no? I que tinguem a una ciutadania i uns professionals capacitats per programar tot això, per tant, que ballem, que cantem, que toquem, que puguem generar aquests contextos per tot arreu i que tinguem uns artistes, unes entitats, unes companyies pues, preparades pues, per poder fer tot això, no? I per tant aquest treball durant tot l'any en aquest obrador pues, d'anar fent bullir i d'anar generant tots aquests espais.
0: Clar, si ens centrem una miqueta més en la programació d'aquest any, hi ha alguna novetat d'espai? Sí que ens has explicat aquest canvi d'ubicacions i per tant una mica de reestructura, però algun espai que s'incorpori, em dona la sensació que potser hi ha alguna més propostes de carrer com de xarangues obertes a públic familiar, no sé, vull dir, què destacaries com a principals novetats o...
1: Mira, amb tema carrer crec que comencem, també hi estarem ficant i hi haurà novetats en l'obrador futur a nivell d'itinerants, de carrer. Jo crec que la pandèmia va fer molt mal, i a nivell d'artistes, quan et plantejaves vull fer un projecte itinerant, no, i per tant ha costat, jo crec, tornar-nos a acostumar a tots i a generar projectes, a programar-los. Realment, quan passen coses com aquestes, igual quan hi va haver la crisi econòmica fa ja uns anys, pues costa, no, que les companyies, que els artistes que han d'arriscar i presentar projectes, pues a vegades intentes anar-lo
0: segur,
1: no? I per tant veurem projectes, hi ha molt més carrer en aquesta fira, hi ha itinerants que per tant estem intentant aquí provocar que n'hi hagin, i en quant a espais nous, traslladem el Càntut, es farà el Globus, que jo crec que arriba per quedar-se, hi ha més espai, per tant podem fer-hi quebre més gent, perquè sempre es venien tots els tiquets molt ràpid.
0: Ho haurem d'indicar bé, per això tant, que s'ha d'anar fins al Globus, eh?
1: Exacte,
0: també.
1: Exacte.
0: Ah, aquí, hi ha...
1: aquí hi ha una caminadeta de 10 minuts,
0: sí.
1: Però
0: sí,
1: que, per país...
0: No és de més, eh? Que també sembla que estigui molt lluny.
1: No,
0: però és que...
1: jo això, com a no manresar, com a olotí que sóc i que fa ja 7 anys que estic a Manresa, als manresans passa que el Globus, el Museu del Barroc o les Escudines, que és l'altre espai que ara us vull parlar, són lluny. I no ho és.
0: Les distàncies...
1: Baixar al Museu del Barroc, ja sé que baixem, o les Escudines pugem, o el Globus fem una part de la carretera, però són 10 minuts a peu,
0: sí.
1: I està superproper de tot, no? I aquest any incorporem les Escudines. El Centre Cívic és un espai nou que acollirà 3 companyies de petit format. Realment també està passant molt que cada vegada tenim projectes que busquen espais petits, no un gran auditori o una gran plaça. Són projectes que tenen aforaments de 20, 35, 40 espectadors, per tant cada un d'ells, si no m'equivoco, fa 4 o 5 passes durant tota la fira. I les Escudines tenen molts espais per poder fer aquest tipus de projectes. Projectes que jo crec que els 3 són perletes de la fira d'aquest any, en què podrem anar passejant a 10 minuts de l'àrea professional. Trobem les Escudines i és un espai que incorporem. En aquest sentit, les Escudines tenim ganes que es quedi, igual que el Globus, i puntualment aquest any veurem si hi ha artistes que generen també projectes. Tenim a la FIA Pagans, al Pati dels Infants, que torna a ser espai de la fira, perquè buscaven un espai així exterior en què hi hagi una mica de males herbes, perquè volen posar en valor precisament aquestes males herbes.
0: Amb un espectacle infantil.
1: Amb un espectacle que s'utilitza, les llegendes que podem trobar a partir de les males herbes, però l'utilització també de les noves tecnologies, per tant, l'ús del mòbil, però en aquest cas són els infants, els pares, mares, tutors, acompanyants, estaran assentadets veient com els infants, a través de les noves tecnologies, descobreixen aquestes males herbes que hi ha al pati dels infants.
0: Em sembla molt interessant el fet que deies, jo com a olotí, la sensació és que no està tan lluny res, no? Jo us volia demanar, ja que cap dels que m'acompanyeu avui a la taula sou de Manresa, com és percebuda la Fira Mediterrània i tot el que envolta la ciutat en el marc de la Mediterrània des dels vostres entorns? Perquè de vegades és el que passa sempre, no? Quan passa a casa, els manresans i manresanes la donem tant per suposat que potser no la valorem tant com algú que ve de fora. Per tant, des dels vostres entorns, com és percebuda la Fira?
2: És difícil la pregunta perquè nosaltres estem tan posats en el món aquest que al final no som manresans, però tot el nostre entorn està molt vinculat, llavors és
0: a la gent Terrassa, de la fira, no? Doncs, sí. Jo què sé, els vostres amics de sempre, la gent del sector.
3: Clar, no, jo sóc terrassenca, el que passa és que em veig Fira Mediterrània com a sector, formo part del sector, no ho veig tant com a terrassenca, sinó que si formes part d'aquest sector, Fira Mediterrània està a la teva agenda d'una manera superevident. I de fet els meus amics ja diuen, bueno, la setmana que ve no existeixes, no? I dic, no, vull dir, em situo a Manresa, però no només la setmana que ve, sinó ja fa molts temps que estic, molts dies que estic treballant, no?
0: És a dir,
3: no
0: el sector...
3: No és tant des de Terrassa, sinó que el sector és evident que...
2: Sí. I jo crec també pel sector de la cultura tradicional i popular, però després pel sector cultural, jo crec que és una fira que, bueno, i clar, jo com que participo, no sé si queda gaire bé, però que és una fira que està molt ben valorada, perquè des d'altres sectors culturals, és com hi ha diverses fires a Catalunya i jo crec que la Fira Mediterrània la gent se l'estima molt.
0: La sensació també és que està molt cuidada.
2: Sí,
0: molt cuidada, no hi ha res descuidat.
2: És cuidada i també la sensació de que la gent que ve diu, ostres, que quan hi vens també et sents cuidat, saps? Una mica, que no és un espai, els espais no és una fira enorme d'aquestes que no t'hi trobes, però en canvi trobes gent que, no sé, amb qui pots fer intercanvi, i jo crec que és una de les fires ben valorades del país.
3: Sí, és una fira que està acotada amb allò que pot assumir i que és coherent amb el discurs que està ensenyant. O sigui, allò que està dient és el que vens aquí i ho veus. I no vens a veure només una cosa, sinó que veus totes aquestes capes que explicava el Jordi, no? Vull dir, pots venir a fer moltes coses i a veure moltes coses, i tot amb diferents... amb aquestes diferents capes que hi ha.
2: I jo crec també que la percepció aquesta de que a la fira són els dies de fira, però no només, això cada vegada és més, s'ha anat extenent i la gent ho té molt clar també.
3: Abans comentaves, no?, que hi ha aquest reportatge que explica els 19 projectes de l'obrador, que es pot fer servir altres anys. segur que es pot fer servir altres anys, però és que ara comencem amb 19 projectes més.
0: Ja.
3: Sí que es pot fer servir, però és això, que no parem, no? Que són aquests 19 projectes d'aquest any, però aquest any a Fira se'n presentaran uns quants de l'any que ve. Per tant, l'any que ve en tornarem a tenir 19, però no seran els mateixos.
0: Parla de gira. I tu, Clara? D'on has dit que venies tu, Clara?
4: Jo vinc d'Arbúcies.
0: Des de la...
4: I, clar, de fet, jo a la fira l'he viscut com amb diferents facetes des de fa... Vull dir que hi havia estat programada com a artista des de fa molts anys, amb diferents projectes. Hi ha anys que he vingut com a programadora anant amb una agenda d'espectacles que vagi a l'hora perquè has de sortir pitant perquè al cap de 5 minuts se'n comença un altre no sé on i corrent tot el dia així. Però com a sector, diguem, de l'associacionisme, com a federació, jo veig que la fira fa una funció que per mi és bonica i és molt important, de punt de trobada. O sigui que tu vens a la Fira Mediterrània i saps que et trobaràs, no?, amb la gent, no?, amb gent d'altres associacions que està fent coses a altres llocs del territori, amb artistes, amb públic, amb organitzadors, amb... I llavors aquesta funció, no?, de vens a trobar-te amb gent, no? I potser no veus tants espectacles perquè no, o sigui, fas més vida al carrer i ara t'atures a parlar amb un, ara saludes a un altre, no sé què, però això dona oportunitat a que passin moltes coses interessants, no? Uh-huh. I llavors sí que en aquest sector, com a mínim el que jo percebo, no?, de les associacions que ens movem al voltant del ball participatiu, la Mediterrània és punt de trobada. I llavors, amb gent amb qui no et veus regularment, bueno, ens veiem a Manresa, ens veiem a Manresa, i saps que és un lloc on et trobaràs, i això és bonic.
0: Que bé, perquè ens estimem Manresa, ostres, que soni la ciutat, el nom de la ciutat, més enllà i de manera positiva, és d'agrair molt. Llavors, tema... Hi ha una mica allotjament, clar, venen moltíssims artistes de tot arreu. Aquest deu ser un temàs també, Jordi, no?, de dir on els col·loquem, perquè sí, molt bé, poder actuar només el divendres, però ens agradaria que hi passessin el cap de setmana, no? Llavors...
1: No, clar, aquí hi ha moltes capes de molts allotjaments en aquest sentit, no? Nosaltres, com a fira, també hi ha molts artistes que venen de fora de Catalunya, en aquest sentit, per tant, aquí també hi ha un altre, molts professionals internacionals també. De fet, l'any passat crec que vam superar per primera vegada els 1.200 professionals.
0: Wow.
1: I pel que crec que avui estàvem als 1.100, per tant jo crec que estarem en aquesta xifra, cosa que també abans tu ho deies, la fira està a les dimensions que ha d'estar en aquest sentit, eh? Tampoc els objectius de la fira no és que ara vulguem ser no sé quants professionals, perquè hi han d'haver els professionals o els artistes o les companyies que hi han de ser-hi, que generen, no?, això que ara deia la Clara, de que passin coses. A mi m'agrada molt també utilitzar aquesta frase, perquè la logística evidentment és complexa, eh? En aquest sentit, jo crec que vull buscar allotjament per la setmana vinent és quasi missió impossible, però pot ser també, eh? Perquè cadascú, la fira tenim uns, hem d'anar amb uns canals segurament i altres tipus d'allotjament avui en dia que crec que bueno, tothom també es pot buscar i poden ser-hi, eh?
0: I com que hi ha tanta estima per la fira, segur que ja s'han creat sinergies o amistats de dir, ostres, si vinc podré dormir a casa teva, oi tant.
1: Passa molt. I abans que deies, no?, com els que veniu una mica de fora, com sentiu la fira, també com sentim Manresa, no? I m'agradaria girar-te un moment la pregunta perquè, ostres, quina ciutat al país pot oferir els equipaments perquè passin més de 100 funcions en 4 dies? És a dir, aquí, des de Plana de l'Hom, Cursals, Teatres Conservatoris, Carlins, Museu del Barroc...
0: Anònimes.
1: 1522,
0: Espai Casino.
1: No, que hi ha una ciutat amb un potencial i que té un potencial enorme i que crec que aquests 4 dies la fira l'ajuda a fer-la brillar moltíssim, no? I que és molt bonic que passi això i que hi hagi aquest punt entre ciutat i fira, crec que és molt, molt xulo.
0: I tant. A veure, ja per acabar, voleu fer alguna recomanació per l'audiència de dir, ostres, és que de vegades, clar, es veu una programació tan extensa que dius, jo no sé com triar. Feu una miqueta de fars per la nostra audiència i recomaneu alguna cosa que cregueu que valdrà la pena? Bueno, tot valdrà la pena, evidentment, eh? Però del vostre sector, cadascú, tu més de dansa, tu més de música, i tu una de cada, i tu els teus, els tallers que...
3: A mi m'és molt difícil fer una recomanació i deixar-me els altres, perquè tots són molt bons, i crec que la fira ha generat uns itineraris que són meravellosos per seguir-los tots, no? Jo com a dansa triaria com un de cada capa, no? Una mica dir, vés a veure algú que estigui molt en una part professional i que et generi dubtes i que diguis, ostres, potser no acabo d'entendre res, però uau, aquest parteix d'on parteix.
0: Com per exemple?
3: Catalan Washing mateix.
0: L'Esbord, eh?
3: L'Esbord de Catalan, sí, no, podria ser un. Llavors potser agafaria algú del món associatiu, no? Un Esbar que puguis dir, ostres, doncs... en tenim de repartits per tot el país, no? Vull dir que, i aquest any hi haurà 3 per aquí programats, vull dir que també se'n pot veure, perfecte.
0: De l'Obrador de Real hi ha
3: el dit, vegem amb el dit, que també és com una girada de dir el Jan Petit, ens explicaran del Jan Petit, i no penso explicar
0: de
3: res.
0: Què de què va la història, no? De què va?
3: Aquí no penso explicar res, només de què va, queda aquest dubte, i després aquesta, i molta cosa de carrer. Jo sempre dic, si veniu a Manresa, que hi heu de venir, veniu-hi amb la mentalitat oberta i amb unes bambes, per allò que deia la Clara, de dir, perquè has de poder anar d'un lloc a l'altre ràpid i no perdre res. I això sí, acabar el dia ballant, cantant i tocant els saraus.
2: Núria. Sí. No ho sé, jo els convidaré cap a casa i us recomanaré que vingueu a veure els projectes de programa d'Impuls de la Música, que aquest any són...
0: Costa't una miqueta més.
2: Sí, perdona. Sí. Que aquest any és l'OMAC, que és un gran projecte. Després tenim...
0: OMAC vol dir Orquestra de Música d'Arrel de Catalunya.
2: Exacte.
0: La gent que no ho sap.
2: Sí, sí, que fan un espectacle sobre Pau Casals, que és estrena, bueno, tots són estrena.
0: El passarem per Canal Taronja, de fet.
2: Doncs això, si al final hi poguéssiu venir,
0: que sapigueu,
2: de veure després per Canal Taronja. Després... la Coloma Bertran, que presenta un projecte que es diu Arrel Alada, que també és molt bonic. A Luca, també, que també estan a punt d'estrenar. I La Portera, que són els quatre projectes això, professionals d'aquest any de música. I realment són molt bonics tots quatre, jo ja els he anat tastant. I bueno, jo crec que està molt bé, perquè a més són coses que després segurament sonaran molt, és com una anticipació, no?
0: I algun d'aquests que hi puguis anar amb canalla, d'aquests quatre que has dit?
2: La Portera, per exemple. A veure, la música jo crec que és per totes les edats i no hi ha... pots anar a veure'ls tots en canalla, però La Portera és especialment sensible.
0: Clara.
4: Jo, bueno, ja hem comentat, no? Els tallers per cantar i ballar, que penso que això és com
0: canela
4: una gran
0: fina.
4: Novetat i que és... perquè és també l'oportunitat de veure un altre context, no? També pensant en els programadors, és la possibilitat de veure, o sigui, pel públic, evidentíssimament, perquè hi aniran i s'ho passaran molt bé, però també pels programadors, que és una oportunitat de veure com funciona, no? Una cosa que potser habitualment no pensen en programar, perquè igual potser habitualment pensen en espectacles i no tant en el format taller. Llavors, abans ja comentàvem també Xuriac i la Coral Cinera, que té aquesta proposta de sarau, els saraus, òbviament, no? de cada nit, i tot el que passarà com a ball participatiu, que hi ha molts grups, no?
1: Esnar
4: Marwar, que abans dèiem, és molt difícil de pronunciar això, que segur que no es pronuncia així, però la intenció hi és, i moltes altres propostes de ball participatiu, i potser per puntualitzar alguna cosa, a mi m'agrada també posar la mirada molt afectuosa amb les propostes de l'Humus, perquè penso que l'Humus fa una gran feina també dins de la fira, i hi encabeix propostes que potser, si no, potser no haurien cabut en la programació oficial, i algunes d'aquestes també, doncs, són de ball participatiu, no sé, ara recordo La Genuïna, hi ha més, no em sé el programa de memòria.
0: L'Andrea, aquell que dèiem abans, aquell Andrea no sé què, no?
1: També.
0: No,
1: aquest és de l'escenari de Cases de la
0: escenari
1: Música.
0: Escenari de Cases de la Música, és que clar.
1: Però també de
4: sí, escenari, és que clar, hi ha tantes capsetes dintre de la programació que si no tens el mapa complet a vegades perds una mica, però bé.
0: Jordi.
1: Quina responsabilitat ara.
0: Escolta'm, dintre de què, evidentment, si totes estan aquí és perquè totes són recomanables,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, no? Mira, una recomanació tant a la web com al programa. Hi ha 7 itineraris que hem fet, perquè evidentment quan es rep el programa o quan es mira la web la tendència a espantar-se pot passar, eh? Perquè destriar de 85 projectes, a més, la gran majoria de noms que segurament s'han sentit poc, no? Uh-huh. En aquest sentit. Llavors, a partir d'aquests 7 itineraris, tu pots orientar què és el que més t'agrada o vols intentar descobrir, no? Hi ha 2 itineraris de música, l'escena catalana de músiques d'arrel, aquí us destaco l'inaugural, Sandra Montfort, queden poques entrades, per tant, aneu-hi, o la Judit Nederman
0: també ho farem amb Canal Taronja, l'inaugural i la xarxa
1: si es quedeu sense entrada, aquí també o per exemple, no? Ara dic noms també que no han sortit aquí, no? En aquests moments, per exemple, la Judit Nederman amb el Trio Fortuny, que no tenim habitualment gent de la clàssica com el Trio Fortuny que facin una mirada a la tradició, per tant com ens agrada també que passin aquestes mirades, per tant jo crec que també és un dels altres imperdibles d'aquesta. Tenim tot aquest ventall de projectes de l'escena de músiques del món de la Mediterrània, per tant aquí molts projectes, si us agrada per exemple el món de la copla, aquest projecte de la copla Sant Jordi amb el Sergio Barardo que ens ve des de la part alpina d'Occitània, jo crec que és un dels altres imperdibles d'aquesta fira. Tenim tot l'itinerari de dansa. Uh-huh. Aquí, pels que us agraden aquests projectes més de gran format de dansa, Museu del Barroc, 3 nits meravelloses, Col·lectivo Globo des de Galícia, Mucha Muchacha, que molts deveu recordar l'inaugural de fa 3 anys, per tant arriben en nou projecte i per tant deixeu-vos anar cap al museu, que està 10 minuts a peu,
0: sí,
1: o l'Ester Guntín amb Brida, no? Per tant, aquestes grans nits en el museu, en el fantàstic claustre del Museu del Barroc. Tenim tot l'itinerari de memòria i llegat, de projectes de teatre i de circ. Aquí us recomanaria el projecte de Flandes, de Focus Flandes, ja que no n'hem parlat quasi. El diumenge a la tarda a la Sala Gran del Cursal hi ha un projecte de circ i de polifonia que ens arriba de Flandes. Recomanació agafar entrada per veure-ho des de dins de l'escenari, perquè hi haurà, crec que són 150 persones que estaran assentats a la platea, perquè és suspensió capilar, per tant els artistes estaran també per sobre els nostres caps. I en polifonia, que n'hem parlat molt també en aquesta fira, i molts projectes de carrer, FIA FEMUT a la plaça Major, Perifèries Marrones, fent itinerari pel carrer, també posant al damunt de la taula aquest col·lectiu de xatarreros, no sé si la paraula és correcta,
0: sí.
1: Que es guanya la vida drapaires recollint, que això està passant a les nostres ciutats avui en dia i per tant portat al món de la rel i de la cultura popular. Aquests són els 4 grans itineraris, 2 de música, el de dansa i el de teatre, circ i oralitat, i en tenim 3 de transversals: el de fer cultura popular, que ja n'hem parlat molt perquè també és d'aquest participatiu, Brodes Bros amb els bastoners de Sant Cugat a la plaça de la Fira i per obrir la plaça de la Fira i fer carrer, tot l'itinerari de ball i cant participatiu, que també n'hem parlat moltíssim, i ja que la Clara parlaves de l'humus, aquest humus que aquest any han agafat el relleu la gent de Tradivall en dansa, que ho feien el col·lectiu d'Arrel i que s'han anat jubilant, i que per tant hi hem donat amb tota la voluntat del món aquest caràcter de ball participatiu a l'humus aquest any. I per acabar, aquest 7è itinerari per projectes, per anar amb els més menuts de casa, que hi ha tot un itinerari de propostes per anar amb família, des del Poni Menut, el Poni Pissador, al Teatre Conservatori,
0: els tions que es fan al Conservatori Municipal de Música,
1: els tions, exacte, el dissabte amb 3 o 4 passes, amb Pigrimbot, Cia Pagans també, que fan passes tot dissabte i tot diumenge, per tant que hi ha propostes també per gaudir tota la família, i que això a la web i al programa està super explicat.
0: Doncs escolteu, ens faltaria temps, audiència, dijous vinent farem un especial Mediterrani amb el Joan Morros i la Isa Montraveta per anar desgranant coses que passen al Cursal, però també des del cicle formatiu d'animació sociocultural, que també té una presència molt important a la Mediterrània, per tant també en parlarem, i per tant res més, des de dijous vinent dia 15 fins diumenge dia 18 sortim al carrer i gaudim de la cultura popular portada als nostres dies. Per tant, Núria, Marina, Clara, Jordi, moltíssimes gràcies, la veu m'ha aguantat, estic molt contenta, i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la fecha, 11 de noviembre. Huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña electoral en España. La fecha la van a ratificar los sindicatos esta misma tarde en una movilización alentada por el problema de la vivienda y que el gobierno, aunque pueda parecer contradictorio, ve con buenos ojos. Bolaños, esta mañana con Aymar.
2: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que la comporto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso, no solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
1: Una convocatoria que desata el recelo de la derecha y de la patronal y una movilización social a la que el PSOE fía buena parte de su futuro electoral en las urnas. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los sindicatos ultiman el 11 de noviembre como fecha para la huelga general. Lo confirmaban fuentes sindicales a la SER y también el propio Pepe Álvarez, secretario general de UGT en Televisión Española.
4: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general.
3: Lo que estaba claro es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral. A última hora de la tarde está prevista una reunión entre UGT, Comisiones Obreras, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos del país para cerrar y lanzar la convocatoria oficial.
1: Huelga general, por tanto, el 11 de noviembre. Lo que todavía no tenemos de momento es la fecha en la que la Diputación Permanente del Congreso va a convalidar el primero de los dos decretos sobre vivienda que ayer aprobaba el Consejo de Ministros, el decreto antidesahucios o decreto Mari Carmen, que saldrá adelante con los votos del PNV, que ha confirmado que votará sí. Bolaños, también aquí en la SER, ha retratado el dibujo de estos primeros días de precampaña electoral. El ministro de Justicia dice que el PP alienta bulos como el del voto por correo para no hablar del principal problema de los españoles.
2: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
1: Patochadas, dice Bolaños, bulos como el del voto por correo al que se acaba de referir ahora mismo Feijóo desde Ceuta.
5: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Y aferrándose precisamente a ese bulo que alentó el primer día Isabel Díaz Ayuso, pidiendo ahora más garantías sobre el voto por correo a la Junta Electoral, como si no existieran garantías suficientes ya. Desde Ceuta, quinto viaje, como digo, a la ciudad autónoma, líder del Partido Popular ha puesto de nuevo el foco en la crisis vivida este verano allí en la ciudad autónoma y también a la gestión del Ejecutivo. Feijóo defendiendo una ley de extranjería más dura.
5: Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros. Es que la única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución.
1: A la media recopilamos reacciones, tomamos el pulso al proceso para elegir candidato en el Frente Amplio, la antigua Sumar, y nos interesamos por el futuro de Puigdemont, que parece que hará las maletas después de las elecciones. 2:04, precisamente desde Cataluña tenemos una última hora, tercera víctima mortal por las lluvias de estos últimos días. Allí ha sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida muy cerca de Barcelona. Esta persona había quedado atrapada en el interior de un vehículo que circulaba por un túnel. Radio Barcelona, Martí Oliver.
6: Lo han encontrado unos trabajadores de mantenimiento que estaban realizando tareas para extraer el agua de un paso subterráneo de la población que se encuentra en una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Los Mossos han recibido el aviso alrededor de las 11 de la mañana y por ahora todavía están intentando identificar al fallecido para poder comunicárselo a su familia. A la espera de los resultados de la autopsia, no hay indicios de que se trate de una muerte criminal y también descartan de entrada que el fallecido esté relacionado con los dos desaparecidos que hay, uno de ellos menor.
1: A las 2:30 también estaremos con Nuria Garrido en la frontera de Gaza. Tenéis sus vídeos en cadenaser.com y se cumplen 3 años de los atentados de Hamás que desataron el genocidio de Israel.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Con más cosas de este miércoles, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas. La Organización Mundial de la Salud reclama a Rusia información transparente después de que los medios de ese país alertaran sobre un segundo caso de peste tras un accidente en el instituto que estudiaba ese virus letal en Siberia. Y en Hora 14 hablaremos del primer libro de Isabel Díaz Ayuso, que verá la luz justo después de las elecciones y donde repasa su infancia, su trayectoria y parte de su vida personal. Escrito, dice, gracias a una mudanza.
1: El título íntimo. El tiempo, Jordi Carbo.
8: La lluvia va a menos, pero no desaparece del todo. De hecho, mucha atención las próximas 36 horas aproximadamente en toda el área de influencia del Cantábrico. Acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones con momentos de lluvia torrencial. También esta tarde, nuevas tormentas en el interior de la península, también en los Pirineos, pero cada vez más aisladas, pero aún así todavía descargarán con intensidad. Hoy, temperaturas todavía altas bajarán de manera apreciable en los próximos días.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
9: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
6: Tercer mort pels aiguats a Catalunya. Els bombers han trobat el cadàver d'un home a la Ronda Nord de Granollers, al terme de les Franqueses, dins la seva furgoneta. Fins ara no se l'ha localitzat perquè estava tot aquest túnel inundat. Rodalies recupera els trens poc a poc després de la plantada dels maquinistes per falta de seguretat. Ahir es van rescatar un centenar de persones a la R2 perquè un arbre va caure a la via. Avui els conductors s'han negat a pujar els trens i Rodalies ha dit als usuaris que s'espavilessin.
10: És una situació que està recordant molt el que vam viure el mes de gener després de l'accident de Gelida i s'està tornant a repetir. I és una cosa que, com a col·lectius usuaris, doncs, no podem admetre.
6: La Generalitat desmenteix els maquinistes, diu que la xarxa és segura i que tot és un per un conflicte laboral.
11: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
6: Però les pluges encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. Dos alts càrrecs de la Generalitat i l'Ajuntament es presenten en un desallotjament de 50 persones vulnerables en un bloc del barri de Sant Andreu. A un dia que entri en vigor el decret Mari Carmen i en una imatge inèdita, el director de l'Agència de l'Habitatge, ell mateix, ha anat a aturar aquest desallotjament.
12: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació.
6: Tot això en aquest dimecres 7 d'octubre, fa exactament 3 mesos de l'esvoranc que va aparèixer al Putxet per les obres de la L9 del metro. Hem anat a parlar amb els veïns i comerciants que encara, a dia d'avui, no saben quan podran tornar a casa seva.
13: Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, perquè encara estic esperant a la Generalitat. Hi ha una esquerda que era petita i cada cop es va fent més gran.
14: 20 dies. Llevamos 90, sí, sí.
15: M'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués, doncs, cases d'amics. Jo mateixa estic prenent pastilles.
6: Primer els van dir que seria un cap de setmana. Ara alguns els diuen que com a mínim a finals d'any, sense saber quina és la gravetat de tot plegat. I avui també hi ha 55.000 persones mirant al cel, en concret les que van aquest vespre a l'estadi olímpic.
16: Jo m'he portat el paraigües i dos xubasqueros per si de cas plou.
17: Vinc d'Austràlia.
18: A mi m'agradaria que no fos les últimes dates, no? Però bueno, contentes d'haver aconseguit venir-los a veure abans de que deixin.
6: Seran els primers en acomiadar-se d'Oques Grasses, primer dels 4 concerts consecutius avui a l'estadi olímpic amb risc de pluja. De fet, aquesta tarda i també demà tornen al ruixat, Jordi Carbó.
8: Doncs avui no ha de ploure a la ciutat de Barcelona durant la nit, sí que demà la pluja pot caure amb intensitat a l'hora del concert, però divendres i dissabte el que ens haurà de preocupar més és anar una mica abrigats. Pel que fa a la situació meteorològica en el conjunt de Catalunya, la idea és que les tempestes van a menys, però sense desaparèixer del tot. Aquesta tarda n'hi haurà sobretot al Pirineu i Prepirineu. Fora del Pirineu també alguns xàfecs a qualsevol comarca, però fenòmens ja molt localitzats i de curta durada, si bé encara poden ser intensos. I amb temperatures altes encara per les dates, màximes ben a prop dels 25 graus a la major part de Catalunya. I demà les tempestes guanyaran protagonisme, sobretot avançada la tarda i fins la nit, a punts de la costa i peritoral del sud de Girona, Barcelona i nord de Tarragona.
6: A la tècnica hi ha en Jordi Orós, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
6: Què tal? Bona tarda. Anem a ampliar aquesta última hora. Fa poca estona que uns operaris de manteniment han localitzat un home mort dins la seva furgoneta a les Franqueses del Vallès. Estava dins d'un túnel inundat a la Ronda Nord de Granollers, la que es va inundar sobtadament dilluns al matí a primera hora. Estem parlant del tercer mort pels aiguats a Catalunya. Martí Oliver. Quan l'han trobat, els operaris estaven fent tasques per extreure tota l'aigua d'un pas subterrani de la Ronda Nord del municipi, que és una de les zones que ha quedat més afectades per les pluges dels darrers dies. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 11 del matí i ara encara estan intentant identificar el cadàver per poder comunicar la notícia a la família. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, de moment no hi ha indicis que apuntin a que es tracti d'una mort criminal. Els investigadors també descarten d'entrada que la persona estigui relacionada amb els dos desapareguts que hi ha pel temporal, un dels quals és un nen de 12 anys de Granollers que té autisme, i amb aquesta mort és ja la tercera víctima per l'episodi de pluja que es produeix, una mort que es produeix a només 10 quilòmetres d'on va morir un altre home, a Montornès del Vallès, atrapat en un greix particular, i d'un altre que va morir a Tordera.
17: Gràcies, Martí. Doncs aquesta és l'última hora, tercer mort per aquests aiguats d'aquest cap de setmana i també de dilluns arreu de Catalunya, i recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes. I aquesta hora hem d'anar en directe a l'estació de Plaça Catalunya de Rodalies. A aquesta hora els maquinistes ja han tornat a la feina i, per tant, a poc els trens van circulant. Ahir a la nit va caure un arbre mentre circulava un tren per la R2 Sud a Vilanova i la Geltrú. Es van haver de rescatar totes les persones d'aquest tren. I aquest matí, després d'aquest accident, ha passat el mateix que va passar amb l'accident mortal de Gelida. S'han negat els maquinistes a conduir els trens perquè no veien les línies segures. Què ha passat? Que Rodalies, per tant la Generalitat, a les 6 del matí ha fet un tuit dient a la gent que no podia garantir el servei, que és dir, bàsicament, a la gent que s'espavili agafant bus, cotxe o el que sigui, o la bici fins i tot.
19: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
20: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res.
21: I hem vist que s'ha cancel·lat tot i que busquéssim transport alternatiu, però és que no hi havia cap opció.
22: O sigui, venim a l'aventura.
17: Això era el que ens deien algunes persones. A primera hora, l'estació de Sants, caos, desinformació. I què està passant a aquesta hora? Doncs que els maquinistes han tornat a la feina, això està recuperant a poc els trens, tot i que encara hi ha tres línies també, a més, afectades per les pluges. A la Plaça Catalunya hi tenim en Pol Valero. Pol, bona tarda. Què diuen ara les pantalles? Els trens van o no van?
23: Doncs bona tarda, Joan. Mira, ara mateix a les pantalles hi ha anunciats 4 trens de l'R1, 14-23, 14-33, 15-11 i 15-25. Aquests són els números que diuen ara, però fa dos minuts l'hora era diferent. Es van endarrerint aquests trens, els horaris continuen desquadrats. Per aquí a Plaça Catalunya només circulen trens de l'R1, l'R4 encara no circula per les pluges, i també, a més, la megafonia va avisant d'això, que la circulació s'està reprenent i que hi pot haver retards, com el que us explicava ara, que les pantalles van canviant els números. Retards, per cert, que són els que hem tingut tot el matí. Retards i cancel·lacions, servei pràcticament aturat a primera hora, corredisses a les estacions per agafar els pocs trens que passaven. Ha estat un matí molt complicat, amb problemes que sobretot els han tingut les persones que anaven a treballar o anaven a classe de fora de Barcelona cap a la capital. Renfe confia que durant aquest migdia tarda la situació es vagi normalitzant a les zones on es pot circular. Recordem que, independentment del conflicte amb els maquinistes, les pluges han deixat sense servei l'R4 Nord entre Barcelona i Manresa, l'R2 Nord entre Granollers i Massanet i també l'R11.
17: Doncs aquestes pantalles que deixen clar sobretot és aquesta falta d'informació fiable que venen patint els usuaris avui i també molts altres dies. Recordem que SEMAF és el sindicat majoritari de maquinistes i el que ha passat és que s'han negat a agafar els trens fins que se'ls assegurés que aquestes línies eren segures. Rodalies, la Generalitat, per tant, el que diu és que sempre ho han estat de segures les línies del tren i que això del sindicat ho està fent per un conflicte laboral, no per seguretat, Pol.
23: Sí, ahir a la matinada SEMAF va comunicar a Rodalies que no sortirien els trens fins que tinguessin més garanties de seguretat. Després de l'accident mortal de Gelida, recordem, es va acordar que els sindicats podrien participar a les marxes exploratòries, les marxes blanques, i comprovar que els certificats de seguretat abans de circular per un tram tallat eren correctes, i això diuen que no s'ha complert. I sumat a l'incident d'ahir a Vilanova, han provocat aquesta aturada del servei. Des de Rodalies han reiterat que la circulació era segura, que ahir es va circular seguint tots els protocols i que, a més, diuen que els informes que demanaven els sindicats eren extraordinaris, que els han hagut de fer entre ahir al vespre i avui al matí i els han acabat entregant a primera hora del dia d'avui. Òscar Playà, director de Rodalies.
24: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
23: Ho deia Joan, des de l'operadora donen a entendre que és un conflicte laboral, però els sindicats ho veuen diferent. Francisco Cárdenas, d'UGT, a l'Aquí Catalunya.
0: Que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, a ver qué le parece. Que yo seguro que exigen seguridad ahora, no tienen más remedio. Cuando esa vía teóricamente estaba bien.
23: Des del sindicat CEMAF no han volgut fer declaracions, però han emès un comunicat on desmenteixen qualsevol motivació laboral de l'aturada d'avui. Diuen que la seva única prioritat és evitar accidents i afegeixen que tant Renfe com Adif han estat irresponsables per la falta de previsió davant dels efectes d'aquest temporal, que ja és el quart dia consecutiu amb problemes a Rodalies que ens deixa.
17: Pol Valero, moltes gràcies.
23: A vosaltres.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. Aquest I esbrinarem què ha passat.
17: Aquest és el president Salvador Illa, a la sessió de control al Parlament, dient que la seguretat és objectiva. El que és objectiu és que hi ha un arbre a caure en plena via, a punt de passar-hi un tren, que encara hi ha tres línies amb trams tallats per les pluges, però avui el president culpa del caos al sindicat que està protestant. Anem fins al Parlament. Laura Pons, tota l'oposició ha carregat un cop més contra el govern pel desastre de Rodalies i fins i tot s'ha demanat un cop més la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
3: Sí, més enllà de les explicacions que hagi donat el govern sobre la subjectivitat o no de la seguretat a Rodalies, l'oposició critica l'executiu per no garantir el servei. El d'avui lamenten és un nou episodi i qüestionen la feina que fa la titular de territori.
4: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
5: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
25: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
3: Som Mònica Salés de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
17: El caos també ha estat avui a l'aeroport del Prat. Desenes de vols cancel·lats un cop més, com ja va passar durant el cap de setmana. Ahir a la nit una tempesta elèctrica va deixar sense llum la torre de control durant hores. I els avions amb passatgers a dins van haver d'esperar, com escoltem en aquest vídeo, hores per poder sortir de l'avió. De fet, encara ara, centenars de passatgers que arriben a la terminal veuen que s'ha cancel·lat el seu vol. Però la llum no només va marxar a l'aeroport, hi ha 9.000 persones sense subministrament, talls del cap de setmana que s'arrosseguen al Barcelonès, al Baix Llobregat o també a les Terres de l'Ebre. On ahir baixava així l'aigua a Xert, el municipi més afectat per les pluges d'ahir, que a poc va recuperant tant la llum com el telèfon. A l'Aida Bas.
26: A Xerta, l'aigua ha inundat prop del 85% del nucli urbà i ha afectat equipaments com l'Ajuntament i la llar d'avis. L'escola ha tancat per precaució i està previst que reprengui les classes aquest dijous. L'alcalde Roger Avinyó assegura que amb la virulència de la barrancada difícilment es poden evitar danys amb obres, però demanaran ajuda a l'Agència Catalana de l'Aigua per mitigar futures afectacions.
27: Està clar que segurament que evitar-les completament serà impossible, però com a mínim mitigar-les.
26: A Jesús les pluges han deixat fins a 115 litres per metre quadrat en només 50 minuts. L'aigua ha obligat a tallar dos camins i ha provocat la caiguda d'un mur. L'EMD treballa ara per recuperar els accessos als disseminats i reparar els trams més afectats.
17: I els aiguats també han provocat estralls a municipis, sobretot del Baix Camp, que asseguren que gràcies a les alertes ahir van poder prevenir bé. Van ser xàfecs molt estàtics i localitzats a Baidalgo.
28: Platges, barrancs i rieres concentren el gruix de les afectacions a Cambrils. De fet, a la Riera d'Alforja, alguns vehicles van quedar atrapats a sota el pont i a la de Maspujols es va tancar el vial pel qual habitualment creuen els cotxes. Van caure més de 60 litres en dues hores. Oliver Klein és l'alcalde.
29: Sabem de memòria els punts negres, els punts crítics, i anem sobre aquests.
28: El Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van caure més de 70 litres en menys de 30 minuts. L'alcaldessa Assumpció Castellví reclama més suport d'administracions superiors.
30: Sí que demanem l'ajuda, ja que sigui amb subvencions o el que sigui, de tot el que nosaltres tenim que restablir.
28: Clar.
30: I que això sigui l'aigua. Però jo també vull deixar molt clar que nosaltres tenim episodis de vent molt fort, que ja ho sabeu, que són els màxims de Catalunya, i la veritat és que llavors no rebem tantes ajudes.
28: Es va tallar la circulació de la Nacional 340 i l'entrada de l'autovia durant unes hores.
17: Ara són les 2:19.
9: Hora 14, amb Joan Bofill.
17: Aquest matí s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat del mateix decret d'habitatge que va decaure amb el no de Junts. Per tant, a partir de demà tornarà a estar en vigor la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Però avui s'havia programat el desallotjament d'un bloc sencer al barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa anys que està ocupat per famílies vulnerables. En concret, 50 persones, 5 d'elles menors d'edat. Estava programat aquest desallotjament amb tots els sindicats d'habitatge, fins i tot professors que han anat allà per intentar evitar-ho. L'Oriol Soler ens explica què ha passat exactament. Ori, endavant.
31: A les 7 del matí, centenars de persones s'han agrupat a les portes d'aquesta finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu Un bloc ocupat des de fa 9 anys pel sindicat d'habitatge on hi viuen persones que ja han patit altres desnonaments, més de 50.
1: Parlem de famílies, infants, gent gran i gent vulnerable. No ha tingut alternativa habitacional.
31: A la mobilització d'avui també hi havia mestres, ja que 5 menors del bloc van a escoles i instituts públics del barri.
6: Pensem que sense un dret a un habitatge no podem aspirar a que l'alumnat pugui estudiar i tingui el dret de l'educació.
31: Durant tot el matí, una vintena de furgonetes antiavalots dels Mossos han estat 3 cantonades més avall, però no han intervingut en cap moment. El desnonament estava previst per fa més de 6 hores, però encara hi ha centenars de persones a la porta esperant si finalment s'ajorna o es suspèn.
17: Bé, en aquest desnonament s'hi ha vist una situació inèdita. 2 els càrrecs de Generalitat i d'Ajuntament de Barcelona anant a intentar frenar aquest desnonament.
7: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
8: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Armario Rank 3 puertas de 240 centímetros de alto a tan solo 545 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
10: Estàs barrejant tots els residus?
11: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
10: Mira que és fàcil, el cubellet reixat per l'orgànica i un cubell o bossa pels envasos lleugers, un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
11: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus Ecoembes i Ecovidrio.
12: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
13: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
14: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2, hora 14. Tenim hores d'ara 23 graus de temperatura amb sol. Però a mesura que passin les hores, a mesura que arribi la tarda, aquests cels s'han d'anar cobrint i podem tenir precipitacions al llarg d'aquesta tarda en qualsevol punt de la Catalunya Central. No seran tan intenses com les dels darrers dies, però si pot ploure, com dèiem, en qualsevol punt de casa nostra i en alguns punts, com en àrees de l'Anoia, aquesta tarda les pluges poden ser en forma de tempesta, per tant, novament, tarda de paraigua. Vaga el Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, i és que els alumnes de tercer i quart d'ESO d'aquest institut, de l'escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, han dit avui prou, i aquest dimecres s'han declarat en vaga contra la decisió del professorat de no organitzar cap mena d'excursió ni el tradicional viatge de final de curs que pertoca als alumnes de quart d'ESO. Una mesura dràstica presa pels docents en el marc del seu conflicte obert amb el Departament de Educació de la Generalitat de Catalunya. El matí ha començat amb una imatge poc habitual al pont. Els nois i les noies s'han negat en rodó a creuar la porta i s'han assegut directament a l'accés principal. Abans, però, devien deixar clara la seva indignació amb pintades i cartells enganxats a les reixes i també a les parets de l'escola. Els estudiants no amaguen la seva empatia amb els mestres, però no estan disposats a ser els damnificats d'aquesta negociació. Mentrestant, de portes endins, la situació s'ha viscut en incertesa i, segons apunta Nació Manresa, han intentat contactar amb la direcció de l'Institut d'Escola per recollir la seva versió, però des del centre s'ha informat que la direcció es trobava reunida. Expliquen des de Nació Manresa que caldrà veure si el pols dels estudiants aconsegueix moure la posició del claustre o si el conflicte d'educació acaba deixant els joves, almenys en aquest institut, com la resta, sense sortides. Música. Castellbell i el Vilar reclama mesures urgents per reduir els accidents a la C58. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar demana a la Generalitat que actuï amb urgència per evitar més accidents a l'últim tram de la C58. Dijous hi van haver dos sinistres al punt quilomètric 37,5 a l'accés als barris de la Bauma i a l'urbanització de la Vall de Montserrat. Segons el consistori, és un punt especialment conflictiu cada vegada que plou. L'Ajuntament denuncia que els dos sentits de circulació estan separats únicament per unes pilones de plàstic i reclama la instal·lació d'una mitjana de formigó per evitar invasions al carril contrari i possibles xocs frontals. L'alcalde Adrià Valls demana a la Direcció General de Carreteres que assumeixi la seva responsabilitat i recorda que el consistori ja ha demanat diverses vegades una reunió amb els responsables. Pneumàtic òtic al servei de Rodalies de Renfe per a aquestes maquinistes que aquest matí s'han negat a circular per les vies. Per tant, avui Rodalies aquest matí ha tornat a viure un dia, un matí caòtic. Després que el sindicat Samaf anés validant la recuperació del servei ferroviari, les línies s'han anat recuperant. La línia, però, que el Samaf encara no havia validat és la línia R4, que va de Manresa fins a Barcelona. Recordem que des d'ahir es feia el servei amb autobusos des de Manresa fins a Terrassa. Per tant, si han de circular per aquesta línia, sàpiguen que a hores d'ara encara continua amb problemes. De fet, aquest matí molts usuaris ja previsors han anat fins a buscar els autobusos perquè era l'única manera d'arribar avui en transport públic fins a la ciutat de Barcelona des de la capital del Bages. I aquest dimarts han arribat a la Seu, al retaule de Sant Marc i també al frontal florentí que estaven els últims mesos a Madrid en aquesta exposició del Prado, unes obres que fins a mitjans de mes no es podran veure a la Basílica de la Seu de Manresa.
0: El retaule de Sant Marc i Sant Adrià i el frontal florentí de la Passió, dues de les obres més importants del patrimoni gòtic de la Seu, no es començaran a instal·lar a la Basílica fins als dies 15 i 16 d'octubre. Ambdues han tornat avui a Manresa després de participar en una exposició al Museu del Prado de Madrid, on estaven des del mes de maig.
2: Normalment el que fem és contractar una empresa que es dedica a això, llavors fa d'intermediari entre el Prado i nosaltres. Però nosaltres hi enviem una persona tant a l'anada com a la tornada per comprovar aquí, a l'origen, per comprovar com arriben a Madrid, per comprovar com surten de Madrid, per comprovar com arriben aquí. Es diu el correu.
0: En un principi, el frontal s'havia de tornar a instal·lar avui mateix, però un problema amb la mecànica de la vitrina que el custodia ho ha impedit. D'altra banda, per instal·lar el retaule s'haurà d'esperar a la implantació d'una nova estructura de suport, una actuació que ja estava prevista.
4: El que és important aquí és que les peces s'aclimati novament a lo que és la temperatura i l'humitat que hi ha aquí a la Seu. Per això esperaran dintre de les seves caixes, un cop hàgim observat que ha arribat en bones condicions, les tindrem a dintre de la caixa perquè facin aquesta aclimatació. Per què és important aquesta nova estructura? És important a nivell de conservació perquè ens permetrà separar-lo del mur, separar-lo del terra i ens permetrà tenir un control molt més fàcil d'estat de conservació, de manteniment de cares a, bueno, cada vegada que vulguem fer una avaluació de l'estat de conservació.
0: Els tècnics especialitzats del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya seran els encarregats de realitzar els dos muntatges.
14: Un minut llarg i seran 2:45 de la tarda. El Centre de Tecnificació del Jura del Bages i el Moianès va brillar aquest passat cap de setmana en la Supercopa d'Espanya Infantil i Cadet celebrades a Santander. Els joves esportistes del centre van aconseguir 3 medalles d'or, 5 de bronze i 5 cinquenes posicions, completant una competició que podríem dir excepcional.
0: El retaule de Sant Marc i Sant Adrià.
14: Aquesta és la crònica, és aquesta.
0: Fins a 8 medalles van sumar els judoques del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès a la Supercopa d'Espanya de les categories d'infantil i cadet. El certamen es va disputar els dies 3 i 4 d'octubre al Palau d'Esports de Santander. La competició va ser especialment profitosa per l'equip infantil, ja que tots els participants del Centre de Tecnificació es van classificar per la lluita per les medalles. En aquesta categoria, 2 judoques de l'Esport 7 Manresà van aconseguir 2 medalles d'or, Joan Montes a menys 46 quilos i Damià Bujor a menys 66. A més, la resta de membres de l'equip van sumar 4 bronzes i 5 cinquenes posicions. Pel que fa a la categoria de cadets, Marina Abad va sumar una medalla d'or a la categoria de menys 57 quilos. També va guanyar un bronze a Berta Domínguez, a menys 63 quilos, i Maurici Casasayas va obtenir una meritòria cinquena posició a menys 55. En total, 26 atletes del centre de tecnificació van poder participar en aquesta Supercopa, que constitueix una de les primeres cites de la temporada estatal.
14: I abans d'acabar, els recordem que avui el Kids en Esmanres té compromís

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
5: Cariño, ¿5x5?
6: 25.
5: ¿Y por 3?
6: 75.
5: Ahora eres de números.
6: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
7: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
8: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
7: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
8: Valoro tanto el stock como el precio.
9: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
10: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
11: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
14: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
15: Una maravilla es poder viajar.
0: Radio Barcelona. Cadena Ser.
16: Està molt bé, hem començat el programa tossint. Està molt bé, Manel.
17: És el, sí, la meva marca personal. El meu signature move.
16: Abans de res, primer, bona tarda, Manel.
17: Bona tarda.
16: Moltes gràcies per arribar puntual, perquè tens fama de ser molt impuntual i en aquest programa, si tu no arribes...
17: No hi ha programa.
16: Clar, jo estic totalment venut, no puc passar al següent contingut perquè el següent contingut continua sent tu.
17: Mm. Fama força justificada, fonamentada. Jo sempre intento ser puntual quan he quedat amb els amics, però per treballar no. Tinc separada la puntualitat. Llavors, com que m'heu citat aquesta hora estranya, que no és... és com... és una hora que jo acostumo a tenir el cervell bastant fregit, és la meva pitjor hora, m'he descol·locat i he arribat puntual sense voler.
16: O sigui, vens dinat?
17: O... Vinc dinat. Sí, he fet fins i tot allò de com de tancar els ulls un moment al sofà després de dinar.
16: La cullereta, eh? Aquest que pots dormir fins que se't cau la cullereta.
17: Exacte. Això ho feia Dalí, no? Em sembla.
16: Sí, a mi m'han dit Napoleó, però crec que pots posar-hi el personatge que tu creguis.
17: Qualsevol personatge insuportable, sí.
16: Que, per cert, el Malcom Otero, no sé si el coneixes, sí. Editor, també persona de ràdio, sempre diu que un impuntual, al final és un optimista. Perquè és una persona que creu que arribarà als llocs molt abans del que arriba.
17: I l'impuntual que té la tàctica, que és a l'hora que jo he de ser al lloc, surto de casa, cosa que pot voler dir que estàs a dues hores de casa, però tu igualment mantens això, i llavors també és veritat que com més gran et fas, menys justificable és la impuntualitat, perquè de joves que està com associat a una persona una mica doncs, que és caòtica, que això potser es pot lligar amb una mena de carisma, etc. A la que ja, si ets un desastre a partir de certa edat, simplement ets un desastre, ja no fa gràcia.
16: I silenci. Quan arribes als jocs, has de fer silenci, sí, baixar una miqueta el caparró.
17: Perdoneu, que...
16: Escolta, tens a tota Catalunya amb l'ai al cor, o de fet a tot Twitter Catalunya, segur, des que vas deixar la competència, està tothom, què farà el Manel Vidal, en què està treballant el Manel Vidal, ho pots resoldre ja, i hi ha un problema menys que
17: tenim. No puc, la meva idea era fer menys coses, que és, el meu objectiu últim és no haver de fer-ne cap, però per desgràcia he de treballar. Llavors, jo feia diverses coses, a més de la competència, faig la sotana i faig d'altres coses doncs, més puntuals, i la meva idea era, de moment, centrar-me en la sotana i en les coses més puntuals, el que passa és que llavors sempre van sortint coses que, a més, coincideixen que gràcies a Déu em fan il·lusió, i per tant, haurem d'anar fent coses. I a la llarga, si puc, faré alguna cosa concreta.
16: Sí, ara estem amb coses que no pots explicar i altres que sí. El Exacte. Festival Hilària el pots explicar.
17: El Festival Hilària el puc explicar. És la tercera edició, o quarta, ara no me'n recordo, en la qual jo he participat en la direcció artística. Direcció artística és un sintagma molt més pretensiós que el que hem fet, que és anar a dinar tres vegades i dir ens agradaria que passés això, i llavors...
16: Trucar gent,
17: sí. Jo intento esquivar-ho, això, perquè no m'agrada gens trucar, però a vegades toca algun mail, alguna trucada, i pensar la programació, bàsicament. Pensar la programació d'aquest festival de diversos formats relacionats amb la comèdia que se celebra a Barcelona. A partir de l'11 de novembre.
16: Fins al 15?
17: I probablement no serà l'11 perquè hi ha una vaga general.
16: Bueno, no està malament, començar un dia de vaga general.
17: Està molt bé.
16: Un festival de comèdia.
17: Declaració d'intencions, exacte.
16: Vols vendre una miqueta més el peix de que... quins espectacles...
17: Sí,
16: els que tu participes,
17: encantat,
16: per exemple.
17: Sí, jo participo en un dels espectacles insignes, si se'n pot dir així, de totes les edicions de l'Hilària Festival, que abans es deia Cruïlla Comèdia, perquè això està associat al Festival Cruïlla de Música, i se celebra en diversos llocs de la ciutat. Un dels festivals, un dels espectacles, com deien, signes, són els roasts, que són aquests espectacles de comèdia que consisteixen en una persona més o menys reconeguda que rep insults de diverses direccions i al final s'hi torna.
16: Bullying consentit.
17: Bullying consentit, sí. Bullying, sí. Bullying consentit m'agrada bastant. I bidireccional, a més, perquè ell té l'últim torn de paraula. Aquest any ho farem amb en Quim Mas Ferrer, que no sé si sap el que s'espera, que el que li espera. I, a més, jo també participo en un format nou que es diu Traca i Mocador, que és una barreja de comèdia i música. Són diversos artistes catalans, diversos còmics catalans, que introdueixen els artistes i els conjunts musicals, de manera que és una cosa una mica híbrida. Això és una aposta que a mi m'agradaria molt que vingués molta gent i que la gent s'ho passés molt bé, perquè és una aposta arriscada, perquè els ritmes de la música i de la comèdia a vegades són diferents, o sigui que quan tu vas a veure un espectacle en el qual canten diverses persones, quan acaba de cantar un fins que canta l'altre, vas al lavabo. Quan vas a veure comèdia, en algun moment desconnectes. Doncs aquí m'agradaria que tothom estigués molt atent, estic demanant ja atenció a un espectacle que li falta més d'un mes i mig. Això està basat una mica, de manera una mica pretensiosa, en una cosa que va fer Dave Chappelle, un còmic americà que ens agrada molt, que va fer fa molts anys una cosa que es deia Block Party, a Brooklyn, a Nova York, els seus artistes favorits, en aquest cas de hip-hop, i ell com a mestre de cerimònies presentant entremig. Aquest és el referent. Farem el que podrem. I a més d'això, si us mireu la programació de l'Hilària Festival, hi ha moltes coses que també són molt interessants.
16: Doneu beguda i la gent no s'aixecarà.
17: Això és veritat. Sí.
16: Avui connectem les cançons del Llavis de Memòria del guionista, còmic i membre de la Sotana, el Manel Vidal.
18: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria d'un saltenc, com el Manel Vidal, amb un altre saltenc il·lustre, com és l'Adrià Puntí, i amb la cançó Solitud, que és un tema publicat l'any 1997 en el seu primer disc en solitari després de l'aventura d'un papa. Manel, per què has inclòs Solitud d'Adrià Puntí entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Em vau demanar una llista de cançons, que és un exercici que he de dir que és interessant, perquè quan et diuen que ho facis no saps què fer i llavors descobreixes que sí, que entra a mirar el teva més escoltat de Spotify i repassar una mica la memòria, doncs vaig pensar que evidentment hi havia d'haver una cançó de l'Adrià Puntí. És l'artista que més m'ha acompanyat en tota la meva vida, és el meu artista preferit, és el meu cantant preferit, és el cantant que més cançons em sé, etc. I llavors, dintre de les multes que m'agraden, vaig triar aquesta. Em podria haver triat qualsevol altra. Aquesta és una cançó que m'agrada molt, i que a més em consta que ell explica que és l'única cançó que ha fet amb l'ordre amb el qual normalment es fan les cançons, que és primer una melodia, després una lletra a sobre, perquè ell, doncs, des de fora sembla que podria ser que tingui una manera caòtica de treballar a l'hora de fer les cançons, i aquesta, doncs, quan l'escoltes, sí, sabent això, notes una certa estructura, hi ha una història, ell explica... Bueno,
0: és, hi ha uns cànons.
1: Hi ha uns cànons de cançó, a mi m'agrada molt, eh? I a més la trobo molt bonica i molt evocadora, i a més té la cosa aquesta de l'Adrià Puntí, que les lletres, doncs, són una mica oníriques o són una mica abstractes, però aquesta és una mica més concreta que moltes altres de les seves cançons, em sembla a mi.
0: Entenc que l'has vist en concert alguna vegada.
1: L'he vist moltes vegades com a concert, l'he vist des de petit. Jo, quan era petit, l'Adrià Puntí, si hagués sigut un mal músic, m'hauria agradat igualment, perquè jo era de Salt, i la gent de Salt no teníem tampoc moltes possibilitats de celebrar.
0: Era el músic de Salt.
1: Era el músic de Salt, i a més, quan em vaig fer gran, vaig descobrir que era un gran músic, que tenia la sort que la persona que m'agradava per proximitat, a més, també era un gran artista. Però en Tomàs Fuentes, que és excompany meu de la ràdio i a més un gran guionista, explicava en un monòleg, sense voler-hi xafar l'acudit, que ell era de Badalona i que en un moment de la seva vida estava a l'altra punta del món, i que va veure per la tele que sortia a Badalona, i la notícia era, ara no ho sé, m'ho invento, però s'esfondra un edifici, i ell estava envoltat de desconeguts, mirant a primera fila amb molt d'orgull com la seva ciutat era internacional. Bueno, m'agrada la notícia, fos dolenta.
0: És la nostra merda.
1: És la nostra merda, i a mi m'ha passat tota la vida amb Salt, que ha tingut una presència més aviat centrada en el món dels successos, en els mitjans, però teníem aquest tio, a més. Teníem aquest tio, que a més de ser molt bo, també era molt diferent, llavors això ens dotava una mica de relat que coincidia amb l'idiosincràcia de Saltenc, que jo l'he vist moltes vegades, l'he vist des de petit, la meva tia anava a la seva classe, o sigui, com una proximitat sempre a un grau de separació, l'he vist tots els seus punts de la seva carrera.
0: Jo t'he de dir que l'he vist una vegada i em va insultar.
1: Ah, mira, vas tenir sort.
0: No, era el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, abans que entrés el capitalisme, el Tinglado, que feia com de taloner dels Manel.
1: Vale.
0: I aleshores ell va decidir que era un bon moment per a una gent que no sabia ni qui era l'Adrià Puntí tocar ella piano i que la gent cantés la seva cançó. Evidentment, la gent no sabia la seva cançó.
1: Sí, això l'he vist que li passa molt.
0: I va començar a insultar-nos a tots.
1: Bueno, us ho mereixíeu,
0: Sí, evidentment.
1: Jo crec que us ho mereixíeu, i a més, replantegem també si l'Adrià Puntí ha de ser taloner d'algú d'aquest país.
0: Això és totalment cert. Que sabem per on para avui dia, l'Adrià?
1: És a Salt. L'Adrià Puntí és una persona que a mi... jo li sentia una certa admiració, no, una gran admiració, preadolescent, adolescent i postadolescent, i per motius de maduresa té una figura difícil de reivindicar en algun punt. L'Adrià Puntí és una persona que no li ha posat les coses fàcils a la gent que està en el seu entorn, cosa que no taca la seva carrera musical, però el que vull dir és que, i a mi em consta que és a Salt, i que sempre costa que l'Adrià, o en Josep, que és com es diu, doncs això, torni a fer música o puguis programar-lo. Hi ha com una mena de gent al seu voltant que insisteix, que a vegades també és una mica delicat, perquè potser exposar-lo a segons quins entorns és mala idea. Llavors, a la que et fas gran, és molt més fàcil admirar en Quimi Portet, que és una altra gran música, que a més han treballat molt junts, i a més no et posa en aquesta situació d'haver d'admirar una persona més... més complexa, per dir-ne d'alguna manera.
0: Cada que dius això d'admirar, t'he llegit dir que tu ets una persona que admira molt,
1: sí,
0: que té certa tendència a l'idolatria.
1: Soc molt pesat jo amb les meves coses. Sí.
0: Qui posem en el sac d'admirats o idolatrats?
1: Això,
0: mateix?
1: Aquests dos que t'he dit, segur, musicalment l'Adrià Puntí, musicalment en Quimi Portet. T'he de dir que últimament he tornat bastant en Lluís Gavaldà, que em sembla un gran músic i un gran compositor, i a més una persona que ha continuat fent música i ha envellit d'una manera molt digna, perquè a mesura que ens anem fent grans ens anem fixant també en aquestes coses del no fer el ridícul, i en altres aspectes, doncs, molta gent també M'agrada molt l'Anna Andreu, últimament escolto molt l'Anna Andreu, i admiro en qualsevol àmbit, també. Ara d'aquí unes setmanes ve el CCCB aquí a Barcelona amb Patrick Radenkiff, que és un periodista, escriptor del New York Times, autor de llibres boníssims que m'agrada molt, i si puc l'aniré a veure, des de ser pràcticament un hooligan de les persones.
0: Però és el que tu deies ara, que l'admiració no és perenne. Vull dir, va canviant...
1: No, és veritat.
0: O per evolució teva, o per evolució també de l'admirat.
1: Sí, és veritat. Sí. I llavors suposo que et pots també centrar en entendre que en algun punt de la teva vida admiraves algú i que això depèn de com eres tu i de com era ell.
0: Sí, no té... A vegades sí, però no sempre té tota la responsabilitat a...
1: És veritat.
0: L'admirat.
1: És veritat.
0: També
1: és veritat.
0: Ets tu, sí. La teva perspectiva.
1: Totalment.
0: A Kanye West, quin sac el posem? El dels admirats, exadmirats? On el posem?
1: És el més difícil de reivindicar, no? I aquesta discussió sempiterna, una mica avorrida, de si s'ha de separar l'obra de l'artista, llavors crec que tothom fa trampes, que tothom és una mica flexible i que es permet fer-ho en alguns casos i en alguns casos només en l'àmbit privat. Per mi Kanye West és el que em genera més contradiccions, perquè és el que s'ha passat més a la ratlla, com si diguéssim. Kanye West té una trajectòria pública molt complicada i que traspassa en alguns casos la provocació, perquè en alguns casos tu pots posar allò de dir, bueno, ara s'està fent...
0: És una butat, no?
1: Sí, exacte, és una butat. No ho enteneu. Bueno, si dura molta estona seguida, a partir de quan algú és nazi, directament. No sé si és el seu cas, però bueno, sí que és veritat que musicalment és molt important per mi, per la meva construcció identitària, com si diguéssim, a nivell cultural i musical. És un músic que... Quan tu escoltes un músic que té una pretensió mainstream, com si diguéssim que si algú vol que l'escolti el màxim de gent possible, hi ha potser tres tipus de músics mainstreams. Un són els que fan el que ja s'està fent i ho intenten fer millor, o més o menys com s'està fent perquè els escoltin. N'hi ha que intenten millorar aquest mainstream, o sigui, portar-lo cap endavant, i llavors n'hi ha els que el canvien. I Kanye West ha fet això, no sé si dues o tres vegades en la seva carrera. Llavors això és extremadament interessant per mi. Algú que diu, mira, doncs ara jo crec que farem això diferent pel que fa a l'estètica, a la música, a la relació amb la tradició, que en el seu cas és molt important, i llavors si el segueixen, efectivament ha aconseguit canviar el mainstream dues o tres vegades, i per tant, sap greu, però és que és molt bo aquest senyor.
0: Separem l'obra de l'autor fins que ens agrada moltíssim.
1: Exacte.
0: Doncs va, que soni Kanye West amb Follow God.

0: Follow God de Kanye West, sonant al llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal. Aquesta és una cançó publicada l'any 2019 dins del disc Jesus is King, que t'he d'admetre, Manel, que jo no treballo massa el rap.
1: No toques la cosa...
0: I el rap americà em falta l'anglès.
1: Bueno, ja ho faré.
0: Però pel que he llegit, ara m'ho confirmaràs o al revés, m'ho desmentiràs, aquest tema neix d'una discussió entre Kanye West i el seu pare.
1: I el seu pare, sí. Ell
0: sobre
1: explica
0: qui
1: això.
0: És l'home de Déu.
1: Ah, sí? Això no sabia aquesta...
0: Em sembla una discussió molt potent.
1: De fet, a la cua d'aquesta cançó, ell acaba parlant això, que estava parlant amb el meu pare i estava com... Sí, no sé, discutint de religió o alguna cosa així. Bueno, va tenir aquesta il·luminació, també. I gràcies a aquesta il·luminació, potser una mica ridícula, una mica absurda, una mica estereotipada, van sortir un parell de discos de l'hòstia.
0: Que parlant de pares, els teus pares com porten que t'hagis convertit en un personatge públic, podríem dir-ho?
1: Bé, de fet bé. No, perquè estava pensant, ara últimament bé, hi han hagut moments més tumultuosos. El que passa és que nosaltres, parlo de la gent del meu entorn que ha tingut una mena d'exposició pública com la meva, que són tots els meus companys de la Sotana, com si diguéssim, cadascun en menor o major mesura, hem tingut, a partir d'un moment concret, una exposició més gran, llavors amb diferents episodis en els quals hem estat més o menys...
0: Et fan notícies, Manel?
1: Sí, em fan notícies. Els meus pares, hi ha un moment que no ho entenen, que és al principi, perquè a més la nostra fama, amb les cometes que tu vulguis, al principi està molt associada amb la polèmica. Llavors això com a pare o com a mare, que tampoc estàs molt habituat, perquè nosaltres no venim de... Jo no vinc d'una família que tingui el costum de ser notícia en lloc, som, doncs això, una família molt normal, com són la grandíssima majoria de famílies. Llavors, al principi és com, bueno, doncs pateixen una mica, perquè què vol dir que aquest t'ha dit que et denunciaria, o què vol dir que us faran fora d'aquí, o per què has fet això, o és que, escolta, és que he anat a la ferreteria i m'han dit que què havia passat.
0: Clar, llavors,
1: ens coneixem tots, etc. Llavors sí que és veritat que això, que és el que deriva de la Sotana, hi ha una època en els quals doncs, ells no acaben de controlar. Sí que és veritat que quan jo començo la competència és molt més fàcil de portar, perquè la gent que escolta RAC1 i quin riure que fa l'Angelines i tal, això és una cosa doncs, que ells poden escoltar aquest programa sense que això sigui ofensiu en cap moment per cap col·lectiu.
0: Si s'ha anat posant a lloc.
1: S'ha anat posant a lloc, ens hem fet grans. Ells a vegades fan una cosa que a mi em fa una mica de vergonya, que és com quan jo els veig presumir, que és com nosaltres no érem així, no, això no tocava... També és veritat que aquesta exposició, aquesta fama, tot això que ens ha passat, ens ha agafat una mica grans. No, jo no sé què hauria passat, perquè jo he vist gent tornar-se boja per menys exposició, i també és ridícul, perquè al final faig un podcast amb els meus amics, vull dir que estem molt lluny d'haver curat la leucèmia entre tots. Com que a mi havia de tenir 30 anys, i a més, doncs, considero que més o menys tenia els peus a terra, crec que això ha fet que patissin menys els meus pares. Si ens arriba a agafar... Clar, jo per això, per exemple, quan... No té absolutament res a veure, però part de l'admiració que tinc per Lamine és que la gent el critica...
0: Lamine Yamal,
1: Lamine Yamal, la gent diu, és que és molt xulo, és un vacilón, no sé què. I, hòstia, a mi m'agafa amb 16 anys el que li va passar a Lamine Yamal. És que no em busquis, eh? És que és una bogeria. O sigui, la capacitat activa que ha de tenir aquesta persona per cada dia no ser un imbècil, no
0: això,
1: en tenim ni idea.
0: L'ha posat molt de la seva pare al seu pare, perquè
1: sí.
0: L'ha obligat a madurar molt.
1: Exacte,
0: jove.
1: Exacte, totalment, ho veig exactament igual.
0: I sí, aleshores ell...
1: Ha hagut de compensar...
0: Ha estat l'home de la casa.
1: Una personalitat expansiva, per dir-ne d'alguna manera, del seu pare. Llavors, nosaltres ens va agafar en una cosa molt més de l'ínxol. El que passa és que tenim un component de que les vegades que tu et paren pel carrer i et demanen una foto o et reconeixen, etc., no és directament proporcional a com de famós siguis tu. És directament proporcional a com de poques manies té la gent que et segueix a tu. Llavors nosaltres som el màxim de gent que no té cap mena de problema.
0: El teu target es fa fotos, amb els seus
1: amics. El meu target es fa fotos en altes hores de la matinada i en estats qüestionables amb la gent que escoltes. Sí.
0: Que també s'ha de dir que tu formes part d'aquest sector de gent, que m'he d'incloure també, que quan teníem 20 i llargs no indicava que les coses haguessin anat prou bé.
1: Correcte.
0: O sigui, has superat les expectatives que estaven posades en tu, almenys des de fora.
1: Després d'haver-les no acomplert durant molts anys, les vaig superar.
0: Bueno, vas fer que rebaixessin molt.
1: Exacte.
0: I aleshores, després...
1: Aquí podem jugar. A partir d'aquí, amb aquest terreny de joc, podem jugar. Sí, això que et deia, ens va agafar tard, jo vaig tenir doncs, una mica de voltes de joventut, d'anar i tornar, de no saber ben bé cap on anàvem, etc. I llavors, de manera bastant casual, doncs les coses van anar bé. I a més, quan dic que les coses van anar bé, vol dir que jo em dedico ja fa bastants anys a fer coses que són sovint divertides, que són sovint amb amics i que em donen per guanyar-me la vida. I sovint mig bé. Això vol dir que em van bé les coses.
0: Quan vas escriure La passada a l'espai, tu vas passar bé?
1: No.
0: Aquí no, eh?
1: No. No, vaig descobrir que m'agrada escriure, però no tant. No sé com dir-ho, o sigui...
0: Però jo, quan tu vols.
1: Sí, exacte. Sí,
0: i del que tu vols.
1: Tot el tema dels terminis, tot el tema de... el concepte llibre i les presentacions i les promocions i a veure, bueno, doncs una cosa que queda escrita per sempre, no sé si ara ho faria igual, potser ho faria diferent.
0: Per qui no ho sàpiga, La passada a l'espai és un llibre, unes memòries parcials del Manel, on utilitza el futbol com un lubricant narratiu per explicar el que tu vols.
1: Lubricant narratiu m'agrada molt, sí, és això.
0: És certament el que fas.
1: Sí.
0: I, de fet, vivim en un país on el futbol és un lubricant narratiu i també de connexió entre generacions.
1: Lubricant social i familiar, totalment.
0: En el teu cas, també.
1: Sí, tant pel que fa al meu avi matern, que surt al llibre, com pel que fa al meu pare. Bueno, i a més, el Barça és un lubricant narratiu, social, sociològic i tal, nacional en aquest país. I, per tant, sí, funciona així. Tant el llibre com la relació amb la família, sí.
0: Se'l van llegir a casa?
1: Se'l van llegir, sí. Li vaig enviar unes setmanes abans que sortís publicat, amb molta por, en el cas del meu pare, i per sorpresa meva li va agradar molt. I jo vaig estar molt preocupat perquè quan tu escrius sobre la teva intimitat compartida amb una altra persona, evidentment també estàs escrivint sobre la seva intimitat, en aquest cas sense permís, llavors això era una mica perillós i jo crec que ell tenia dret a protegir-se o que li semblés millor o pitjor, i sorprenentment li va semblar extraordinari, i a partir de llavors, doncs, fins i tot, malgrat no era la intenció, perquè sí que fa una mica de mandra la literatura aquesta terapèutica, malgrat no fos la intenció, sí que he d'admetre que això, doncs, ha funcionat una vegada més com a lubricant social amb el meu pare, i tenim una mica de millor relació de la que tenim abans.
0: Mira, el futbol, un punt més
1: tot
0: per ell.
1: Tot això que ens en portem, exacte.
0: Tot pel futbol. Tu fins a quina edat vas jugar a futbol federat?
1: Jo vaig jugar a futbol federat fins que vaig tornar d'Alemanya, que és on vivia, l'any 2015. Jo tenia 25-26 anys.
0: I sempre en l'amateur o també vas tocar caler? O sigui, no. Vas passar de ser jugador de futbol a futbolista?
1: No vaig trencar mai aquesta barrera, que és el somni, no? El secret de tots els que més o menys fotem patades a una pilota. A Alemanya vaig cobrar 4 duros en algun moment.
0: Bueno!
1: També crec que es paga més d'hora en Alemanya. O sigui, si comparéssim les terceres o segones catalanes, que aquí és difícil cobrar, em sembla, allà es cobra una mica més abans, perquè en realitat pues, es cobra més abans en qualsevol àmbit laboral a Alemanya. Però bueno, no vaig apropar-me en cap moment a res que pogués semblar una carrera futbolística.
0: S'assembla al futbol amateur alemany, el que tenim aquí, a quarta catalana, a tercera catalana?
1: Em va passar una mica que vaig tornar-me una mica nacionalista en aquest sentit, perquè em va semblar que el nostre era millor. S'assembla en el que s'assemblen tots els futbols, allò que deia Juan Román Riquelme del futbol és igual a todos, en tots els sitios, que és veritat i alhora és mentida. S'assembla en la cosa de que un vestidor... O sigui, quan un quarta catalana, que és on he jugat jo, un tercer catalana, que és el màxim que he arribat, i exerceix aquesta cosa del vestidor i dels sopars i una cosa de socialització, una cosa de, doncs bonica, molt sovint l'estil de joc estaven una mica endarrerits. A mi em va semblar que anaven 20 anys enrere comparat amb nosaltres, jugant amb lliure, que és una cosa que jo feia temps que no veia.
0: I això és molt
1: d'antes.
0: De la Vins.
1: Això és molt de la Vins.
0: O, és un tio que trenca el fora de joc constantment.
1: Exacte, sí. També és veritat que quarta catalana, o les categories... Que siguin les paral·leles de quarta catalana d'Alemanya, com que hi ha bastants de gordos, no es juga gaire fora de joc. que millor que no t'agafin...
0: Però, clar, aquí el futbol amateur... Bueno, el futbol en general és un esport de quillos.
1: Sí.
0: Hi ha quillos alemanys jugant a futbol amateur?
1: Sí, molts. Sí, no t'esperis una elegància superior. No.
0: Clar, jo des d'aquí no el sé veure.
1: A més, el consum de cervesa és molt més elevat que aquí, eh? Que aquí hi ha... Sí, en el sopar d'equip es veu i es fan xerinoles diverses. Allà es veu molta cervesa, molt sovint. El patró or és la caixa de cervesa. O sigui, quan tu has d'intentar subornar algun equip perquè et deixi fer algun gol, perquè potser jugues una promoció de cens, sempre no es parla amb euros, sinó amb caixa de cervesa.
0: I has treballat la corrupció amateur a Alemanya, eh?
1: Ni confirmo ni desmenteixo.
0: Flipa't molt, Manel. Veient el panorama actual del futbol, de jugadors, quin jugador tu veus i dius s'assembla a mi.
1: No, què va, tio.
0: Cagón. Aquí el teu company Andreu Joanola va dir Riquelme.
1: Riquelme, sí, jo he jugat amb l'Andreu i ja entenc la comparació.
0: Flipa't una mica, va.
1: És que et diria alguna cosa que no fa ni il·lusió. O sigui, una mena
0: de guió... Víctor Sánchez de l'Espanyol.
1: No, fa una mica més d'il·lusió. Una mena de Gyökeres, un davanter...
0: Tanque?
1: Que flipant, no es pot jugar tant d'esquenes com també de cares, com si diguéssim. O sigui, un Haaland mal, perquè Haaland és veritat que la seva principal virtut és que és un davanter molt estrany perquè pot jugar d'Ibrahimovic, que vol dir jugar d'esquenes, però també pot jugar a l'espai i anar

0: vindrà el dia...
1: Ahir a Pis de Memòria del guionista i còmic Manel Vidal també hi hem trobat la cançó de les balances d'Ovidi Montlló, una cançó protesta publicada l'any 1968 que per superar la censura es va disfressar de faula i explica la història d'un rei que ho vol pesar tot amb balances fins que es troba un home que no té res a pesar, no? Bàsicament.
0: Sí, és una cançó en realitat anticapitalista, no? Sí, és una cançó... que jo vaig descobrir molt abans d'entendre. És una cançó que ens cantava la meva mare, a mi i a la meva germana, com a cançó de bressol. És la cançó, no sé si tothom la té, jo crec que tothom deu tenir una cançó que és la cançó que toca la fibra màxima. O sigui, és una cançó que la meva germana i jo no podem sentir que la meva germana, que la meva mare la canti sense emocionar-nos.
1: És una cançó al llapis de memòria.
0: Exacte, és, he fet aquesta, aquesta concessió.
1: Aquesta l'havies de posar, sí o sí.
0: Sí. És això, és la cançó que més em toca la fibra d'una manera més profunda, que més em connecta amb la infància, amb la família, amb la meva mare, i que després, al cap d'un... Jo sabia la faula, no? És una cançó que té forma de conte, que també és una cosa interessant en les cançons, sobretot perquè quan era petit me la cantaven i jo la vivia com un conte, que tu te l'imagines, que tu el visualitzes, aquest rei, aquesta torre, la cançó de les balances, aquesta persona que canta des d'aquesta torre, etc. Això que queda com a llegenda i tal, és una cançó completament narrativa, de punta a punta. I llavors, doncs, la vaig algun dia, no sé per si algun acte d'aquests, la típica cosa, que es mor algú i has de muntar un enterro, i vaig tornar-hi després de molts anys, i llavors la vaig entendre, que era una cançó que estava, doncs, denunciant un sistema injust i explicant la faula d'algú que és fins i tot antimonàrquic perquè hi ha un rei, anticapitalista, això, una cançó protesta, una cançó política.
1: Però la teva mare no us la cantava amb aquest viatge?
0: Jo crec que la meva mare hi va arribar des de ser una persona progressista que li agradava l'Ovidi Montlló, com molta gent d'aquella època, però clar, nosaltres érem nens, no crec que hi hagués una mena d'intenció d'adoctrinament. Que potser sí, potser va funcionar.
1: Bé, a comentaris a peu de pàgina, no? Quan acabes el conte, dius,
0: sí,
1: perquè això,
0: pam. Hauríem de destruir el sistema que ens oprimeix i...
1: Home, tu ets una persona molt polititzada, des de l'infància, ja.
0: Sí, es parlava de política, la política hi era present, jo sóc, a més de Salt, que és un lloc una mica especial, perquè nosaltres vam conviure amb diferents cultures des de molt petits. Jo vaig tenir la sort de que se'ns va educar això, com, entenent això com una cosa positiva. I per tant, això, que encara que sigui potser banal o que flota, més que no pas que sigui explícit, ja té bastanta... Ja marca bastant la teva identitat política, el fet de que doncs, hi hagués un discurs bastant clar en contra del racisme i a favor de la societat que vivia al meu poble. A més d'això, doncs, sí, el meu pare era una persona que estava polititzada, no sé si això potser sorprendrà, però el meu pare era del PSC, era una persona regidora, era regidor del PSC de Salt, de Medi Ambient, i per tant hi havia aquest progressisme, era una persona doncs, que jo crec que bevia bastant del maragallisme o d'allà de Girona, de l'escola d'en Quim Nadal, etcètera. Llavors, sí, aquest era l'ambient que es respirava, amb gent que havia sigut doncs, una mica actius antifranquistes en la seva joventut, i llavors tu veus d'unes fonts i tu després pel teu compte doncs, et formes una personalitat pròpia que té a veure amb això i també té a veure amb coses que no venen d'aquí.
1: Ara ens farà una notícia. Manel Vidal ha passat pel llapis de memòria a dir que és un nen socialista.
0: Sí, sí. Això jo crec que ja ho havia explicat algun cop.
1: Com algú...
0: Ah, sí, es fan la notícia.
1: Sí, alguns en citen i alguns diuen a passar per ser Catalunya i es queden tan pitxis. Doncs que mira, no. Si ens escolteu,
0: mira,
1: si no costa
0: de,
1: res.
0: Si heu de
1: no
0: citar alguna res. Cosa, sí. Llapis de memòria...
1: Sí,
0: no,
1: sí. Si posats a fer la notícia, posa'ns.
0: Correcte.
1: I ja la teniu, que és que sí. Va ser socialista, suposo que...
0: Sí, sí, jo vaig mamar societes, pot dir sí.

0: Manel Vidal, dos punts, jo vaig me n'ha associat.
1: Que, Manel, aquí ens fem un fart de tenir convidats que han nascut lluny de Barcelona i per qüestions laborals o el que sigui, viuen a Barcelona, que ens diuen que ara que viuen fora valoren molt més el seu lloc de procedència. És el teu cas, també?
0: Sí, també, i això és, potser és una mica més controvertit de dir, em passa al revés, que valoro més Barcelona vivint aquí. O sigui, els meus amics que són de Salt o que són de Girona, que són de pobles del voltant de Girona, tenen la típica relació de noi de comarques que no vol saber res de Barcelona, que es mereix el metro, que no entén com podem tenir aquesta vida, que la gent camina tan ràpid i que tinguem pisos tan cars i tan petits i tan...
1: que tenen més raó sant, eh?
0: En aquest sentit no hi ha cap mena d'argument en contra, perquè és veritat que jo vaig allà i penso, vale, tu estàs pagant 500 euros per aquesta casa i jo quan vingui a casa meva doncs no et podràs quedar a dormir. Això passa, però també... I ara fa una mica més d'11 anys que visc a Barcelona i he desenvolupat una mena de apreci per aquesta ciutat. Quan vaig a Salt m'agrada molt veure la gent. Intento anar-hi més, i he estat un temps sense anar-hi gaire, intento anar-hi més, fins i tot fer coses. Doncs si puc anar a fer un monòleg a Salt, o si puc participar d'algun podcast en directe a Salt, si puc anar-hi a actuar, si puc tenir una mica més de vinculació doncs, amb la gent de Salt, amb la gent de la meva edat, que potser havia perdut una mica el contacte, sí, però... Jo que era com aquests amics meus, que veien Barcelona com una cosa aliena, llunyana, a més la gent de Barcelona amb una freqüència diferent, que no acabem d'entendre'ns amb la gent de fora i tal. Hòstia, aviam, perdó, que m'estic enrotllant una mica amb la resposta. Jo vaig anar a veure l'altre dia, fa un temps, una obra de teatre d'una directora que es diu Lucia del Greco, que és una persona italiana, que trobo que és boníssim.
1: Ha passat per aquest programa, eh?
0: Mira que bé. Precisament perquè parla català. I és una persona que s'ha vinculat amb Catalunya a través de l'avantguarda, en el seu cas, perquè és una grandíssima... A mi m'encanta el que he vist d'ella, la trobo boníssima. És extremadament jove i tal. És una persona que mira a la cara els seus coetanis europeus i ho fa molt sovint en català. Perdoneu, però gràcies a Barcelona. O sigui, sense Barcelona no es catalanitza la gent així. O sigui, la potència que continua tenint a dia d'avui Barcelona, em sap molt de greu, amics meus d'on sigui, no s'ha de menys tenir aquest pol que és aquesta ciutat. Fins i tot, si ens posem maximalistes, l'àrea metropolitana de Barcelona és tot el Principat, si volem. O sigui, perquè no ens ho treguin, això, perquè també és espanyolisme el fet de dir-nos que hi ha una desconnexió i del rere país i el territori. Si estem ben connectats amb Barcelona, tothom li anirà millor.
1: Que ara pensava que tu, que estàs molt preocupat per la llengua, que l'estimes, t'agradarà saber que en aquest programa a l'estiu vam fer com una edició mundial Llapis de Memòria i venia gent de tots els països.
0: Que guai.
1: Tots els vam fer, almenys jo, parlant-los en català. Tots.
0: Clar.
1: O sigui que el que queda clar és que la gent que diu, no, català no, vull dir, perquè he visto sortir en l'autopista i acabar en Algeciras.
0: Sí.
1: És perquè no volen.
0: És perquè no volen, és així.
1: S'entén, ja ho va dir Juan Diego Boto. Això no és euskera. S'entén
0: perfectament.
1: Si vols, s'entén.
0: Sí, exacte. No existeix la persona que no entén el català.
1: Has de no voler entendre.
0: Has de no voler entendre el català. Sobretot si la teva llengua és el castellà o si sembla. Que aquí ja és directament impossible que tu no entenguis el català.
1: I tu, Manel, quan eres petit et deien Manel, de gran què vols ser? Tu què deies?
0: A vegades futbolista i a vegades poeta. Tenia aquests dos llops dins meu.
1: Raúl de Tomàs.
0: Exacte. Bueno, ell volia ser pintor amb regla, a més o més. Un gran domini de la perspectiva. Sí, m'agradava escriure de petit, però el que m'agradava més és pensar que podria ser jugador del Barça de primera divisió. I no. al final, cap de les dues coses.
1: Però parles molt de futbol.
0: Parlo molt de futbol, sí. Escric sobre futbol. He complert una petita part dels dos somnis.
1: I com a adolescent, què tal?
0: Bé, o sigui, ja he perdonat aquella persona. Que tampoc les va fer tan grosses. Vull dir que tampoc no hi ha cap cadàver enlloc com per no poder-lo perdonar. Doncs una adolescència bastant clàssica de persona que no sap qui és, que té com unes inseguretats que l'aboquen a vegades a expressar-se d'una manera amb la qual no està content, que té una certa rebel·lia de que l'ofeguen les estructures familiars o de classe, vull dir, de l'escola, vull dir, en aquest sentit. I una adolescència llarga, també, perquè no es va acabar als 19, que és quan s'acaba, en teoria, l'adolescència.
1: Et va allargar.
0: Sí, jo vaig estar un temps més fins a trobar-me. Però vaja, també vaig conèixer perdent el temps, com és el que jo tenia sensació d'estar fent, d'estar perdent els millors anys de la meva vida, perdent el temps, on no siguent productiu, que és el que em feien sentir malament, doncs vaig descobrir bastantes coses que encara formen part d'un pòsit, i tant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Què et sembla?
1: I la veu, quan et canvia?
0: Jo crec que
1: perquè la veu, tens una veu de...
0: Sí, tinc una veu molt greu. Sí.
1: De segrestador, si vols, pots segrestar qui vulguis.
0: No sé si m'ho havien dit, però tinc llicència per segrestar.
1: Evidentment.
0: Jo crec que d'entre els 15 i els 16 anys, aquell moment que et tornes d'un estiu, com sembla que era el quart d'ESO, que la gent es gira i diu, perdona, que això, que tal... I llavors sí que jo passo bastant de temps trobant...
1: Modulant, eh?
0: Sí, bueno, adaptant-me a aquesta... Això que li passa a tothom... A la gent que ens hem dedicat o ens dediquem a la ràdio, potser ja fa temps que no, però la de sentir-te i sentir una veu molt diferent de la que ressona dintre teu quan tu parles, doncs a mi em va passar multiplicat per 10.000. I al final, doncs t'hi trobes.
1: Sí, i t'acostumes a
0: sí,
1: la teva veu.
0: Sí, a tot, sí.
1: Doncs no sé, Manel, si la teva adolescència t'hagués anat bé o potser t'hagués anat pitjor tenir referents com Valle Valle i el seu macarrisme català.
0: És molt interessant,
1: català.
0: Parlem-ne. Rivo! Rivo! Rivo! Rivo! Rivo! Rivo!
2: Llapis de

0: Balla, balla, sonant el llapis de memòria del Manel Vidal amb la cançó Hazel Heart, que pel que tinc entès, Manel, Hazel Heart és una expressió americana que en català voldria dir una cosa així com buscar-se la vida amb mort.
1: Sí, i a més és el sobrenom que utilitza el pare de la Menja Mal.
0: Tot està connectat aquí.
1: Exacte. Que és un gran amant del hip-hop americà. El pare de la Menja Mal, si mai li podeu donar un podcast perquè ell expressi els seus gustos musicals, crec que tothom hi sortirà guanyant.
0: Hazel, no com vulguis.
1: Munir, em sembla que diu, no? M'ha passat una cosa similar, més o menys similar, si ho explico. En Valle Valle, el que dèiem abans de que l'Adrià Puntí a mi m'agradava perquè era del meu poble i vaig tenir la sort que després vaig descobrir que era interessantíssim, doncs en Valle ens agradava perquè ens queia bé per una cosa d'actitud, i amb el temps, i això encara crec que s'anirà notant més, hem descobert que és un gran rapero. És un molt bon rapero. No és un meme, com algú un cop s'ha pogut pensar, d'aquest noi que té aquesta estètica tan marcada, o té aquesta actitud, o que és tan diferent, o que sona tan diferent que sona tan, o que sona sovint als mitjans catalans. A més d'això, és una persona que té molt de flow, que té moltes lletres, i que té un gran disc, que és el seu últim disc, del qual forma part d'aquesta cançó.
0: Recordo escoltar-te, que era una sotana, que deies que per ser català i molar només hi ha dos camins. O des de l'absoluta serenor, que seria Miqui Portet, o des del flipar-te màxim.
1: Sí.
0: Aquí és on estaria Valle Valle.
1: No, sí, suposo. És veritat que en el seu cas no sé si encaixa del tot el tema flipar-se, perquè ell és una persona que descriu coses que són molt... O sigui, no és un noi de la part alta de Gràcia que s'inventa tota una pel·lícula gangsta per flipar-se i molar. És un noi que explica coses que li passen al seu voltant. Potser de manera exagerada, potser de manera agressiva, o el que sigui.
0: Mongat me mata,
1: Mongat me da vida. Sí, sí, però és que jo suposo que deu ser veritat, que ell deu estar en un entorn...
0: Has de viure Mongat.
1: Has de viure Mongat, exacte. Sí, que jo abans de conèixer ell no sabia que Mongat tenia aquest component, però bueno, suposo que hi ha pobles del Maresme.
0: Hi ha de tot,
1: el Maresme tenim de tot. Sobretot els pobles que toquen més a mar, no? Els que es diuen de dalt, no els hi passa, no, això? De que té...
0: Com més a prop de Barcelona, més hi ha de tot.
1: Exacte.
0: Diguem-ho així.
1: Com més semblant a Badalona, directament.
0: Jo no volia dir-ho així, això ho heu dit al Manel Vidal.
1: Podeu posar-m'ho a mi una altra vegada.
0: Però
1: també citeu llapis de memòria, que si ho hem demanat abans, també...
0: Hem de ser conseqüents.
1: Perdó.
0: Digues. Bueno, t'anava a dir, tu el tema flipar-te...
1: No el porto gaire bé. No el porto tan bé. No és especialment el meu fort. Aviam, puc tenir els moments de deliris de grandesa puntuals, però no seria el meu fort, sobretot en un sentit escènic. O sigui, jo crec que jo soc una persona que, igual que em vaia, però en altres contextos, pujo sovint a un escenari i m'expresso sovint a un escenari, sovint acompanyat i sovint sol. Jo no tinc aquest component físic de flipar-te, d'omplir un escenari, de, en el cas que et dediquis a la comèdia, de tirar cap a una cosa més clown, una cosa més pallassa, o en el cas que et dediquis a un podcast, doncs fer una cosa més histriònica o visceral. Jo sóc bastant cap a dins a nivell d'expressar-me.
0: No et surt.
1: Cap a fora. No, no em surt. Sóc una persona amb un gran sentit del ridícul. Això és el que volia dir. És més difícil flipar-se si tens sentit del ridícul.
0: El que m'he fixat, o he tingut la sensació documentant-me sobre tu, és que tens certa tendència a teoritzar-ho tot.
1: Això sí, sí. I a vegades hi ha una patilla que també...
0: M'ha fet pensar, vam tenir la setmana passada l'Ignatius Ferrai en aquest programa, i ens deia que ell ho intel·lectualitzava tot...
1: Per
0: com una manera
1: trencar-ho.
0: De covardia.
1: Ja t'entenc.
0: Saps que ho necessitava passar per aquí per poder-ho entendre, per poder-ho viure.
1: Sí, jo crec que l'Ignatius té una base teòrica molt vasta, en el sentit que ell és una persona molt llegida, molt culta.
0: És increïble.
1: És un filòsof de la comèdia i com a tal actua. En el meu cas, jo crec que sóc una persona que més aviat té tendència a racionalitzar-ho, més que intel·lectualitzar-ho, potser a teoritzar-ho, però bueno... explicar les coses a través d'altres coses que m'han passat i no tant a través de filòsofs grecs que hagi pogut llegir, que tampoc no crec que n'hagi llegit tant com l'Ignatius.
0: Això ho vas aprendre estudiant filosofia a la Universitat de Girona?
1: La veritat és que no vaig aprendre gaire res.
0: I vas estar 2 anys.
1: Hi vaig estar 2 anys, el segon ja menys, un any i mig, podríem dir, un any i estones.
0: I vas passar a filosofar al Mercat de Sal, crec,
1: vaig
0: no?
1: Vaig passar a filosofar al Mercat de Sal venent fruita i verdura, i llavors vaig passar a intentar estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
0: I vas venir a Barcelona?
1: Vaig venir a Barcelona amb una maleta plena de somnis i me'n vaig tornar amb la maleta plena de somnis i 12 assignatures suspeses de 12 a la Pompeu Fabra.
0: No et sabies ni la contrasenya, la clau de la maleta.
1: És pràcticament més difícil suspendre-les totes que provar-ne una, però vaig aconseguir-ho a primer de Polítiques i llavors ja sí que me'n vaig anar a Alemanya. gairebé 4 anys. Però sí, sí que tinc una mica de tendència a la teorització, que a vegades els meus companys també em diuen, vale, tio, això potser ha passat perquè ha passat, tampoc no cal buscar-li una explicació teòrica.
0: Que te'n vas a Alemanya, en principi, per 6 mesos,
1: sí.
0: I t'hi estàs 4 anys.
1: I n'estic 3 anys i 8 mesos, sí.
0: Què ha passat aquí?
1: Era una època concreta, això que dèiem d'aquesta postadolescència, de... algú amb una bastant bona marca a nivell de fracassos escolars. I a més, una època molt fotuda pel que fa a tenir feina. O sigui, si arribem a ser a finals dels 90 o principis dels 2000, el meu perfil d'algú com jo se n'hauria anat a currar de qualsevol cosa que sortís, però el que passa és que no hi havia feina. Hi havia un 50% d'atur juvenil, cosa que potser a llarg termini m'ha anat bé, perquè això em va portar a Alemanya i això vol dir que doncs, jo vaig poder expressar-me en aquell moment, començar a pensar...
0: Aprendre alemany,
1: i tot el que es deriva de marxar a fora, que és una cosa que et posa bastant a lloc, en el sentit de que, bueno, doncs, que tu estàs, entre cometes, competint per una feina o per una atenció que sigui, amb gent que té un avantatge perquè són d'allà, llavors doncs, tu surts des de 200 metres enrere en aquella cursa, llavors això et posa bastant a lloc, i és una cosa que a més, m'anava bé en aquell moment. I per tant, doncs, vaig fer la corba llarga, com dèiem abans, per acabar, doncs, a un lloc on s'hi està bé.
0: I després vas tornar cap aquí, a treballar amb la maleta plena de somnis, tornes a Barcelona, crec que vas a parar un polígon de Rubí.
1: Treballo en un polígon de Rubí.
0: Aquí ja tenim la sotana en marxa.
1: Aquí ja tenim la sotana en marxa, perquè jo quan estava a Alemanya ja estava la sotana en marxa i la fèiem a distància. Aquí estem a... quan treballo a Rubí la sotana està en marxa, és un projecte molt petit de 4 col·legues que parlen de futbol, i al cap de poc temps de treballar en aquest polígon de Rubí me'n vaig a treballar en un call center del 22 arroba al Poble Nou, on hi estic, jo crec que 3 anys, agafant trucades amb gent que no li funcionava l'ordinador.
0: Bueno, I quan penjava la trucada,
1: ja et dic jo que l'ordinador encara no li funcionava.
0: I mai, o sigui, en aquell moment que la sotana comença a funcionar.
1: Sí.
0: El soterrani crec que també comença.
1: Sí, el 2017 comença el soterrani, sí. 2015 la sotana, 2017.
0: I la feina la deixes directament per anar a la competència?
1: No.
0: O sigui, és un salt directe?
1: Jo faig un pas intermig que és demanar-me una reducció de jornada, una cosa molt d'oficinista. I jo en el call center aquell al qual treballava, jo veia que... Bueno, és veritat que jo recordo molt les cares dels meus amics que no es dedicaven en aquest sector, que jo els deia, doncs ara fer una reducció de jornada perquè crec que això de la sotana pot anar veient dent. Què dius? En quin context, en quin univers creus que et donarà diners aquest podcast de beure cervesa amb els teus diners, amb els teus amics, que tampoc és que en doni tants, però en dono alguns. Llavors jo vaig fer aquesta reducció de jornada, fèiem el soterrani, fèiem la sotana, fèiem una col·laboració a aquest mateix estudi on estem ara, el programa que t'hi jugues,
0: l'U per U
1: amb en Siqui Rodríguez, etc. Llavors, doncs, això, en aquest moment en el qual estàs una mica d'impàs, faig un salt, no al buit, però intento, aviam si aquí hi ha alguna cosa. I al final, doncs, hi havia aigua, sí.
0: Sí, sí, tant que hi havia aigua. De fet, la resta ja és història.
1: La resta és història, sí.
0: Manel, hem arribat al moment de la teva cançó Antillapis. És a dir,
1: això és veritat, això
0: aquella cançó, cap al que sigui, o li tens mania, o et porti mal records. I el Manel Vidal ha vingut a fer amics, perquè la seva cançó Antillapis és La Perla, de Rosalía.

0: A veure, Manel, sisplau, explica...
1: Ho he de justificar, no?
0: Per què està la Perla com a teva cançó en Tillapis?
1: Mira, és una pregunta que no em va resultar fàcil de resoldre, perquè igual que quan et diuen tria 7 cançons que t'agradin, tu mires que escoltes a Spotify, com mires quina són la cançó que no t'agrada? Perquè no hi ha una aplicació de cançons que no t'agraden, no les tens guardades.
0: Llavors, si t'ho has tirat de metagata, per decidir les cançons,
1: soc, si el minut 53 del programa no ha quedat clar, deixa'm aclarir-ho, jo sóc bastant mal home, no sóc una persona que tingui una gran oïda, ni el típic col·lega que sempre està descobrint música nova...
0: Però això no va de músiques bones, va de músiques que et porten
1: veritat,
0: a llocs.
1: És veritat, però connecta amb el gust que tu tinguis, el que puguis tenir, o amb el criteri. A mi m'agrada el meu criteri i el puc defensar. El que passa és que jo no sóc una persona que tingui la música tant al centre com altra gent. En tot cas, lligant una mica amb el que dèiem abans amb Kanye West, que és una persona que mou el mainstream, perquè té aquesta intenció molt ambiciosa i segurament megalòmana. Jo és el que esperava i espero de la Rosalía, perquè crec que és el que ella intenta, i de fet crec que s'inspira bastant en Kanye West en alguns casos. La Rosalía, quan treu el Motomami, tots diem, joder, un moment, això què era? Què ha fet aquí? En parlem, hi ha una conversa cultural, una discussió, perquè agafa els ritmes del reggaeton i els deconstrueix, i és una cosa com molt especial. I el següent disc, jo crec que ha caigut una mica víctima d'aquesta mena de dictadura de les eres, que és que, com que la Taylor Swift o les grans artistes del pop actual s'han d'anar reinventant i han d'incloure un relat estètic en les seves cançons pop, doncs ara tocava això del disco aquest nou del
0: Lux. Si no t'agrada res del disc.
1: Aquesta cançó especialment, ara estem arribant.
0: Vale.
1: No, sí que m'agrada algunes coses del disc, sobretot perquè és finíssima ella i sona molt bé, i sempre té una producció de l'hòstia, i ella canta molt bé, i a més, doncs, hi ha cançons que estan bé. Aquesta cançó em sembla una cançó de final de pel·lícula de dibuixos animats.
0: És una cançó revenja. Te'n recordes la de Shakira? Sembla que
1: sí,
0: per un nen de 7 anys.
1: Exacte,
0: és una cançó...
1: aquesta és millor, sí.
0: La cançó revenja.
1: Mira, podem posar la de la Shakira com a cançó antillapis.
0: Que... també jo pensava, potser és perquè ja ha sigut un perla també i aquí s'ha sentit identificat.
1: Home, no havia pensat en aquests termes.
0: No,
1: és més aviat perquè va quedar com la cançó del disc, la que ella canta, quan li diuen, canta una cançó d'aquest disc, perquè has anat amb en Jimmy Fallon, no? Perquè hi ha un concert de Palestina i has de cantar una cançó. I em sembla una cançó completament super... O sigui, estalviable.
0: L'esquit ve moltíssim.
1: Això és veritat. Igual a tota la vida. I això és veritat que quan ho va treure...
0: La nostàlgia.
1: Sí, les dues grans drogues.
0: Sí, emocions, artefactes.
1: Exacte.
0: Capitalistes.
1: Sí.
0: I actualment, ja ens has dit que no ets perla, com estàs actualment?
1: Molt bé, estic molt content, estic en un bon moment.
0: A mi m'ha sobtat aquest matí que m'has dit, quant dura l'entrevista? I dic, tio, la teva parella ha vingut a aquest programa. No?
1: Ja, li podria preguntar.
0: És l'Andrea Gómez, vull dir, ni el seu programa vas escoltar, tio.
1: Sí, però bueno, sí que és veritat que la vaig escoltar i estava molt bé.
0: Va estar molt bé, l'Andrea.
1: Està molt bé.
0: Vam descobrir...
1: Sí. No, però torna a convidar, si t'ha anat.
0: Bueno, potser veniu els dos.
1: Exacte,
0: si és que podeu.
1: Els llapisos de memòria.
0: Que dius que és la persona més divertida que coneixes.
1: És una persona extremadament divertida perquè té una virtut que té molt poca gent, que és que fa riure quan vol fer riure i també quan no vol fer riure.
0: Si la comèdia involuntària també...
1: Moltíssim, sí, és molt pallassa, fa molt riure. Sí, a mi m'encanta. Sí, sí. És la divertida de la família.
0: Com us va conèixer?
1: Hòstia.
0: Uf.
1: Mira, això no sé si ho he explicat mai, i per algú ho farà. L'Andrea i jo teníem unes parelles respectives que tocaven en el mateix grup de música, i l'Andrea i jo ens vam conèixer anant a veure concerts de les nostres parelles respectives. La seva parella era la bateria i la meva era la cantant. Llavors així ens vam conèixer, que no vol dir que a partir d'aquí nascés.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Voldria desmentir...
0: Aquest és el punt de contacte.
1: Aquest és el punt de contacte, llavors ens vam conèixer,
0: coses.
1: Vam caure bé, formàvem part d'un grup més gran, i llavors... cadascú, de manera separada, ho va deixar amb la parella, amb aquestes parelles que tenia. I, de fet, vam quedar al cap de poc temps per llepar-nos les ferides i explicar-nos com estàvem, perquè ens havíem caigut bé, i a més ens havíem caigut bé en un context de tenir parelles, i, ostres, ho hem deixat en poc temps de distància, em sap greu, quedem, parlem-ne, i fins ara.
0: I mira.
1: Fins ara. Sí, senyor.
0: Doncs a seguir bé, Manel.
1: Moltes gràcies.
0: Si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria amb la navalla de...
1: Ai, sí,
0: de
1: Andreu. Un plaer.
0: Per què l'has escollit, aquesta?
1: És un artista que ja hem dit abans que m'agrada molt. També, no t'enganyaré, també és perquè estaria bé... Vaig fer una llista de 6 tios cantant, llavors vaig dir, alguna artista femenina, i aquesta és la meva artista femenina preferida ara mateix, i una de les meves artistes, en general, preferides ara mateix. L'he vist molt sovint en directe, I m'agrada molt ella com a música, m'agrada molt ella com a lletrista i m'agrada molt ella com a persona, diria, fins i tot.
0: Fixa-t'hi tu.
1: Mira tu.
0: Manel Vidal, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Orós a la tècnica, Andrei Viràs a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquesta meravella d'en Andreu, la navalla.

0: Carlos Francino.
1: Son casi las 7 y eso significa que solo quedan 5 horas para aprovechar la fiesta de ofertas Amazon Prime. Grandes ofertas en electrónica, cocina, hogar y mucho más, solo para clientes Prime. Así que corre, que la fiesta de ofertas Prime termina esta medianoche. Sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta fin de existencias. Más información en amazon.es.
2: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
3: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
4: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
5: Temps de caiguda? A Núria Serratosa Perruquers. Descobreix el tractament que potencia el rendiment capilar a nivell cel·lular per un cabell jove per més temps. Vine i et farem el diagnòstic. Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages, 14, primer primera, Manresa.
6: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
7: Sinfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
10: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
9: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
11: Avui, al balcó, els dimecres amb Antoni Bassas i després Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui parlem d'anorgàsmia.
12: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La muntanya de Montjuïc ja és un formiguer de fans del sol que volen ser a prop d'Oques Grasses. En total, avui 55.000 persones i 3 vegades més aquesta xifra. En total, en hora i mitja s'acomiadaran totes aquestes persones del grup usonenc en aquest primer dels 4 concerts que faran. I recordem que avui és el primer perquè dilluns es va haver d'ajornar tot plegat per la pluja.
1: A tocar de l'Estadi Olímpic hi ha la Clàudia Arcarons. Clàudia, com estàs?
2: Hola, Anna. Aquí hi ha molt de nervis, eh? Mira que falta una hora i mitja per començar.
1: Clar.
2: I aquí, bueno, estem en un ambient...
1: Però han obert fa una estona. Què diries? Ha entrat ja moltíssima gent?
2: Sí, la gent va arribant amb temps, amb ganes de cantar, de plorar també, ens ho han comentat, que porten clínics per si de cas. Hi ha molta samarreta del Barça, moltes samarretes del grup també, tothom ha vingut bastant corporatiu i també es veuen moltes senyeres.
1: Moltes senyeres. Diries, observant la gent que va entrant, t'atreviries a dir quin perfil de públic hi ha, edats, ja sé que és un exercici
0: difícil, eh? Jo crec que Oques Grasses és molt transversal,
1: per això,
0: Clàudia, no?
1: Ja l'estàs ajudant, eh?
2: Sí, estic d'acord amb en Joan, si en Joan m'ajuda. El perfil són joves, molt, molt joves, alguns no els han ni vist, fixa't tu, i moltes famílies també que han passat el relleu als fills, filles, que ara, clar, es queden sense el seu grup preferit.
1: Ja, has vist mares, pares acompanyant joves?
2: Molt, i de fet, bueno, tenim algun tall que és preciós de nens que es moren de ganes de veure el seu grup preferit, t'ho diràs.
1: Mira, escoltem-los, no?
3: Quan es recorrien tota Catalunya i venien a les festes majors de la nostra zona, doncs anaves i ho gaudies i t'ho passava superbé. Creiem que havíem d'estar al darrer concert d'Oques.
4: Bueno, jo personalment no els he vist mai i els escoltava des de petita i ha sigut com un com qui se'n va, no m'ho puc perdre. I les havia d'agafar, sí o sí.
5: Sabíem que havíem de venir, de fet ens hem quedat sense i les vam comprar ahir d'última hora.
6: Nosaltres normalment sempre escoltàvem les cançons perquè som catalans i ens agrada i ens fa molta il·lusió.
7: Home, perquè és un grup que ens agrada molt, l'hem seguit on hem pogut i volíem acomiadar-nos com calia.
8: I no s'hi podia faltar avui.
4: Doncs, a veure, tinc moltes expectatives, però sé que es compliran perquè és Oques Grasses i al final, doncs, és Oques Grasses.
1: Tinc moltes expectatives i diu, m'agrada perquè són catalans i ja home, està, no?
2: No. I, bueno, ja, això que deien, molta expectació que apareguin artistes convidats. La gent aquí parla de Figaflaues, Julieta, La Fúmiga i fins i tot l'Aitana, perquè, bueno, ells van aparèixer, per sorpresa, en el seu concert. Ah. Vull dir que no sé si aquí hi haurà algun intercanvi. I, bueno, entre les cançons més esperades, Joan, Anna, hi ha una clara guanyadora, eh?
1: Aviam.
9: Quina diria, Mar?
10: Quina diria?
11: Sort de tu, la gent.
9: Sort en tinc de tu, sí. Sort en tinc de tu.
12: I si el cor diu que vols jugar-se tot, qui sóc jo per dir-li que no? Tipo aquesta.
13: Sort de tu. La gent que estimo.
14: A mi, per exemple, la de cul i sort de tu.
15: La de si el cor diu que vols jugar-se tot, qui sóc jo per dir-li que no?
16: Doncs mira, com a cançó jo et diria sort de tu. Crec que és preciosa.
17: Totes m'agraden.
0: És amb la que... Jo només he vist un concert d'Oques Grasses.
1: Has de fer spoiler, no? No ho sabem, tampoc.
0: N'hi ha una que sempre acaben, que tothom acaba, però plorant, a llàgrima, s'agafen entre les parelles.
1: Amb sort de tu,
0: això.
1: No?
0: Jo diria que és aquesta, sí.
1: O la gent que estimo, què diries?
0: Ja us he aixafat el concert, però sí, serà... Jo mitja Catalunya era de concerts d'Oques Grasses, no? Ja.
2: Sí, molta festa major han fet, eh? Sí,
1: han fet molta festa major. Clàudia, tu no estaràs ubicada, ho saps o no?
2: Bueno, no ben bé, eh? No ben bé. Ara ho haurem de veure.
0: No li has deixat temps que busqui el lloc.
1: No, però això t'ajudarà. I si hi ha una persona que es coneix l'Estadi Olímpic, de fet, tots els espais dels concerts, és el periodista crític musical del País. L'home que quan al balcó truquem, ell s'hi pot, s'hi posa. Lluís Hidalgo, com estàs?
18: Què tal? Molt bé, bona tarda.
1: Gràcies per ser-hi sempre. Digue'm la veritat, Lluís, quan Oques Grasses va començar a despuntar, vas pensar que algun dia omplirien 4 dies l'Estadi Olímpic?
18: Mira, ara em faré el llest. La primera vegada que els vaig veure va ser perquè el que llavors era mànager seu, que és un amic meu, em va dir, vine que tinc un grup que està bastant bé. I vaig anar i els vaig veure presentant el segon disc a l'Helio Gabal.
1: Sí.
18: Llavors, evidentment, jo no podia sospitar que omplien 4 estadis olímpics.
1: Home, deixa'm dir que l'Helio Gabal és molt petitó, eh?
18: Sí, és una sala de les que ja no queden.
1: Sí.
18: Ells resisteixen, però hi ha moltes d'aquest perfil que han tancat. I llavors sí que vaig veure que hi havia alguna cosa especial en aquest grup, potser no tant pel tipus de so que tenia, que llavors estava molt escurat cap al reggae, però l'actitud, la desinvoltura, la forma de cantar i la personalitat planera que traspuava el Josep Montero em van cridar l'atenció. Ara, si em diu, si jo en aquell moment em diuen omplirem quatre estadis, jo diria deixa de beure alcohol, que és una mica tard.
0: És que tu, Lluís, que has vist molts concerts a l'Estadi Olímpic, hi ha molt poques bandes que hagin... En català és la primera, sens dubte, però un grup dels darrers, recordo Coldplay, que hagi aconseguit omplir tan seguit un Estadi Olímpic.
18: Sí, però crec que, igual que el canvi climàtic, hem de començar a acostumar a que cada vegada hi hagin més bandes que facin molts recintes grans. Evidentment no seran tots estadis olímpics, però per a un Sant Jordi ja és una cosa com...
0: Sí.
18: El que no fa un Sant Jordi és que és un pobre loser, és un perdedor.
1: Però això per què? Que tenim una fam de moure'ns de reunió, de música, tu que portes tants anys observant, la gent, els fans, els grups...
18: Hi ha raons que són estructurals, com per exemple que visquem en una societat cada vegada més apremiada pel consum i a més interconnectada amb les xarxes, que fa que tot es multipliqui per 10. A més els promotors saben vendre el producte i rares vegades posen a la venda totes les entrades dels espais que volen omplir, amb la qual cosa, com que s'esgoten de seguida les dues primeres, tothom té nervis i necessitat de comprar les entrades, tot i que després o no pugui anar o, en definitiva, fas la compra amb un llamp vista. I en un any poden canviar moltes coses. Llavors, es genera una pressió de consum, una necessitat de ser-hi per no estar al marge de la conversa social i per no perdre's el que ara ja es considera un aconteixement. Aquesta paraula tan odiosa que repetim constantment...
1: FOMO, no? Ah, vale.
18: No, experiència.
1: Experiència, val.
18: Experiència ho és tot, és conduir un cotxe, prendre un cafè, anar a un concert... En realitat ja no significa res, però tothom la fa servir. Llavors, com que els concerts són un aconteixement més enllà de la música, no vull dir que la gent vingui aquí perquè sense saber qui són els grups, que igual és veritat, però vull dir, jo no sóc aquí per determinar quines són les raons vàlides o invàlides per anar a un concert. Cadascú té les seves raons per anar a un concert i jo no les puc jutjar. Però ha canviat molt. I després, conjunturalment, aquesta banda és una banda que jo crec que es mereix tenir l'èxit que ha tingut.
1: Mira, a mi m'agradaria que escoltessis això. Clar, ha passat això que deies, no? Aquesta, jo deia FOMO, tu dius experiència, les entrades es van posar a la venda fa quasi un any, se'n podien comprar 20, es van esgotar en minuts, però què ha passat? Que un any després, potser aquell FOMO o la gent té altres plans, molts han acabat revenent-les, hi ha hagut un tràfic d'entrades bastant important. Mira, Ivan Díez, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Anna.
1: Quantes entrades vas comprar ara fa uns mesos?
8: 12 entrades. Concretament, 12 entrades.
1: Per què tantes?
8: Doncs perquè ens va agafar una mica allò que es diu el FOMO, de voler estar tot arreu, i com que tothom volia estar a Oques Grasses, nosaltres som 7-8 persones que ja rondem els 50, vam dir, nosaltres els 50 no ens podem perdre aquestes coses de modernos. I vam comprar 12 entrades.
1: Què ha passat amb les 12 entrades?
8: Que ja no en tenim cap. Les hem venut totes. Anar arribant el dia d'Oques Grasses, i per qualsevol cosa, i per problemes de persones de 50 anys i separades, hem dit, ostres, si el dimecres que tenim les entrades del concert d'Oques Grasses, tinc els nens, una de les meves millors amigues, ostres, jo també tinc les nenes. Ah, doncs si la Mireia i l'Ivan no van, nosaltres tampoc, doncs les venem. I llavors, la mateixa roda que ens va fer comprar 12 entrades és la mateixa roda que ens ha fet revendre les 12.
1: T'ha costat col·locar-les?
8: No massa, sincerament no massa, perquè les he posat per una aplicació que es diu TicketSwap, que és molt fàcil, però a part no les he posat totes per allà, sinó que hi ha hagut alguna persona via Twitter, amiga meva, que m'ha dit si en tens i te'n sobren, te les compro, o per WhatsApp, o algun amic que m'ha dit, no massa. No.
1: Mateix preu?
8: Sí, mateix preu, sí.
1: No has especulat?
8: No, crec que no, crec que no era lugar, això.
1: Ivan, ara t'ho perds, eh?
8: Ara em perdo a Oques Grasses.
1: Però, tens FOMO avui?
8: Però prefereixo no perdre'm la nit amb els meus fills que a Oques Grasses.
1: Jo hi vaig, eh?
8: Sí?
1: Ho sento, sí, t'ho explicaré. Gràcies, Ivan Díez.
8: A tu.
10: Ja no espero, ja no ploro, ja no ploro.
1: Ja ho veieu, Clàudia i Lluís, ara tinc plans, ara no em va bé, és a dir, jo mateixa no me'n recordava, fa una setmana dic, ah, clar, però si anem a Oques Grasses. És a dir, això passa, Lluís, amb aquesta manera de comprar.
18: En realitat ens estan demanant coses que són gairebé impossibles. Tu què saps que passarà d'aquí un any? És a dir, pots comprar-te entrades amb una parella i pot que la parella t'hagi deixat. O que hagis descobert que hagis descobert que ets homosexual i la teva parella actual li agraden fades i llavors d'oques grasses passa. Moltes coses, per no entrar en temes ja dramàtics, o qüestions de feina, que no tenies feina i ara en tens, o tens una cita. És a dir, això planificar l'oci amb tanta antelació, com a mínim a la meva generació, era impossible. Jo no sé de què estaré fent d'aquí un any.
1: No, és que nosaltres anàvem al carrer Tallesa a fer cua.
18: Clar,
1: per comprar sí. Que era aquell divendres,
0: el
1: com aquell que diu,
0: el Discos
1: Castelló, sí, però faltaven 3 o 4 dies.
18: Bueno, i jo recordo també que quan les primeres vegades que es va començar a parlar de cues en la compra d'entrades, van ser les primeres visites de Dire Straits,
1: sí.
18: I bueno, llavors es comentava que hi havia molta gent a les cues, etcètera, etcètera. Jo no sé quin és el millor sistema per gestionar la venda d'entrades. Ara bé, quan tu fas cua física, com a mínim veus la fi, saps quan falta, pots imaginar si tindràs o no tindràs entrada, és a dir, d'alguna forma el contacte físic ajuda una mica. Ara, jo no sé si ara es poden vendre, bueno, segur que no es poden vendre les entrades físicament perquè generaria unes cues absolutament extraordinàries. Jo crec que el problema està en que es sobreestimula l'oferta, llavors la demanda respon i llavors no hi ha per tots. Llavors és quan generen aquesta mena de frustracions i aquesta mena sobredimensament dels fets.
0: Lluís, tu abans deies que si alguna banda mereixia també doncs, omplir 4 estadis olímpics i tu havies vist que Oques Grasses sens dubte es mereix tenir els fans que té. Què diu això de com l'estat de la música en català, per exemple? No sé si fa uns anys hagués estat possible que una banda cantara en català assolís aquesta quantitat de fans.
18: No tants, però la música en català fa molt de temps que té bona salut. És a dir, hi ha moltes bandes que estan funcionant des de fa temps i que tenen un públic bastant fidel. El fet de que una ompli 4 estadis olímpics també s'ha de situar en context. És a dir, és una banda que estava en creixement, és una banda que ha fet tot el circuit de les festes populars de tota Catalunya, és una banda que sona molt propera, és una banda que no té tonteries, és una banda que sona molt bé, que és festiva, que és alegre, que davant d'un món incert i més aviat fosc ofereix esperança i alegria. Té una música festiva que connecta fins i tot amb la música que es feia amb la Ona Laietana, és molt d'aquí, és una forma de fer sons mestissos, en el seu cas barrejat amb electrònica, que jo crec que ha estat el gran què d'aquesta banda, acostar-se a la formulació electrònica propera a artistes internacionals com David Guetta, etcètera, etcètera. Llavors, tot això fa que aquesta banda hagi crescut i s'hagi convertit en una icona. A més, ja havien graduat, ja havien començat a comunicar que aquest seria el reconcert. Sí. No oblidem que això són concerts de comiat. És com el cas de Messi, ha omplert tot l'estadi perquè s'anava.
1: Sí, clar.
18: El que passa que Messi no torna a jugar a futbol i no saben si d'aquí a 20 anys o cas grasses tornaran.
1: És que jo t'anava a preguntar, és inevitable preguntar si són tot això que deies, que ho tenen una mica tot, tots els ingredients, i ho estan patant, fan bé de marxar. És a dir, podem entendre les raons, però no se'n penediran.
18: Jo crec que Josep Montero no. Jo crec que ell té clar que la seva carrera amb Oques Grasses ja havia arribat on podia arribar i ha pres la decisió de continuar sol. De fet, ja ha començat a fer coses amb altres artistes com amb Alice, per exemple. Llavors, jo crec que ell té clar que la seva carrera ha de ser en solitari. Si tornarà o no tornarà, no tinc ni idea. A mi em sembla una persona bastant sensata i una persona que pensa bastant les coses que fa abans de prendre decisions. Ara, malvirar, imaginar, especular sobre si tornarà o no tornarà, no ho sé. Jo ho entenc, Jo crec que en aquesta vida el que resulta més difícil és dir fins aquí, en qualsevol cosa, menys, bueno, evidentment hi ha coses en les que millor està tota la vida, no? Però en realitat hi ha un moment en el qual t'has de baixar o has de provar altres coses o sortir de la teva zona de confort o provar-te tu mateix i dir, bueno, a veure si veritablement tinc el talent que sembla que tinc. No ho sé, són moltes raons, no m'atreveria a dir res. En quant a la tornada, sí, des de fa molt de temps, des de fa molts anys, si s'han fet llibres al respecte, el pop viu o de la cosa radicalment nova o de la melancolia, de la nostàlgia, de tornar a veure, pues, a l'últim de la fila, tornar a veure l'últim de la fila i tornar a intentar ser com eren fa 20 anys, cosa que és una mica, en fi, agosarada.
1: Bueno, ens van fer disfrutar molt. Estava pensant, tu parlaves de l'actitud, l'alegria, estava concentrant-me jo en la veu d'en Josep Montero, és carismàtica, sens dubte, però ara té 4 concerts per endavant, aguantarà bé?
18: Sí, home, sí. Aquesta gent han fet concerts molt més... O sigui, han fet concerts diaris moltes vegades. En les temporades d'estiu tenien una agenda carregadíssima. Clar. Per ells fer 4 concerts, a més amb el subidon del comiat, serà... Clar. Com deia el disc d'Antònia Font, Coser i Cantar.
1: Coser i Cantar. Mira, era molt interessant el que va explicar en Gerard Quintana a l'Aquí Catalunya sobre la seva pròpia experiència, la veu i les assegurances.
11: Jo no he fet 4 concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo com en vam fer 3 al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project, que
17: la mateixa que
11: la promotora, sí, i que... van contractar una assegurança per si no podia fer els 3 dies seguits, perquè fèiem 3 hores de concert pràcticament. Era allò un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat i un concert tan llarg i tal, tal, tota l'emoció. I vaig aguantar perfectament. I els vaig dir, no pilleu cap mena d'assegurança. I recordo que l'últim dia baixant de l'escenari i vaig dir, heu tirat els diners, no? Però ho van fer, no sé si ho hauran fet en aquest cas, però sí, és més exposat. I a més, també era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure i vés a saber el temps, no?
17: També,
11: i
17: tant.
11: I la veu és vaja, és segurament la part més...
1: Tu creus, Lluís, això de les assegurances, això ho explicava en Gerard Quintana de fa anys, ara se la fa tothom, això, de l'assegurança?
18: No ho sé, però no m'estranyaria gens ni mica. Deuen assegurar fins i tot a veure si rellisca amb les cordes de les sabates. Vull dir, hem de pensar que són molts calés, o sigui, multipliquem 100.000 persones, o són 50-600.000 persones pel que ha pagat cadascú, és molts diners. La indústria, per què ara cada vegada es fan concerts més grans? Perquè aquí és on es guanya diners. Per què Shakira ha estat 12 dies actuant a Madrid? Perquè la promotora només amb el consum captiu de dins de l'espai aquell ha fet, però, una porrada de calés, però una porrada. I perquè, a més, això és molt més còmode, no viatges, no has de muntar, desmuntar... O sigui, la indústria està inventant noves fórmules per encara guanyar més. La cosa és guanyar cada vegada més i més i més i més i més i més i més i més. Mira, per exemple, un exemple tonto.
1: Sí.
18: Abans, aquí, no es pagava per aparcar les immediacions del Estadi Olímpic. Ara ja es paga. És a dir, ara, per posar el cotxe més o menys aquí a prop, es paga. Es paga per... passar les canutes per accedir-hi, per passar les canutes per baixar i per tenir un aparcament a l'aire lliure sense vigilància. I paguem. És a dir, cada vegada ens treuen els calés per tot arreu. Llavors, no m'estranya que estigui tot supercontrolat perquè és un gran negoci. Clar. És una indústria molt poderosa.
1: Glong, glong, per tot que es diu. Escolta, Clàudia Arcarons, com és l'outfit de l'Hidalgo?
2: Mira, han passat per aquí uns seus amics i han dit, aquest és l'artista, aquest és l'artista. Vull dir que va d'artista, què he de dir jo, Anna?
1: És que clar, té molt flow, Lluís Hidalgo.
2: Molt.
1: Lluís Hidalgo, digues.
18: No, res, t'hauria de dir que avui per primera vegada en els darrers com 25 anys porto texans, imagina't. O sigui que avui m'he posat texans perquè a més els habitualment porto un drap per rentar les cadires, per no tacar-me els pantalons, i com que no sé on seure en aquesta vegada, perquè m'han parlat de cabines, que deu ser allò on estan els coloms, jo he dit, mira, m'agafo uns texans que els tenia aquí mig petats i... Avui, sembla que vaig de jove, entre cometes.
2: Sí que va de jove, sí, amb una samarreta de ratlles ara, bueno, has encertat la moda de ple, a més.
1: Veus que bé. Doncs,
18: ja veus.
1: Lluís Hidalgo, periodista del País Crític Musical, et deixem ubicar-te amb calma. T'agraïm molt que hagis pujat a la muntanya de Montjuïc abans per nosaltres i que ens atenguis, com sempre, també al balcó. Una abraçada molt gran i disfruta.
18: Gràcies, igualment,
1: que vagi molt bé. A més, disfrutes, diu, gaudeix. L'altre dia l'Albert Tom ens va dir que reivindicava allò de disfrutar, i escolta, tu, disfruta, jo et dic disfruta.
18: Molt bé, i que arribis tu al concert d'hora.
1: Sí, no sé, hauré de fer els 100 metres llisos, ja ho aconseguiré.
18: Ja et buscaré. Ves en compte, eh?
1: Ho intentaré. I Clàudia Arcarons, que passis un bon concert també, Clàudia.
2: Home, igualment, ara ens trobem ara aquí dalt.
19: Escolta, i Clàudia, digue-ho, visca Osona, que aquí som molt osonencs.
1: Exacte.
19: Moltes gràcies davant de tot,
1: home,
19: eh?
1: Home,
2: tu i jo ens entenem, això.
19: Exactament, Clàudia.
1: Un forn de fer bons músics. Lluís i Clàudia, una abraçada molt gran.
2: Un petó.
1: Un El que podríem fer és anar-nos als inicis. Avui ompliran 4 concerts, d'acord? Però Anem-nos en a una història que és bonica, quan encara no els coneixia pràcticament ningú. En una trobada de docents van arribar allà les Oques Grasses.
0: Sí, de fet, nosaltres ens volem remuntar a l'any 2014 i podem saludar a aquesta hora en Mario Mercader, que és membre de l'equip de formació de les Escoles Vedruna de Catalunya. Mario, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda, ben trobats.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres vau contractar els Oques Grasses el 2014 quan encara no els coneixia pràcticament ningú en aquesta trobada de docents. Com vau arribar-hi? Per què els Oques Grasses?
17: Mira, nosaltres som una xarxa d'escoles que tenim per costum cada 3 o 4 anys reunir tota la comunitat educativa amb esdeveniments d'unes 3.000 persones i a part de la càrrega acadèmica que porten totes aquestes reunions intentem anar intercalant doncs, moments més artístics i més lúdics doncs, perquè entre tot el nostre personal doncs, hi ha gent molt jove. Llavors l'empresa que normalment ens ajuda a fer tots aquests esdeveniments són de Vic i molts dels professors que tenim també són de l'àrea d'Osona i ens van parlar d'un grup de joves emergents que d'alguna manera estaven en el nostre perfil, no? Eren catalans, tenien ganes de festa i lligaven una mica amb el que nosaltres necessitaven i a més segurament el preu se'ns podia ajustar.
1: Llavors, mira, ells vau dir, mireu, aquest grup de nois d'Osona que ho fan prou bé, mira com sonaven.
20: Vale, ja s'hi val. Hola, bon dia.

0: grasses ve tan...
1: Mario, ara contractar el cas grasses val més de 50.000 euros. Com vau pagar en aquell moment? Estem parlant del 2014, fa 12 anys.
2: Sí, mira, el temps passa de pressa i no te podria dir exactament la dada que me demanes, però sí que et puc dir una cosa que també te'n farà fer la idea. Mira, quan van acabar l'actuació, que va ser senzillament dos cançons, nosaltres, com que estàvem en el fervor de la festa i teníem nervis i volíem anar acabant les altres coses, els hi vam dir allò entre bambalines... ja passarem comptes, i ells ens van dir no marxem d'aquí fins que no cobrem, i a més amb efectiu, per tant, més mira, escurant les butxaques de tots els que estàvem cap per allà,
3: de cançó,
2: doncs els hi vam pagar les dues cançons i se'n van anar tan contents ells i supercontents nosaltres perquè ho van fer molt bé.
1: Però estem parlant d'uns 100 euros, per exemple.
2: Sí, una cosa així, sí, un 100 euros per cada cançó, sí. Parlo una mica de memòria perquè ha passat molt temps, però era una cosa, una xifra ridícula amb els números que ara es mouen, eh?
3: No sé, contents. Com aquell dia, no sé quanta gent éreu, i si molta gent, llavors suposo que devia descobrir els Oques Grasses, no? Fa més de 10 anys.
2: Mira, la veritat és que va ser molt xocant, perquè nosaltres érem unes 3.000 persones en el Palau de Congressos de Girona. Érem tanta gent que fins i tot vam posar mestres a l'escenari, perquè no hi cabíem en el que era la platea. I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc, perquè van sortir amb xancletes, amb gorra,
1: xancletes i gorra,
2: vestits, sí, sí. I a més van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora, val? Això en el moment, va ser impactant, i la regadora la feien servir per fer la percussió. La ja. Veritat és que van aconseguir que tothom es posés dret i ballés.
1: Doncs ja estaven marcant tendència. Mario Mercader, membre de l'equip de formació de les Escoles Badruna i organitzador d'aquest acte, un dels primers concerts d'Oques Grasses. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I no sabem com acabaran el concert d'avui, però hem dit que potser... amb la gent que estimo, no?
3: Sí.
1: Tu has dit que...
3: Jo, el que vaig veure, l'última cançó era aquesta, però escolta...
1: Doncs jo triar la gent que estimo.
3: Tot pot ser diferent en aquests concerts de l'Estadi Olímpic. Tu has dit que era aquesta, l'última?
1: Sí.
3: Doncs...
1: Et dec un esmorzar o me'l deus tu demà?
3: Espera't, en Jordi Carbó ens demana pas perquè jo crec que la gent
1: pateix
3: per la pluja als concerts. Avui crec que no, Jordi Carbó, però demà deies que la cosa perillava.
1: Que més no es poden portar paraigües amb punxa.
4: Sabeu aquells aiguats tan típics de la ciutat de Barcelona que afecten sobretot els barris més marítims?
3: Sí.
4: I que, doncs, demà és el que ha de passar
3: en l'hora del concert.
1: Ai.
4: Mira, si tenen raó les eines que utilitzem, començaria pel Maresme més o menys aquesta hora, i després, una hora més tard, dues hores més tard, es consolidaria pràcticament tota la ciutat de Barcelona, i d'aquells xàfecs que deixen molta aigua en poca estona.
1: Ostres, perquè clar, la gent del dilluns que no hi va poder anar, hi va demà.
4: Podrem considerar que estan agafats directament?
1: Podríem dir que sí, la meva filla, per exemple.
3: Anirem veient aviam si s'ha de regendar aquest concert, estarem pendents, però això és el demà que diu ara la previsió.
4: És d'aquelles situacions que per la ciutat de Barcelona és bastant clara, eh? L'únic que pot salvar és que plogui moltíssim el Paral·lel i no a Montjuïc mateix. Així anirà la cosa.
1: Ara et repesquem, Carbó.
3: Sí, que més ara hi ha hagut fortes tempestes, ara en parlarem.
1: Fins ara, gràcies, Carbó.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Podem explicar la tercera víctima d'aquests aiguats de les darreres hores a Catalunya, perquè els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home que han trobat a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord a Granollers, que va quedar negada per l'aigua dilluns, era un home de 43 anys. Feia unes hores que la seva família n'havien denunciat la desaparició i l'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estava fent treballs per retirar l'aigua acumulada en aquest punt, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aquesta tercera mort pels aiguats dels darrers dies a Catalunya, un a Montornès del Vallès, recordem, i també l'altre a Tordera. Recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes, una de les quals és un nen de 12 anys autista, que els Mossos demanen col·laboració ciutadana per localitzar-lo. I avui també ha aparegut una altra víctima dels aiguats, però no dels d'aquest cap de setmana, sinó dels que hi van haver al Tarragonès a finals d'agost. En concret estem parlant del Vendrell. La cosa és que avui han trobat un cadàver dins un cotxe en una riera d'aquest municipi. Dos testimonis han avisat que havien trobat un vehicle bolcat mig enterrat a la riera de la Bisbal, que travessa el Vendrell. De moment els Mossos no han pogut identificar la víctima. El cadàver estava en avançat estat de descomposició, però el propietari del vehicle constava com a desaparegut, segons fonts pròximes al cas, des del 21 d'agost. Avui que Rodalies recupera a poc a poc la normalitat o els trens després de la plantada dels maquinistes aquest matí per falta de seguretat. Recordeu que ahir es va rescatar a un centenar de persones d'un tren de la R2 perquè va caure-hi un arbre a la via, i avui els conductors a primera hora s'han negat a pujar els trens per demanar seguretat. El que ha fet Rodalies és, a través d'un tuit, dir als usuaris que s'espavilessin buscant alternatives.
3: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
4: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res.
2: Semafes és el sindicat majoritari de maquinistes i s'han negat a agafar aquests trens fins que se'ls assegurés que les línies eren segures, i això poc després ha passat. Què diu el govern, Rodalies? Doncs que les línies sempre han estat segures i que això que ha fet el sindicat és un conflicte laboral, no per motius de seguretat. Això deia Òscar Playà, director de Rodalies.
5: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
2: També avui el president Salvador Illa ha responsabilitzat el sindicat CEMAF d'aquests retards, no la falta de seguretat.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
2: Les pluges, per cert, que encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. També s'intenta recuperar la normalitat a l'aeroport del Prat. Continuen les cancel·lacions després d'una tempesta elèctrica que ahir va deixar sense llum la torre de control de l'aeroport durant hores. I encara ara centenars de passatgers veuen que se'ls està cancel·lant el vol. Les aerolínies els ofereixen una nova data o retornar-los els diners, però recordem que, de fet, encara hi ha milers de persones sense llum. 2.400 clients, segons informa Endesa, encara estan sense llum, la majoria a Barcelona, 1.000, i també a Sant Adrià, amb 366 clients, són els municipis amb més afectació. Jordi Carbó, tenim per aquí un altre cop, no?
7: Aquí estem, sí.
2: Escolta, és que ens han arribat imatges d'una tempesta molt important a la zona de l'Alt Empordà, especialment Llançà, Port de la Selva o Cadaqués. Sembla que ara ja alguns carrers s'han inundat una estona a Llançà, però ara ja s'ha normalitzat la situació, ens deien des de l'Ajuntament, però ha caigut una forta pedregada. Això que escoltàvem ara era Cadaqués.
7: De fet, la imatge des de gran part de les comarques de Girona mirant cap al nord, les xarxes estan plenes de fotografies, doncs es veu, no? Es veu el que es coneix com una supercèl·lula, que és un tipus de tempesta. Jo crec que aquests dies estem aprenent tots molt sobre terminologia molt tècnica de tempestes, i a més es veu amb un núvol que és molt típic d'aquestes situacions, que sobre el núvol de tempesta es fa com un capell, com un barret, i que això diu caurà pedra segur, i és el que ha passat, no? Torna a ser el mateix. Estem en la línia aquesta de que les tempestes no sembla que hagin de ser discretes. Molta gent es queixa de les alarmes, no? Però és que cada situació que s'està presentant és susceptible de que es formin aquest tipus de tempesta. La bona notícia és que això ja s'acaba, però no del tot, perquè demà encara en tindrem algunes de tempestes. Per cert, una de les derivades de la pluja, no? I és comprensible la por d'algunes persones. No només és l'aigua caient pels vessants i per les rieres, sinó ja és més fàcil fàcil que hi hagi moviments de terres, que hi hagi esllavissades com s'estan produint a molts punts del territori. Això s'anirà assentant, el terreny s'anirà assentant, sobretot a partir del cap de setmana, però demà la idea és que en general farà sol la major part d'hores. Al Pirineu, els núvols cada cop quedaran més concentrats a la cara nord, a la Vall d'Aran, per exemple, i demà tindrem, a partir de la tarda, les primeres nevades que a última hora baixarien fins als 2.000 metres. No és res de l'altre món, però aquí l'habitual era que ja tinguéssim alguna primera nevada cap a l'agost o alguna altra al setembre. Doncs bé, serà la primera nevada que baixarà fins als 2.000 metres, insisteixo, a la cara nord del...
1: Mira, nevada! És que...
2: No ens esperàvem, sí, això, no, Jordi.
1: Ens haguem de quedar garretivats.
7: No nevarà les valls, val? Però bé, és que estem ja a octubre i en breu estarem a mitjans d'octubre, és el que toca. Mentre que la resta de Catalunya, demà encara, com avui, serà un dia radiant durant molts moments, temperatures sense canvis significatius, però durant la tarda, nous xàfecs i tempestes que començaran a les comarques de Girona on no bufi la tramuntana i aniran baixant. I el que dèiem, entre el vespre i la mitjanit, al sud de la Costa Brava, al litoral i prelitoral de Barcelona i al nord de Camp de Tarragona, noves tempestes que deixaran molta aigua en poc temps, però val a dir que aquestes seran les darreres. S'acabarà ja aquest episodi d'aquesta setmana, de més d'una setmana de dies llargs, i el que arribarà a partir de divendres serà temperatures que ens faran abrigar-nos al matí, a les tardes no tant.
1: Carbó, demà en parlem, gràcies, una abraçada.
7: Que vagi bé.
1: Palet, com estàs?
8: Gravaria com a cor.
1: Com què anem? Farem? Messi?
8: Messi, ja està, no? Però jo crec que ja és suficient Messi, hem tingut aquest migdia.
1: Sóc jo, la meva obsessió.
8: Hem tingut suficient Messi aquest migdia, el que t'hi jugues. No, mira, parlarem de bàsquet, perquè la NBA, americana, vol comprar l'Eurolliga europea. I aquí, clar, s'estan debatent i s'estan duent a terme unes negociacions que podrien

0: Dani Jarque, i a banda tenim una entrevista molt interessant al Ferran Sarsanedas, exjugador del Barça, que s'ha retirat amb 29 anys per culpa de les lesions, les maleïdes lesions. Farem un repàs a la seva carrera, que és un personatge molt interessant, que ja veureu que no és el prototip de futbolista que ens podem arribar a imaginar.
1: Peret, t'escoltem a quarts de nou, gràcies.
0: Vinga, fins d'aquí una horeta, adeu.
1: Antoni Suárez és ara al control de so, són les 7:34 d'aquest dimecres 7 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: Nati Peluso.

Estem escoltant la reversió electrònica d'un dels temes de Nati Peluso, Àngel, del seu darrer projecte musical, que és Mal Portada. Aquesta reversió que ha fet amb B-Clip, que és un DJ productor colombià, doncs, que agafa la salsa i el merengue d'aquest Mal Portada i el barreja amb house i electrònica llatina. Aquest també és l'últim tema que la Nati Peluso ha inclòs al Club Grassa, que és un àlbum en què bàsicament ha agafat les cançons que han triomfat més d'ella i les ha fet pensats per la discoteca i pels clubs, que està molt bé sempre. D'aquí pocs dies, de fet, farà exactament un any que la Nati va publicar aquest Mal Portada.

0: 6 cançons de salsa pura, que si us agrada la salsa, us recomano que l'escolteu de principi a fi. Està nominat al Latin Grammy millor àlbum de salsa i compta amb grans cançons com aquesta, amb el Portada o aquesta altra, que te l'he posat moltes vegades, Anna, perquè és boníssima, A Caballo. Ella galopa por la avenida con la mejor ropa. Ella galopa sin un jinete, una tipa seria con ella nadie se mete. I aquest àlbum ha fet que la Nati Peluso ha estat els darrers mesos de gira. De fet, el febrer passat va ser al Palau Sant Jordi i l'últim concert va ser a Madrid, al Movistar Arena. Doncs ara la Nati ens ha volgut fer un regal a tots els fans entre els quals m'incloc, penjant el seu últim concert que va fer, realitzat amb bon so perquè el podem recuperar a YouTube.
1: Muchas gracias por los piropos. Yo sé que ustedes acá son tan bonitos que me dicen guapa y reina, pero yo vine acá a preguntarles si ustedes saben de verdad cómo me llaman a mí.
0: ¿Cómo le llaman a Nati? ¿Lo saps, Anna?
2: No.
1: Escolta. A mí me llaman de muchas maneras, pero hay una en la que tienen razón.
0: Respon amb la cançó. Quina cançó és? La de Mafiosa.
2: Ah, clar, Mafiosa. No em pots fer aquest examen aquest, a les 7:38.
0: Meravellós, sisplau, podeu veure 30 minuts de salsa pura amb la Nati Peluso en aquest concert, en què no només escoltem Mafiosa, també la Puro Veneno, la Presa amb el Portada, Insensata, que lloven Flores, Caballo o Remedio. Així que si entreu a YouTube i poseu salsa espectacular, Nati Peluso, doncs podreu reviure tot el que els que veuen als seus concerts veu allà, com va ser el meu cas. M'encanta tornar a reveure aquests concerts.
2: És realment bailongo, fins ve de gust ballar.
0: És un concert que realment balles molt, es celebra molt.
2: Dos minuts, tres, quatre anuncis i tenim aquí

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Avui parlem d'una fruita pròpia de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i símbol de l'amor i la fecunditat per als romans, aquesta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem de les seves propietats. Benvinguda! Quina és la millor època per a consumir magrana?
2: Moltes gràcies. Doncs entre els mesos de setembre a novembre és quan són en plena temporada, ben dolces i sucoses per menjar-les en el punt òptim de maduració.
1: Quins beneficis ens aporta a l'organisme?
2: Innumerables. La magrana és font de vitamina C, que contribueix al funcionament del sistema immunitari, a disminuir el cansament i la fatiga, i a la formació de col·làgen, importantíssim per a les articulacions i els ossos. També és una font de vitamina K, que afavoreix la coagulació sanguínia i aporta molta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal.
1: Què cal tenir en compte a l'hora de seleccionar una bona peça?
2: Cal buscar que sigui madura, és a dir, que tingui un color viu amb tocs marronosos, una pell fina i ferma, sense talls i, com més pesi, més suculenta serà.
1: Què ens recomanaries per pelar-la fàcilment?
2: Us aconsello partir-la en quatre trossos i anar-ne traient els grans. Per no trencar-los, podem donar uns copets amb una cullera per la part externa perquè vagin caient en un recipient. Si no els mengem tots, us recomano guardar-los a la nevera en un recipient hermètic. Es conservaran uns 3 dies i al congelador fins a 6 mesos.
1: Com podem utilitzar-la a la cuina?
2: Hi ha múltiples maneres de consumir-les, fresca com a fruita, en suc o com a complement a un iogurt, a un gelat o a una amanida, tant de verdura com de llegums.
1: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
3: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: Increíble.
9: Pletórico.
10: Kiwi.
9: ¿Eh?
10: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
9: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: Federico García Lorca. Inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
12: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes. Molt bé, molt content de ser al balcó.
0: Quantes coses han passat des que ens vam veure dimecres passat?
1: Una vida de coses.
0: No, és que ha caigut al cel, s'ha negat Catalunya, s'han convocat eleccions i ha començat el fangar polític. Puigdemont preparar les maletes per quan la causa estigui arxivada, Rodalies ferides altre cop. No sé per on vols començar.
1: Jo crec que ens podríem centrar una miqueta en la qüestió política, perquè de Rodalies ja n'hem tingut una bona ració des de primera hora del matí, que ho heu estat explicant. Deixa'm dir una cosa. Sí, ens enfanguem, però enfanguem-nos bé, ja comencem amb els trens, perquè això no és d'ara, ja fa molt temps que dura. Llavors hi ha una explicació que és molt lògica, jo crec que la gent l'entenem. Mira, hi ha hagut molts anys que no s'ha fet res, no s'ha invertit res, no s'ha modernitzat. Molt bé. Ara, revertir-ho no es pot fer per la setmana que ve. Tot això ho entenem. Però el dia que hi ha una fallada en el servei que afecta milers de persones, si no els hi pots donar trens i no els hi pots donar autobusos de reforç, almenys dona'ls informació. Doncs ni això. Cada dos per tres és notícia que una usuària s'ha inventat una app boníssima que sí, informa molt millor que les apps de Renfe, sí, no? Aleshores, arribes a la conclusió que aquí Renfe no existeix, o sigui, Renfe, Adif, Rodalies, els dos governs, el de la Generalitat i el de l'Estat, tot això és un conjunt dispers de vies, catenàries, vagons, sindicats, governs, i que cadascú s'ocupa d'un tros, però que no hi ha ningú al darrere d'això. O més ben dit, que potser els que tenen voluntat de servei no tenen poder, i els que tenen poder no tenen voluntat de servei. Perquè si no, això és inexplicable. Però bueno, a lo que íbamos.
0: Enfanguem-nos, de fet, seguim en el fang.
1: Sí, seguim en el fang. No, aviam. Va ser convocar eleccions i vam sentir Ayuso dient ni se les ocurra votar por correo. Abascal dient queremos unas elecciones sin violencia. És al·lucinant, unes eleccions sin violència. Ja el cap de setmana, com que veníem amb el tema dels decrets de l'habitatge, Rufián amb un tuit va dir que Junts eren uns classistes de merda, i Turull va contestar dient que Rufián era clavegueres de l'Estat, infiltrades d'Esquerra i a Súmate. Bueno, ja de Colau va dir que Carles Puigdemont, que ha estat 9 anys sense poder trepitjar els carrers d'aquest país, quan vingui tindrà problemes per trepitjar els carrers d'aquest país, perquè la gent està molt enfadada, que dius, caram, quin sentit institucional i fins i tot d'humanitat, no?, amb un polític que ha estat 9 anys a l'exili. O sigui, la cosa, per dir-ho així,
0: en termes de comunicació... Per no parlar d'Oscar Puente, no?, havent de mostrar la ferida que tenia...
1: Ferida, perquè no sé què li han dit, que ell sí que plorava un dia que es va esguinçar...
0: Fent mofa dels crits que feia, perquè s'havia fet molt mal.
1: O sigui, i així tot només començar, no? Llavors, jo crec... Em sembla que quan els polítics fan tot això és perquè necessiten augmentar la dosi, perquè anem a les urnes carregats amb dos sentiments, o un dels dos, que són molt poderosos perquè mouen molt la gent, que són o la por o l'odi. Llavors això porta molta gent a les urnes. Com que tot el dia estan en el mateix to, ja gairebé no notem la diferència. Per això quan venen eleccions, i d'aquí 53 o 52 dies n'hi haurà unes, doncs han de cridar més, no? Aleshores, jo crec que això és com un insult a la intel·ligència, perquè en certa forma arribes a pensar que si fan tot això és perquè no tenen res a proposar-nos. I, francament, que apel·lin als nostres baixos instints, doncs no és una pràctica democràtica que com et diria jo, molt digna. És molt freqüent, es fa tot el món, però no és digna. I sobretot per una altra cosa, perquè... lluny de mi dir que tots els polítics són iguals, que jo estic amb la democràcia i crec que hi ha molts polítics que intenten fer les coses bé. I que, a més, doncs a la vida a vegades t'has d'adaptar i has de fer canvis o has de transaccionar i rectificar i tal, no? Però és que molts d'aquests que ara es posaran estupendos davant el faristol i davant del micròfon han fet de l'alçada d'un campanar.
0: Ja veig que ha remenat a Maroteca.
1: He remenat a Fonoteca, amb l'ajuda inestimable del Claudio Matas. I hem anat a buscar, per exemple, el campió de l'amnistia, Pedro Sánchez, el que deia en un debat electoral de les eleccions de l'any 2019 en relació a amnistiar o no Carles Puigdemont o portar-lo detingut.
2: Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
1: Molt bé. És a dir, és un problema jurídic, és l'estado de derecho que està en joc i no sé què. Aquesta setmana, Pedro Sánchez.
2: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
1: Estupendo. Era un problema polític l'any 2019 i l'any 2026 era un problema polític. Doncs ja està.
0: Pues ara és una darrere l'altra.
1: Sí. 2023. Un intrèpid periodista del diari Ara se'n va a Bèlgica a entrevistar a Carles Puigdemont i li pregunta si amb els vots de Junts s'investirà Pedro Sánchez. I Puigdemont, noi, és que ho té claríssim.
3: Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho he fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor?
1: Bueno, després van venir les eleccions, perquè això era 3 setmanes abans de les eleccions, i va donar la casualitat que encara té avui dia atònita tota la classe periodística i política espanyola, que els 7 vots de Junts, els 7 diputats de Junts, eren instrumentals, eren claus per la investidura. I a canvi de l'amnistia, doncs tot això que semblava impossible perquè Pedro Sánchez era un mentider i no sé quantes coses, doncs va acabar sent possible i Junts va investir Pedro Sánchez. L'any 2022, un altre tipus també que es va posar davant del faristol amb tota la dignitat, recordant les èpoques en què havia sortit a defensar l'aplicació del 155, que no és un altre que el nostre president Salvador Illa, va pronunciar la cèlebre frase ni amnistia ni nada de eso.
4: Ni amnistia ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistia ni nada de eso.
1: Era un acte de partit.
4: Y quiero todavía ser un poquito más claro, para Venga. Que tampoco haya lugar a dudas. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho.
1: Molt bé. Era un problema que atacava l'estat de dret. Juny del 2025, Salvador Illa ha canviat d'idea.
5: Una petita referència a la important sentència que vam conèixer ahir, no el text, però sí el resultat de la votació del Tribunal Constitucional referent a la llei d'amnistia, que ha donat raó, des del meu punt de vista, ha donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem pel retrobament, per la convivència i per mirar endavant. No? La nostra democràcia és sòlida, plena i amb garanties institucionals perquè tothom pugui expressar i defensar les seves idees i projectes polítics, només faltaria, i seguirem treballant amb una voluntat inequívoca de reformar aquest nou temps a Catalunya. Un temps nou.
1: I ja està, és un temps nou, doncs un temps nou, doncs un idees noves, ja està, cap problema.
0: Aquí estem pillant tots,
1: sí,
0: diguéssim plata.
1: Sí, durant els últims anys hem vist com Esquerra Republicana ha negociat un indult amb el govern de Pedro Sánchez, també va negociar l'amnistia i fins i tot va investir Pedro Sánchez. Però l'any 2012, quan el procés arrencava amb tota la seva força, la idea de l'aleshores, igual que ara el líder d'Esquerra, era una altra.
6: Nosaltres estem convençuts que negociar amb l'estat espanyol no té cap sentit, perquè l'estat espanyol sempre incompleix tots els acords als quals arriba. Els incompleix respecte a Catalunya i els incompleix respecte al món.
7: Però vostè ha dit que s'ha d'esgotar aquesta via.
6: Nosaltres estem convençuts que parlar amb l'estat espanyol no té sentit i estem convençuts que l'estat espanyol no voldrà parlar. I que si vol parlar ens enganyarà, perquè ho ha fet sempre. Per tant, nosaltres estem segurs que cal un posicionament explícit del Parlament de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya a través del seu Parlament o a través d'un referèndum, anunciant al món la nostra voluntat de ser un estat, de ser un país independent.
1: 2012, entrevista de Mònica Terribas, aleshores al diari Ara. Mm. L'any 2015, un jove diputat debutant, que es deia Gabriel Rufián, explicava als periodistes de Madrid que ell havia anat al Congrés per 18 mesos, perquè després venia la independència de Catalunya.
8: Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura república catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
1: Era l'any 2015, són 18 mesos que s'han fet una mica llargs.
0: Multiplicat per... Sí. Bueno, quants?
1: S'han fet una miqueta llargs, sí. I aleshores, l'any 2019 hi va haver eleccions municipals. A la ciutat de Barcelona va guanyar pels pèls Ernest Maragall, pels pèls. I segona, molt a prop, va quedar Ada Colau. I això obria la possibilitat de pactes postelectorals a l'hora d'investir el nou alcalde o alcaldessa de Barcelona. Un periodista de Nació Digital, Ferran Casas, li va preguntar a Ada Colau si ella arribaria a algun acord amb Manuel Valls, aquell exprimer ministre francès que va venir de la mà de Ciutadans a participar a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. La ceba de Manuel Valls era que no hi hagués un alcalde independentista. I per frustrar-ho va arribar a oferir els seus vots a Ada Colau. Però Colau els volia o no els volia?
9: Jo no faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls. O sigui, el senyor Valls té un model oposat de ciutat al nostre i crec que, a més, que fa joc brut amb el tema de la seguretat. Crec que li fa mal a la imatge de Barcelona perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona. I a més defensa unes tesis tant en clau nacional com en clau social que estan a les antípodes del nostre plantejament. Per tant, no em plantejo cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat això.
1: Bueno, després d'haver-hi com una aliança...
0: En quant a seguretat, a més, tots ells tenen clar el que faran o no faran.
1: Aleshores, insisteixo, ja sé que la vida és flexible, que tots, bueno, hi ha circumstàncies, no sé, coses que vas dir que no faries mai les acabes fent i tot plegat, però que ho tinguin present, sisplau, quan ens vinguin a demanar el vot. I aleshores, en la mesura que sigui possible que ens tractin com adults i que ens diguin volem fer això, volem fer allò altre, i que allò de posar-se estupendos doncs ho estalviïn tant com sigui possible, perquè després doncs la vida els desmenteix. Ja està.
0: Els tenies clar, eh? Perquè n'hi ha molts d'exemples. Aquests
1: bueno, sortit... home, era una miqueta per
0: no,
1: veure...
0: No, però vull dir que n'hi ha moltíssims d'exemples d'aquests i són molt gràfics. Has fet un experiment, també, no?
1: Bueno, he fet un experiment, sí. He fet un experiment que ha sortit d'aquella manera. Saps que, de tant
0: en tant... A mi m'encanten els teus experiments.
1: M'agrada anar a l'intel·ligència... O sigui, li vaig dir a l'intel·ligència artificial, escolta, com seria un debat educat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo?
0: Vas posar educat, eh?
1: Educat, sí, esclar, perquè el que haurem de veure el minuto de oro que es diran, o sigui, es diran de mica de narcotraficante i de en amunt tot. Dic, com seria un, per exemple, sobre l'habitatge. I va ser tan educat que dius, bueno, està bé, aviam.
10: El principal problema es la falta de oferta.
1: No es Feijóo, es la IA, ¿eh?
10: Viviendas, sí. Agilizar licencias, movilizar suelo público y generar seguridad jurídica para atraer inversión. Si no aumentamos la oferta, los precios seguirán subiendo.
11: Incrementar la oferta es importante, pero no suficiente. También debemos proteger a quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Por eso hemos impulsado medidas para favorecer el alquiler asequible y aumentar el parque público de vivienda.
10: Algunas de esas medidas han generado incertidumbre y no han logrado contener los precios en muchas ciudades. Necesitamos políticas que funcionen a largo plazo.
11: Lo que no podemos hacer es dejar el problema exclusivamente en manos del mercado. La vivienda es un derecho y requiere intervención pública cuando sea necesario.
10: Es un derecho, pero para garantizarlo hacen falta más viviendas disponibles y más oportunidades para jóvenes y familias.
1: Bueno, francament, no s'han trepitjat.
0: No s'han trepitjat. Sí. Si són així en debats, per això, la gent acaba...
1: Sí, passant-se al documental de la Vox. Però...
0: Febres i gaceles.
1: Sí, però... Però, no sé, han expressat els seus arguments.
12: I
1: han
12: deixat parlar l'un a l'altre.
1: Han deixat parlar l'un a l'altre.
0: És que... I atinaven, diríem, és a dir, que cada us era coherent amb el que...
1: Sí.
0: Que havien, estaven entrenada la IA.
1: La passió està molt bé, no? Jo no diré pas, i forma part de la política i tot el que tu vulguis, però necessitem... També és pedagogia, la política, això no és meu, és de Campalans, no? I, per tant, veure dues persones que en raonen d'una manera educada, doncs ens eleva el llistó a tots, no? Potser aquesta IA... Una altra IA, educada me non tropo. No.
0: Jo, clar, haguessis pogut fer...
1: Una mica més de...
0: L'experiment haguessis pogut fer acarnissat.
1: No, perquè això ja ens ho dona la realitat.
0: Això, exacte,
1: no,
0: això.
1: No calia.
0: Tenies plans el 29 de novembre?
1: Ho vaig estar mirant.
0: És que per això dic que aquest home ha endreçat amb la seva agenda.
1: No.
0: Així vas mirar-ho, eh? Vas dir...
1: Sí, aviam que aquest cap de setmana o què passava o no sé què. Però no tenia plans, o sigui que...
0: Ha estat molt bé aquest exercici de fonoteca i el podem fer a l'acabar la campanya. Saps que tindràs 20.000 exemples més de... Això no encaixa amb el que havíem dit, eh?
1: Sentirem cada cosa. Bueno, l'altre dia Feijó, bueno, això no és un engany, però va parlar del nitrogen verde, no? En sí. Comptes de l'hidrogen verde.
0: Sí, clar. Bueno, sí. Això em podria passar a mi, per això. Jo no riuré mai d'això.
1: Però tu no et presentaràs a unes eleccions.
0: No, no, però faig ràdio, eh? Ai, ai, ai. Basses, gràcies.
1: Apa, tu vas a Boques, que no
0: ara mateix, mira, el timó, saps què faig? Doncs, el timó te'l deixo tu, Joan Bonfill.
1: Doncs aprofito, perquè pel que he sentit abans a l'hora del temps, igual demà no hi ha Ocas Grasses.
0: Clar, no, avui ho aprofito, em sap greu pels que... No...
12: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

0: vespre, estimades i estimats oients de Ràdio Manresa en 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres dispositius electrònics. Bàsquet a Ràdio Manresa, també a Europa, evidentment, i avui des del Nou Congost en un partit on l'equip necessitarà tot el recolzament per part de l'afició per tirar endavant el partit. Un partit que us explicarem gràcies als nostres patrocinadors, com són Equívoc Albert Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Pinheiro, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. I com dèiem, després de l'ensopegada del passat dissabte davant el Río Breogán, Quitzenàs Manresa, que necessita aconseguir una victòria que serveixi de bàlsam de cara als propers compromisos, que són d'allò més durs. El rival d'avui, el Ratio Farm Ulm, a la mà, un equip que amb 4 jornades disputades a la Lliga Alemana porta 2 victòries i 2 derrotes, la darrera també el passat dissabte. A veure com va el partit. Anem ja a presentar el nostre equip habitual. Per una banda, Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bon vespre.
1: Què tal, Josep? Molt bon vespre.
0: I també tenim a l'inalàmbric el Marc Rivera. Marc, molt bon vespre.
2: Què tal, Josep? Bon vespre.
0: Marc, estem una mica entre amics aquí al Congost, ara mateix, eh? La veritat és que
2: sí.
0: No arribem ni a un quart d'entrada.
2: No, estem entre amics i estem sorpresos també, perquè és el que comentes, eh? Sí que és veritat que avui és Eurocup, sabem que segurament l'entrada serà més fluixeta que el que serien els caps de setmana,
0: sí.
2: Però és que ja falta menys de mitja hora, no?, perquè comenci el partit i bastants seients buits, eh?, la majoria del pavelló buit.
0: Sí, a veure, sí que és veritat que la gent amb els partits, i més amb els partits europeus, la gent acostuma a apurar bastant, sí. per tema, doncs, de que potser tenen alguna botiga, algun negoci o alguna història que fa que arribin justets. Però és que clar, ara mateix en aquests moments l'ambient és molt pobre, la veritat. Sí que avui hi havia el concert d'Ocas Grasses, un dels concerts que fan el conjunt català Ocas Grasses, però clar, no crec que 200.000 persones d'aquí al Congost que avui haguessin vingut hagin anat al concert. Aleix?
1: No ho crec.
0: No, vamos.
1: No.
0: Potser s'ajunta una mica de tot, potser s'ajunta que és entre setmana, no és un partit molt atractiu jugar contra un Ràdio Farm Ulm. Alguns potser de l'ensopegada del dissabte, doncs, estan més que desanimats i han decidit, doncs, avui no venir. Jo crec que és un dia que s'ha de venir aquí al Congost. Per tant,
1: sí.
0: Si teniu encara allò que dieu que no sabeu encara què fer, veniu aquí al Congost, home. Avui hem d'aconseguir la victòria, Aleix.
1: Sí, avui s'ha d'aconseguir. I ja que em dones l'espai, vaig rebre certs missatges d'estimats oients que em van criticar. No direm criticar, estan al seu dret d'escriure'm que si era molt incendiari, que és cert que després d'haver fet la crítica personal potser em vaig extralimitar en la retransmissió. És molt difícil fer en directe, però en cap cas demanava canvis de plantilla i moltes coses que he rebut. Simplement demanava el dissabte un canvi d'actitud. Canvis de plantilla, esperarem una mica. Si segueix, doncs òbviament s'haurà d'actuar en conseqüència, però jo demanava un canvi d'actitud i espero que avui hi hagi hagut aquest canvi de xip i
0: home,
1: veure un gran Manresa.
0: Segons l'entrenador, un dels entrenadors assistents, com és Nacho Juan, doncs es veu que sí que hi ha hagut aquest canvi d'actitud amb aquest parell d'entrenaments que ha fet l'equip. Escoltem a Nacho Juan en la roda de premsa prèvia, bé, roda de premsa, comunicat, declaracions prèvies abans d'aquest partit aquí al Nou Congost.
3: Los jugadores están concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza. Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cada partido el miércoles. En la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
0: Doncs això és el que deia Nacho Juan, doncs esperem que hi hagi, que l'equip doncs hagi reflexionat i hagi millorat, hagi anat a millor la seva actitud i hagi entès doncs quins són els punts que no s'han de tornar a repetir en el partit d'avui. Avui tenim un equip a la mà que per la gran majoria de l'afició doncs serà desconeguda, excepte per gent com l'Aleix Cabré, que ja m'ha dit abans fora de micros que ell a la seva llista de jugadors futuribles pel Manresa a l'estiu ja en tenia un parell que estan en aquest equip. Per tant, per tu no és nou aquest equip.
1: Per mi no és nou, i pels friquis del bàsquet et diria que no és, és un dels equips, diria, fetitxe, no? Perquè és un dels equips que més bé forma. A Alemanya hi ha un nivell de formació altíssim, sobretot des de que va començar a entrenar el gran Aitor Reneses a Alba Berlín. Va portar una nova, un aire fresc al bàsquet alemany, i la seva lliga és molt alta a nivell de formació, i Ulm es caracteritza per ser una de les grans canteres de formació, no? De fet, el 2023 van guanyar la seva primera lliga de la història, i ho van fer quedant a la setena posició a la lliga regular. Mai havia passat amb un equip que quedés en una posició tan baixa guanyés el títol alemany, i ho va fer amb aquella plantilla. Hi havia noms com Juan Núñez, com Bruno Caboclo, com Iago dos Santos, noms que segurament a la gent que segueix bàsquet, segueix Euroliga, doncs segurament els hi sonarà. Fins a 4 jugadors han estat seleccionats al draft després de passar per un, dos en els últims 2 anys. El 2024, Juan Núñez, i el 2025, Pacom Didet, Noah Ensenge i Ben Saraf. O sigui que són noms que han anat passant per Ulm i que han tingut una gran explosió, podríem dir, com el Manresa, és un aparador per grans jugadors.
0: Sí, és un aparador, però per pressupost ens dobla el pressupost.
1: Sí, bueno,
0: és un aparador, però clar, una cosa és, sí, no diríem noms de botigues per no ofendre ningú, però bueno, diguem, una de que sigui com el Zara, vale, i l'altra doncs una cosa una mica més de categoria, que potser una americana costa 250 euros.
1: Sí, però perquè la gent entengui, estem parlant d'aquest tipus d'equip.
0: Perdona un moment, que em sembla que el Marc està amb algun aficionat del Manresa. Marc!
2: Doncs sí, Josep, estem aquí ràpidament amb un aficionat, com deies, del Manresa, amb el David. Què tal, David? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Com veus el partit d'avui? Després del debut Eurocup la setmana passada i del dissabte a Breogán, quines sensacions tens?
4: Bueno, la veritat és que les sensacions són una mica de l'expectativa, no? És un equip que encara li falta rodatge, que té, bé, creiem o crec que té mancances, però bueno, confiem una mica en els jugadors i sobretot en l'equip, amb l'staff, i a veure si mica en mica podem anar rodant aquest equip.
2: Tot i això, és l'inici de temporada encara, portem només dos partits de Lliga, un d'Eurocup, com deies tu, segurament a l'equip li falten coses, però l'important és que hi ha d'haver confiança, no?
4: Sí, hi ha d'haver confiança i sobretot paciència, vull dir que, com molt bé diu, des d'inici de temporada hi hem de confiar amb aquest equip i segur que ho tirarem endavant.
2: I quines expectatives tens tu personalment per l'Eurocup aquesta temporada? L'any passat segurament anava l'equip amb una miqueta de... sense saber ben bé què es trobaria, es va arribar a 8 anys de final amb una temporada molt bona, aquest any amb el canvi de format, menys partits, com ho veus tu?
4: Bueno, jo crec que el canvi de format afavoreix l'espectacle, està millor, també és cert que tenim equips molt potents en aquest grup i, bueno, optimista sempre, intentarem arribar el més enllà possible i donar el màxim de suport a l'equip.
2: Perfecte, David, moltes gràcies i gaudeix del partit.
4: A vosaltres.
0: Doncs les declaracions del David, un aficionat de la Kitsanàs Manresa, que ha vingut fins aquí, fins al Congost, un Congost que a manca de 19 minuts perquè comenci el partit segueix mostrant, home, s'ha omplert una miqueta més, però molt gota a gota a l'eix.
1: Sí, sí, molt gota a gota.
0: La veritat és que ens sap greu de que... bé, a no ser que hi hagi una reacció, una manada final, però em sembla que veurem el partit en família.
1: Bé, la gent és soberana i si
0: sí,
1: no pot
0: sí,
1: venir
0: escolta,
1: o no li ve de gust venir, doncs...
0: ja està. Estàvem parlant del Ràdio Farmul.
1: Estàvem revisant el Ràdio Farmul.
0: Quins jugadors són els... o les estadístiques... els jugadors més destacats d'aquest equip, perquè ho tinguem present.
1: Te'n porto tres. Dos que estaven a la meva llista. El primer és...
0: Ah, perdona, Aleix, ho sento. Que tenim a l'Òscar Herreros, doncs, amb el Marc.
1: Ostradamus Herreros.
0: Marc, quan
2: sí,
0: vulguis.
2: Sí, Josep, perdona, que estem, com deies, aquí amb l'Òscar Herreros, al qual li agraïm molt que ens cedeixi el seu temps. Òscar, què tal? Bona nit.
5: Què tal? Faltaria més. Un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres.
2: Un d'aquests dies, com ja et vam preguntar la temporada passada i ens comentaves, que et pots escapar aquí al Congost a gaudir de l'equip, no?
5: Correcte. Entre setmana i dissabtes, que per sort n'hi ha uns quants, ideal per mi, perquè diumenge sí que normalment sempre estic treballant a la xarxa, però aquests dies m'ho puc combinar millor i sempre que puc, doncs, venim aquí a treure el cap i a veure si l'equip guanya i ens ofereix una millor versió que els últims partits.
2: I què t'està semblant aquest inici de temporada? Suposo que el dia de dissabte, igual que la resta de l'afició, complicat, oi?
5: Sí, jo crec que al final tot acaba de començar, però sí que és veritat que el partit de dissabte contra Breogán deixa mal regust de boca, no? Perquè al final perd a Bilbao amb baixes, doncs entra dins del que és previsible. Ara vindran, després d'aquest partit, partits complicats a CB i, per tant, tenia una mica en el meu marc mental el partit de Breogán d'aquells de dir, és molt d'hora, però s'han de començar a treure. El partit va començar bé, però sobretot, mira, ara ho comentava amb scouts NBA que han vingut aquí, perquè un té molts jugadors joves que evidentment que centren molt l'atenció de tot aquest tipus de professionals, i em deien una mica això, que al final feia temps que no veien a Manresa defensar tan malament, no? Van veure moltes transicions on semblava que Breogán feia de Manresa, no? I enganxava una mica amb els pixats al ventre, si em permeteu l'expressió, Manresa, i jo crec que això és una mica el més preocupant, perquè al final en atac hi haurà dies millors i dies pitjors, però sí que és veritat que en defensa em va... Jo diria que és el pitjor partit de Manresa amb Diego Campo a la banqueta defensivament. I després també em sembla que és un equip construït amb la idea de ser molt físic, no? Amb jugadors com Pablo Tamba, com Abbo, però que a la vegada crec que li falta un punt de talent, no? Falta jugadors amb una mica de gràcia que puguin anotar més. Crec que al final doncs, tenim bons jugadors com Timmy Allen, com Notey, però em falta, sobretot quan falta Lugo Benítez com és ara, més jugadors que puguin aportar sobretot més en la faceta ofensiva.
2: Sí, de fet el mateix Diego Campo va parlar a la roda de premsa, no sé si estaràs d'acord, que hi havia hagut moltes situacions del partit o moltes accions en què s'havia abusat potser de l'individualisme, no? Potser de Timmy Allen, de Notey.
5: Jo crec que sobretot el tram final de partit, tot i que s'acaba intentant remuntar, vam veure un joc ofensivament molt anàrquic, molt centrat en jugades de Timmy Allen, de Notey, que moltes van acabar bé, però que eren un joc molt poc reconeixible a Manresa, on estem acostumats molt més a un joc més coral, a tirs alliberats, que acaben arribant producte d'una bona circulació pilota. Jo crec que això, que ens va deixar aquest mal regust de boca, no només per la derrota i per la manera com es va perdre, sinó perquè el que vam veure va ser molt poc reconeixible de Manresa. Jo crec que avui esperant que guanyi l'equip, sobretot el que necessita la gent és veure un equip d'alguna manera que li torni a despertar com aquell equip familiar, de dir, es pot guanyar, es pot perdre, però és el meu Manresa, sobretot això, tenint en compte que a CB ara vindran compromisos complicats i que tothom ha d'entendre que et pots posar 0-3, 0-4 i que tothom ho ha d'afrontar amb tranquil·litat perquè, bueno, realment el calendari està sent dur i les lesions una temporada més no estan ajudant en aquest inici de temporada que sigui més senzill.
2: I ja et faig l'última, Òscar, ara quan sembla que sortiran els jugadors del Manresa, aquest Ratio Farmum, no? Que ho comentaves tu ara, ho deia també abans l'Aleix, pot ser una mica un equip mirall amb el Manresa, en el sentit que és un equip que fa la trampolí per jugadors joves, jugadors en projecció. Què podem esperar avui del rival del Manresa?
5: Doncs mira, jo crec que podem esperar un equip amb molts contrastos. És un equip que quan té bons partits, està en confiança, diria que és capaç de guanyar a grans equips, per tant és un equip molt perillós, però també és veritat que és un equip que no té punt mig, o està molt bé o és un equip molt inconstant. Per tant, espero avui o que Manresa guanyi amb certa facilitat o que marxem amb males sensacions perquè l'un tingui un bon partit. Però vaja, esperem això, veure una bona versió de Manresa, però realment és un equip, aquesta Eurocup serà molt xula, serà molt dura, però és una bona raó venir aquí no només a veure Manresa sinó a veure un, perquè al final estarem veient jugadors que l'any que ve, d'aquí dos anys, d'aquí tres anys estaran jugant a l'NBA, per tant un partit molt xulo de veure.
2: Molt bé, moltes gràcies, Òscar, i disfruta del partit.
5: Gràcies a vosaltres i una abraçada a tot l'equip.
0: Les paraules d'Òscar Herrero, és evidentment que intentarem tenir-lo a la Transmi, doncs ja sigui a Europa, ja sigui a l'ACB els dissabtes a la tarda, com bé ha dit que es pot escapar i venir fins al Congost, perquè és un pou de sabidoria amb qüestions de bàsquet. Aleix, parlàvem dels jugadors a destacar.
1: Jugadors destacats, amb el 45 el pivot Xitu, que a la primera jornada 17 punts, 7 rebots, 22 de valoració, i amb el 2 Ivy Watson. Escolta, Ivy Watson, ex jugador de Bamberg, 19 punts, 3 rebots, 4 assistències per un 19 de valoració. I l'últim que destaco avui és amb el dorsal 4, Jalen Sims, 15 punts, 5 rebots, 4 assistències, 12 de valoració. Watson, que no ho he dit, juga amb el dorsal 2.
0: Doncs aquests són els jugadors més a tenir en compte d'aquest equip del Ratio Farm 1 a la mà. Com deia el Marc, els jugadors de Quinsanes Manresa que ja han sortit a pista, i tenim una novetat en el roster de Quinsanes Manresa.
1: Sí.
0: Aleix.
1: Entre Gerard Fernández surt Michael Enabulele.
0: Doncs aquesta és la novetat que tenim a les files de Quinsanes Manresa. Jo crec que és un partit, que és un canvi positiu, perquè crec que Gerard Fernández es mereix també tenir aquesta oportunitat de jugar. Sempre ha agradat Gerard Fernández per l'entrega, pel coratge, per la força que dona en els partits que va poder disputar la temporada passada, i crec que anirà millor això. Quibu Calvert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, Clínica Levantal Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Marc, hi ha algun aficionat a la mà? O veus que hi hagi algun aficionat o algú que sigui...
2: Sí, és el que està anant a mirar o mirant ara mateix, a controlar. Normalment l'afició visitant sempre se situa al mateix sector del pavelló, i avui no estic aconseguint veure ningú amb indumentària de l'un o que pugui semblar de manera evident que és afició visitant, la veritat.
0: No, estem intentant veure alguna samarreta taronja a la grada, però no estem aconseguint veure'ns. Clar, és que venir aquí a Manresa un dimecres, sí que han vingut alguns afició, com per exemple recordo una de les més que van ser de les més cridaneres va ser la de l'Aris de Salònica la temporada passada, per exemple.
1: I un té bones connexions tant amb Stuttgart com amb Munic, és a dir, que és, són viatges
0: relativament
1: incòmodes.
0: Sí.
1: Però clar, dimecres...
0: dimecres d'octubre
1: si no demanes festa a la feina és difícil.
0: 10 minuts justos perquè comenci el partit aquí al pavelló del Nou Congost. Mica en mica es va omplint, segurament ja podem estar parlant de que ja tenim un 25% de l'aforament, però queda molt encara per omplir a 10 minuts de començar el partit. Com dèiem, la novetat del roster del Manresa és l'arribada de Gerard Fernández en substitució de Michael Enabulele. Quin Manresa podem esperar avui, Aleix?
1: Quin Manresa podem esperar avui? Jo vull veure el de Salònica.
0: Vols veure el de Salònica, el dels tres primers quarts?
1: Vull veure el dels tres primers quarts després de la reprimenda que hi ha hagut i després d'haver escoltat a Nacho Juan, doncs crec que l'equip, jugant
0: a pensar que sí.
1: Contra un equip com és un, que ja ho ha comentat el...
0: Molt bé, en l'estiu.
1: Molt bé.
0: Tenim, sí, sí.
1: I ja ho ha comentat l'Òscar, que és un equip que no té termes mig. Crec que si comencem bé, a un li pot costar, no? Perquè les derrotes que ha tingut aquesta temporada
0: són avoltades.
1: Han sigut, sí. Dures.
0: M'he mirat doncs, tant els quatre partits, les dues victòries que van aconseguir primer de la Lliga Alemana, com també el partit que van jugar de l'Eurocup fa una setmana, i jo la veritat sí que tenen talent en atac, però en canvi en defensa són bastant fluixets. Espero que no ens equivoquem i avui puguem celebrar el que seria la primera victòria a l'Eurocup. No sé tu, Marc, què esperes d'aquest Manresa d'avui? Marc Rivera? Doncs sembla que hem perdut la connexió amb el nostre company. Bé, en breu ja tindrem el Marc Rivera per aquí al nostre costat, vull dir que no, ja li podrem preguntar...
2: Sí, Josep, sí. Disculpa que... Sí, havia anat a les afores del pavelló per veure si entrava algun aficionat d'aquests alemanys, que potser és una miqueta tard, però bueno, he estat parlant amb la gent també de les entrades i m'han dit que no han vist a ningú que portés això indumentària, alguna samarreta de l'Ulm, per tant, sembla que avui segurament no hi haurà afició visitant aquí al Congost.
0: Perfecte. A veure, també... hi ha un article aquesta setmana, crec que va aparèixer dilluns,
1: després de la derrota,
0: d'Àlex Alegre, Alegre Bridges a X, al compte de X, a la barra del Nou Congost, sobre la situació actual del Manresa. Crec que és interessant llegir-la perquè vosaltres, estimades i estimats oients, pugueu fer-vos també una idea o copsar un punt de vista que a mi em sembla interessant, és de no perdre, mantenir la calma, no perdre els nervis, no cremar-ho tot ja en la segona jornada, que podem millorar, que pot millorar l'equip, evidentíssimament, que pot millorar l'afició en general, doncs també, tothom hi pot posar el seu gra de sorra, però no cal ara mateix ja dir que, bueno, que ja fem olor a l'ep, que això és una merda, que no anem bé, perquè no ajuda ni a l'equip, ni ajuda a l'ambient, no ajuda per enlloc.
1: I que tampoc és realitat, perquè hem d'entendre que tenim 10 jugadors nous que han d'entendre les coses i han d'entendre doncs el que és la CB. Jo vull entendre que el partit de dissabte podia no haver passat, però és millor que hagi passat dissabte la jornada 2 que no que sigui una... Ara veurem si realment és una tònica, no és una tònica, i si realment es repeteix i és una tònica, llavors ja posarem més alarma de la que de la que vam posar el dissabte, que almenys per part meva ja va ser alta, però sí que és cert que hem d'entendre el que és la CB i sobretot ho ha d'entendre la plantilla.
0: Doncs vinga, Marc, et preguntàvem abans què pots esperar, què esperes avui del Quitzenàs?
2: Home, jo diria que espero una reacció de l'equip, no? En la línia amb el que comentàveu vosaltres aquí, crec que el partit de dissabte, com deia l'Aleix, va anar bé que fos jornada 2, que no fos més endavant. Em sembla que ha servit perquè els jugadors, doncs, els hi vingui un cop d'atenció, ha de ser en públic per part de l'entrenador, però si ha de ser així, doncs es fa, i espero una reacció avui de l'equip, espero un equip amb més intensitat, espero un equip que defensi millor, perquè és que no ho diem nosaltres ja, hem escoltat abans a l'Òscar Herreros, que ha dit que no havia vist des que està viu al camp d'aquí el Manresa un partit tan fluix en defensa de l'equip. Per tant, espero avui un Manresa que mostri una molt millor cara en quant a intensitat i en quant a defensa.
0: Doncs esperem que hi hagi aquest canvi de xip, i que els jugadors no els hagi afectat tant com podríem arribar a pensar, perquè després, escolta, les declaracions de Nacho Juan, doncs jo les he trobat molt positives.
2: Sí.
0: Si són així de certes, són molt positives. Per tant, anem a donar, evidentíssimament, un vot de confiança en aquest equip, perquè crec que té moltes coses a oferir-nos.
1: Sí, i a veure... Posem les coses en perspectiva. És el mateix equip que va fer 30 minuts molt bons
0: al Salònica.
1: Sí. És el mateix equip, però clar, és normal, i jo el primer, que després de Salònica esperéssim una imatge molt millor. Ja no et dic guanyar, perquè guanyar o perdre són detalls.
0: Però ja la vas veure, la imatge? Aquesta imatge que tu esperaves, ja la vas veure? La vas veure 5 minuts? Què volies?
1: Sí,
0: comprar-te el joc sencer?
1: Per això.
0: Volies la versió... Vas tenir una petita demo. Avui tindrem el joc complet.
1: Volia una petita extensió, almenys de 20 minuts.
0: Ja. Doncs avui ho tindrem, home, avui ho tindrem. Els jugadors ja han estat presentats per l'Eduard Font, per l'speaker d'aquí del Quitzenàs Manresa. Els jugadors estan acabant de fer els últims exercicis abans de que comenci el partit, perquè queden 2 minuts i 40 segons perquè això comenci a arrencar. Evidentment, encara no sabem ni quins són els 5 inicials, perquè, home,
2: si no fos cas que
0: des de la pàgina web de l'Eurocup se'ns pogués comunicar una cosa que és gairebé un secret d'estat. Per tant, esperarem a que veiem des d'aquí, des de la cabina de premsa, els jugadors que començaran i formaran el primer 5 inicial, tant de la Quitzenàs Manresa com del Ratio Farm, un a la mà. I sí que, mica en mica, ara ja, Marc, home, el que seria positiu és, diria, de que ja gairebé arribem a la mitja entrada.
2: Sí, home, és que és el que hem comentat abans. I quan hem començat la transmi, el panorama era una mica esfereïdor.
0: Era desolador.
2: Sí, una miqueta és el que hem dit i el que has comentat tu, eh? El centre setmana, doncs la gent potser surt de treballar i ve directe aquí al Congost, o potser passa abans per casa a menjar alguna coseta i...
0: Sí, jo he rebut missatges de persones que m'estan dient que ara estan venint.
2: Sí, totalment. Això que dius tu, jo crec que ara potser arribem ja a la mitja entrada, la qual cosa doncs celebrem molt, perquè jo crec que l'equip també nota, bueno, és evident, no?, que nota l'escalf de l'afició, i com més públic hi hagi, millor. I jo, com deia abans, estic convençut que vull veure una cara més intensa d'aquest Manresa. Per tant, també, si la gent ho pot gaudir aquí en directe, millor que millor.
0: Doncs vinga, que queda 1:17 perquè comenci el partit aquí al pavelló del Nou Congost, i evidentment us ho explicarem aquí a Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, i també a través dels vostres dispositius electrònics. I ho farem, evidentment, gràcies a Equívoc, Albert Disseny, a Expert Joanola, a Carles Torres Cassana, a Viatges Massaners, a GCT Plus, a Clínica Levantal Doctora Marín, a Control Group, a Retos Porquet, a Assegurances Pinheiro i la School of Dance, que no sé si avui les tenim, avui, la School of Dance.
2: Doncs,
0: perquè diria, em sembla que els partits d'Europa...
2: Diria que no, perquè normalment potser ja estarien allà darrere la cistella, no?, preparant...
6: Clar, també entenc una cosa, clar, tenen classe,
2: sí,
6: també.
2: Sí, sí, sí.
6: Per tant, a veure, a l'School of Dance hi ha professors de talla mundial que han ballat per Rosalía, per David Guetta, per Lola Índigo, per Bad Gyal, per tant, evidentment, a vegades són aquests els horaris que acaben.
2: Sí, sí, sí, home, i això, un horari complicat aquest, un horari Champions, gairebé, aquest dimecres a 8:45 és el que té Europa. Mira, els àrbitres, m'agrada, perquè aquestes samarretes que porten els àrbitres de l'Eurocup,
6: sí,
2: tot i no ser gaire maques, tot s'ha de dir, home, són molt millors que les que portaven els de l'ACB l'altre dia.
6: Les de l'ACB?
2: A mi aquell color verd així, fluorescent...
6: Aquell verd estabilo, sí.
2: Sí,
6: sí, l'indumentària... Home, i prefereixo més aquesta indumentària que van tot de negre,
2: sí,
6: i únicament
2: i les
6: mànigues del blau de l'Eurocup, de l'insígnia de l'escut de l'Eurocup, millor aquest que no aquell horrible de la Champions, que semblaven veterinaris,
2: sí, sí,
6: els
2: sí,
6: àrbitres,
2: sí, sí, ja
6: amb aquell verd que no,
2: sí,
6: era massa,
2: sí, bé, a la
6: no era massa favoritor.
2: A la Champions, fins i tot per baixar pista, ens feien posar-nos uns petos,
6: petos.
2: També, així, amb aquest blau així com mig fluorescent, que tampoc eren gaire,
6: per no desentonar,
2: gaire favorables.
6: Doncs mira, ja tenim els 5 d'un i altre equip per part del conjunt alemà. Començaran amb Ibi Watson, amb Traoré, també amb Michael Ratay, amb, carai, surt amb tot l'equip titular, eh? Amb Jalen Sims i també amb Adam Adamna per part de Kitsanars Manresa, Timmy Allen, també Chibuzo Agbo, Aungenda, Rafa Villar i J.D. Notei. Per tant,
2: sí,
6: maco, fa bona pinta aquest partit. Vinga, va, som-hi Resa, som-hi Kitsanars. L'àrbitre principal que posarà la pilota en joc,
1: Armel Traoré, ex-Manresa.
6: Ex-Manresa, sí, no n'hem parlat, ja en parlarem durant la transmi. Pilota en l'aire, pilota que se la queda al conjunt a la mà i ja la té a Tanna. Baixa la pilota, la deixa per Watson, que fa una finta, entra, llança taulell, falla, el rebot és per Ongenda i la deixa ja per Notei. Vinga, va, hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Allen per Notei, allà està Agbo, la passa però per Notei, que l'obre per Villar, l'obre també per Agbo de 3, triple de Chibuzo Agbo, triple Kitsanars, triple Kibuk.
7: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Bé, primera jugada del partit i ja hem vist el que vam veure al minut 38.
6: Bona circulació de pilota, quan ara el conjunt de la mà ha fallat el llançament. Watson, el rebot és per Agbo, que la deixa per Notei, contraatac ara de Kitsanars. Notei la deixa per Timmy Allen, aquest per Agbo de 3, calent, calent, calent, triple de Chibuzo Agbo, el segon, triple Kibuk.
7: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
6: Tornen a perdre la pilota en atac, ara Traoré, i la safateta coast to coast de Timmy Allen, que posa un marcador de 8-0 en el primer minut i 20 segons.
1: Molt bé, molt bé, el Kitsanars, movent bé la bola, atacant bé, baixant bé de moment, bé.
6: Quan hi ha la primera falta personal...
2: De Rafa Villar.
6: De Rafa Villar.
2: Sí.
6: Perfecte, doncs la primera de Rafa Villar... Però de moment el Manresa ha començat de forma immillorable aquest partit. La pilota ja està en joc, la té Watson. Watson la vol combinar amb Traoré. Traoré la té, ara llança dintre pintura, llança i anota Traoré els primers dos punts del conjunt a la mà.
2: Està jugant Armel Traoré de 5, de pivot.
6: Sí, sí, està jugant de pivot. Quan ara, mira, es desfà Timmy Allen de tota la defensa, la mana, ai, ai, ai, i l'entrenador del conjunt a la mà, Tay Harrelson, que ara demanà temps mort perquè... ja dèiem al principi de la transmissió que eren bastant fluixos en defensa, però tant, suposo que ho deu voler corregir l'entrenador la mà en aquest 10-2, a 8-12 per arribar al final del primer quart. Anem a fer un descans.
8: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.

0: amb els 5 minuts de Breogán, que van ser bons, sí. no es va veure circulació de pilota. Jo avui, un minut, portem menys de 2 minuts, ja he vist circulació de bola, sí. ja he vist penetrar per crear espais, ja he vist un bàsquet una mica més organitzat. Una altra cosa és que els 5 minuts fossin bons, però no hi havia circulació de bola.
1: He vist una imatge que m'ha semblat curiosa.
2: Ocampo
1: donant la mà, donant la mà a Tini Allen, com si s'haguessin de trobar. En definitiva, jo crec que és una bona...
2: Estaria donant una indicació i Tini Allen li ha volgut donar la mà.
1: Li ha donat la mà, t'entenc perfectament. Doncs vinga, la pilota ja està en joc, la té ja Adam Atamna, la deixa per Michael Ratay, aquest per Traoré, torna a tenir-la Watson, juguen ja a l'interior per Ratay, que llança, falla el rebot, oi, el rebot és pel conjunt a la mà, la pilota és per Sims, que és un dels jugons d'aquest equip de Radio Farm, la deixa per Ratay, que llança i anota, qualitat la d'aquest jugador a la mà de 2 metres, justos. 10 a 4. Pilota de Notei a l'interior per Ongenta, que es fa lloc i es menja una xapa descomunal de Traoré. Però mira, la torna a recuperar Notei, que la deixa per Agbo de 3. I està on fire Agbo. Triple! Quins anàs! Triple que bo!
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 33 de Buzo.
1: I roba la pilota, li pispen la pilota a Watson i tranquil·lament amb safateta Notei anota 2 puntets més. I goita, ja estem 15-4, la passada arriscadíssima que fan els alemanys cap a Traoré, en la perd, la recupera Ongenda i a més Traoré, per rabieta, li fa la falta personal a Ongenda i per tant serà pilota pel conjunt manresà. 15-4, de moment un inici immillorable.
2: Totalment immillorable aquest 15-4, ha sortit molt bé el Manresa i ha sortit molt bé, amb molta confiança i molt encertat Chibuzo Agbo.
1: Sí, sí, sembla el del partit de l'Eima Corunya del torneig de Teresa Herrera.
2: Flashbacks d'Àlex Reyes.
0: Sí.
2: Flashbacks d'Àlex Reyes.
0: Sí. Jo, companys, m'he fixat en dues coses que vam fer molt malament el dissabte, que és transició defensiva i compartir la pilota. De moment aquests minuts
1: totes dues coses
0: totes
1: les hem millorat.
0: Ui, les hem millorat.
1: Hem perdut la pilota, Tini Allen, li han pispat, la té ja Watson, que la deixa per Hekel. La pilota és per Hekel un altre cop, que llança de 3, ara sí, triple del Radio Farm. Compte, que ha caigut Ferran Bassas,
2: i es toca el genoll
1: dret. Jo crec que deu haver estat un gol, sí, és un cop, em sembla. Sembla que és un cop.
2: Sí. Potser genoll contra genoll, que sí que és veritat que això doncs farà bastant mal.
1: Però cantem el triple de Marvin Hekel, triple equívoc.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Doncs vinga, pilota en joc, serveix Bassas, compte que hi ha hagut el primer canvi, ha entrat Gerard Fernández a pista, també ha entrat Minchev, és un doble canvi, rètols porquet.
3: Rètols porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: Doncs vinga, se n'han anat Rafa Villar i Notei. Ui, ha patinat ara Gerard Fernández, ha caigut i ha sortit fora de la pista, a la zona de la mesa d'anotació. I per tant serà pilota pel conjunt a la mà.
2: Sí, el públic, Diego Campos, reclamaven falta, no ho han assenyalat els àrbitres, per tant s'ha quejat l'Ulm.
1: Doncs ha tret ja Watson, que la deixa per Marvin Hekel. Hekel la torna a tenir davant de Bassas, Hekel vol penetrar davant de Bassas, llança i anota. Hekel 2 puntets més, posa el 15-9 a l'Electrònic, 6-0-7 al final del primer quart. Vinga, va, som-hi, Baxi, som... Vinga, ja m'ha sortit la paraula maldita. Som-hi, no, maldita d'equivocació. Som-hi, Quitzenàs. Hem de jugar amb un somriure. Clínica de Dental, doctora Marín. 18 anys, més de 18 anys, oferint el millor somriure de la capital del Bages. Quan ara han robat la pilota, els alemans anota amb una esmaixada Ratay i posa ja el 15-11. Compte, que ja estan aquí, estan a 4. Ens hem adormit una miqueta, sí, ara mateix.
2: No ha sortit gaire bé Gerard Fernández.
1: Gerard cap a Minchev, aquest més a la seva banda cap a Allen. Allen es frena, llança a mitja distància.

0: Valencia rep la falta personal de Sims, pot ser?
1: Sí, diria que sí, que era el...
0: Crec que era
1: de
0: Sims i tindrà tirs sí. lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança, quan es produeix ara un altre canvi. Se'n va Agbo, Chibuzo Agbo, entra Lucas Colenda. És un canvi Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, aplaudiments per al jugador Parongenda, el pivot de Kitzenàs. El primer llançament cap a dins, Allen, Timmy Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Segon intent per Timmy Allen. Llança Timmy, anota Allen, posant el 17-11. Viatges Massaners, viatges de confiança. I és que Timmy Allen és una autèntica assegurança amb Assegurances Piñero.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Doncs vinga, se'n va Timmy Allen ara a la banqueta. Entra Pablo Tamba, un altre canvi. Rètols Porquet, tenim ja gairebé ja ha canviat a tot l'equip, excepte crec que Bassas, de l'inici del, sí. del partit. I ja té la pilota al conjunt a la mà. No, que Watson, cap a Ratay. Ah, Bassas no havia començat.
1: No,
0: ja tenim tot el canvi. Ratay anota dos puntets més, que està sent el màxim anotador del conjunt a la mà. I posa el 17-13. Bassas, uix, la passada de Bassas, fortíssima, arriscada, cap a Pablo Tamba. Hem perdut la pilota, serà anar per línia de banda, per tant serà un servei de banda expert.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Torna a posar-se la pilota en joc, la té Heckel, cap a Fei, marcat per Colenda, i que la deixa per Watson, vol entrar a dintre, llança en suspensió, falla Watson, el rebot per Xito, que anota sense massa oposició, davant té a Minchev, que no és un 5 pròpiament dit, i posa el 17-15, i Diego Campo, que ja fa una cara de circumstàncies, demana temps mort, perquè el conjunt alemà s'acosta a dos puntets, 17-15, a 4-49 pel final del primer quart. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: No li està agradant el que està veient, Marc?
1: No, ja rebufava l'entrenador del Manresa, ja jo crec que caurà la primera esbroncada del partit. Home, l'equip havia començat molt bé, sí que és veritat que l'Ulmar doncs, s'ha pogut posar una mica més en partit. Mirant ara, per exemple, el 5 que tenia el Manresa Pista, és un 5 molt petit, estàs amb Minchev al 5, el 4 crec que hi havia Tamba, no? També amb Bassas, bueno, amb Colenda, tens les baixes que tens, al final, amb el partit d'avui tens un pivot pur, només, perquè clar, el dissabte, doncs, o els partits anteriors, dius, tens a Nabulele, que és un recurs, però és un pivot, és un jugador que està acostumat a jugar aquesta posició, i Minchev, doncs fa el que pot, segurament. És un jugador que pot jugar tant al 4 com al 5 i estem veient que al 5 potser li costa una mica.
4: Sí, sobretot a nivell defensiu,
1: no? Tancar el rebot amb pivots.
4: Amb pick and roll central li costa i tancar el rebot contra pivots més grans. Clar, quan ell fa de 4, tancar el rebot ho fa bé perquè sí. És un dels seus punts forts.
1: Antiesportiva?
0: Doncs vinga, ha començat, s'ha reiniciat i ja la primera antiesportiva.
4: No, ara és flagrant, això.
1: Flagrant, d'acord.
0: Flagrant. Falta flagrant, sí.
1: Ben dit, sí.
4: És flagrant, que aquesta compta per la desqualificació del jugador.
0: És dos, no? És una falta...
1: No, és flagrant.
0: És flagrant,
4: sí.
0: El primer tir lliure de Colenda, viatges Massaners, viatges de confiança, falla.
1: La falta ha estat perquè abans de servir el Manresa, el jugador que estava defensant a Colenda, que em sembla que era Sims, o no, Fai, perdó, l'ha agafat abans que es posés la pilota en joc, quan ara falla.
0: També falla també el segon Colenda, viatges Massaners, viatges de confiança. Per cert que abans el descans, el temps mort, no hi ha hagut la School of Dance, on neixen les nostres dancers.
2: La School of Dance, on neixen les nostres dancers.
0: Doncs vinga, pilota ja en joc, pilota per Bassas. Vinga, juguem en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Minchev, que vol fer jugada individual, se'n va de Xito, fa una safateta horrible i la recupera Xito, La deixa ja per a Heckel. Heckel per Situ, que es desfà de Minchev. Situ entra fins la cuina, no fa, no nota, però sí que fa falta personal a Gerard Fernández. La diferència era abismal.
1: Sí,
0: se li havia escapat a Minchev.
1: S'ha despistat Minchev, se li ha escapat, com deia Situ, i mira, doble canvi ara del quinze en Manresa.
0: Se'n va Gerard Fernández, se'n va també Bassas, entra Notei, entra altre cop també Rafa Villar, és un doble canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, el primer tir lliure de Situ, viatges Massaners, viatges de confiança, també falla. Vinga, segon intent per aquest jugador canadenc de 2-0-3 que està a les files del Radio Farm. Llança Xitu, anota ara sí Xitu. Viatges Massaners, viatges de confiança, i és que Xitu és una bona assegurança en el tir.
2: Assegurances Pinyero, assegurem el tir.
0: Pilota per Minchev, la deixa per Villar, 17-16, Minchev aturat, la deixa ara per Colenda. Colenda fa una finta, la passa a la banda per Tamba, que torna a passar-li ara a Notei, que fa un step back, llança de 3, a la C, triple de JD Notei, triple que ets anàs, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ens agrada que els primers llançaments ja de Notei els encerti, perquè l'altre dia va ser al revés, va començar molt escopeta de fira i mica en mica es van entonant. Se'n volia anar Xitu altre cop de Minchev, però ha rebut l'ajuda de Pablo Tamba. Intenten el llançament triple, fallen, el rebot és pel Kitsanas, pilota per Villar, la deixa per Colenda. Ui, la passada, Colenda, molt arriscada a l'interior cap a Minchev, l'han interceptat dos jugadors del Ratio Farm. La tenen ara per l'intent de 3 de Heckel, falla Heckel, el rebot. Ui, l'últim en tocar ha estat Colenda, crec.
1: Sí.
4: Però aquesta última acció de Colenda és perquè li falta confiança, perquè una altra Colenda s'hagués aixecat.
0: Doncs se'n va Colenda a la banqueta, entre Chibuzo Agbo, autor de
1: 9 punts,
0: de 3 triples. És un altre canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: I se'n va a les files del Radio Farm Xitu, substituït per Traoré, el jugador que havia va estar 3 mesos aquí.
1: Sis partits va jugar.
0: Sis partits, sí, és que a més va jugar, crec que va ser el segon que ja es va lesionar. Quan llança el triple ara Traoré, falla, el rebot és per Tamba, que la deixa per Notei, corre el Manresa, Notei travessa la línia de mitja pista, Notei es vol desfer de Sims, la passa Minchev, se la juga de 3, Minchev, falla, però el rebot és per Tamba, que l'obre per Notei, es queda sol, fa una finta, entra, flota, llança, anota JD Notei. I se vienen cositas, con Notei.
1: Sí, és un jugador que ha d'agafar ritme, té pinta de ser bastant de ratxes també, que si té el dia hi està entonat molt bé, i avui sembla que ha començat bé.
4: Avui ja en porta 7,
1: Sí.
4: I recuperant una pilota defensiva, ficant mans, és molt ràpid de mans Notei, porta un triple, una dos safatetes, està activat.
0: Se'n va Minchev, entra un Genda, mira, roba la pilota Rafa Villar, entra fins la cuina, nota Rafa Villar, bona defensa de Kitsanas Manresa, que està donant els seus fruits. Se'n tornen ara 8, Kitsanas, 24-16, quan ara el llançament de 3 de Sims, triplàs de Sims, triple del Radio Farm, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ara un Genda rat, un llançament a sota la pintura, havia fet el més difícil, ha fallat el més fàcil, recupera el conjunt a la mà, llança de 3, ara l'Emil Liet, que falla, el rebot és per un Genda, la deixa ja per Rafa Villar, que vol travessar la mitja pista, l'obre ara pel triple de Pablo Tamba, un altre triple de Kitsanas, i en van uns quants, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: L'intent de 3 ara, Heckel que falla, però el rebot és altra vegada pel Radio Farm. La pilota és per Fei, que rep la falta personal.
4: Jo crec que podíem haver pitat un atac de sobre Notei. Però estem anotant de 3, companys, estem tenint eficàcia, però per què estem anotant de 3? Perquè són bons tirs. I per què són bons tirs? Perquè estem circulant la pilota. El bàsquet és molt simple. És difícil d'executar, però és molt simple.
0: Agbo i Tamba se'n van a la banqueta. Ha entrat Vila, Eric Vila.
1: I Timmy Allen.
0: I Timmy Allen altra vegada. Per tant, és un doble canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Traoré, llança de 3, ha fallat, el rebot està per Rafa Villar. Rafa Villar vol fer un cos to cos, entra dins la cuina, no anota, però provoca la falta personal de, crec que és de Schmidt, crec, del número 8.
1: Sí, sí, aquest jugador que té passat aquí a Espanya, havia jugat a Estudiantes, no a l'Eix, molts anys a la primera FEB i que té nacionalitat alemanya, per tant compta com a cupo allà al país.
4: Un històric de la primera FEB, Schmidt.
0: Doncs vinga, Schmidt i Traoré que se'n van a la banqueta.
4: Però fixeu...
0: Ah no, és Traoré qui... Sí. O no sé si estan fent canvis o estava demanant alguna cosa.
4: No, Traoré...
0: Sí, finalment se'n va a la banqueta Traoré. Mentrestant els jugadors de Kitsanàs que estan fent pinya parlant entre ells.
4: No han donat.
0: S'ha reunit Timmy Allen.
1: No han donat
0: falta de tir, sí. Ha estat una mica buscat, provocat per Rafa Villar.
4: Ha anat molt però ràpid, però jo aniria a revisar.
1: Sí, em sembla que ho ha demanat Diego Campo. Sí.
0: Doncs sí, Diego Campo demana revisió i així pot treure la seva pissarra màgica per intentar fer alguna jugada en el cas de que al final determinin de que no és de falta de tir.
4: És que jo crec que ja... És que com que penetra tan ràpid, Rafa... Però fixeu-vos-hi que ha fet la penetració Rafa Villar, ja ha decidit bé, però primer ha mirat a la dreta a veure si tenia opció per deixar-la, no? I ha vist que no i ha dit, doncs vaig cap a dintre a veure si fa els passos
1: i els percentatges. Mentre mirem la repetició, no, els àrbitres també decideixen què fan amb aquesta revisió. Els percentatges del Manresa aquest primer quart són escandalosos,
0: ja. Sí, que se'n guardin alguns per diumenge, sisplau.
1: 5 de 8 en tirs de 2, 5 de 6 en triples, 8 rebots ha agafat l'equip de Diego Campo, compartint també molt bé la pilota, 3 assistències.
0: Quantes pilotes perdudes?
1: Ara t'ho dic, et diria potser
0: perquè
1: que...
0: Perquè això sí que crec que 5 pilotes perdudes.
1: Sí, 5 perdudes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: home, d'algun lloc han de venir els contraatacs i els punts del conjunt alemà, que està perdent de 8, 27 a 19, però hi ha hagut un moment que s'ha posat a 2. Rafa Villar, al final no és falta de tir, és falta de servei de fons. Rafa Villar la deixa per Tini, aquest per Onguenda, l'obra per Rafa Villar a la banda, que combina molt bé cap a Tini Allen a l'interior de la pintura. Anota Tini Allen, més 10, Kitsanàs 29 a 19. Darrer minut i 8 segons i 7 segons de primer quart, quan hi ha una falta personal ara
1: d'Eric Vila.
0: De Vila sobre el jugador Ratei.
1: Sí, entra ara un altre canvi, se'n va Rafa Villar, entra Lucas Buford.
0: Buford entra a pista per primer cop, és un canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, serveix ja el Radio Farm, la té... Ratei està a la pintura, mitja volta de Ratei, llança, falla, el rebot és per... Oi, rebot per Fai. Fai l'obra per Schmidt, no s'ho pensa, llança de 3 a Schmidt, triples de Schmidt, triple del Radio Farm, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ui, ara s'ha fet un embolic no té, però per sort ha agafat el rebot allà on Guenda i s'ha penjat amb molta facilitat.
1: Amb molta facilitat i amb molta força.
0: I amb molta força s'ha penjat i posa el 31 a 22. Més 9, Kitsanàs. La té ja Fei. La deixa per Schmidt, segueix votant Schmidt davant de Buford. Buford el tenca bé, Schmidt se l'ha de tornar a picar de 3. Ara no nota. El rebot per... No, el rebot és per... El conjunt a la mà i allà estava, sota pintura. Sims per anotar dos puntets fàcils. Queden 9 segons, 8 segons. Se la jugarà Timmy. Vol fer jugada Timmy. Penetra, llança molt forçat. No toca ni en ella. Acaba el primer quart amb el resultat de Kitsanàs Manresa. 31, Ratio Farm 1. 24, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Doncs bones sensacions una mica, no? A veure, és un equip que ens han anat facilitats defensives, que ja ho sabíem, però també hi ha coses molt positives a destacar de l'equip.
1: Sí, 100%. Ha tingut un molt bon inici com el dissabte, i a més la diferència, jo et diria, que amb el partit de dissabte és que ha sabut aguantar la reacció de l'UM, motivat segurament aquest primer quart, aquest bon primer quart, per l'encert en el tir. No dèiem percentatges espectaculars tant en el tir de 3, sobretot, com en el tir de 2, i sí, una bona versió, jo et diria, del Manresa, vist d'on veníem, no? El partit de dissabte segurament va deixar algun una mica tocat, per tant, uns bons primers 10 minuts.
4: Sí, a mi, indistintment que un és evident que et deixa més, et dona unes facilitats, però aquestes primeres jornades ens hem de centrar amb el que és Manresa.
0: En créixer com a equip.
4: Aleshores, hem de veure una evolució, i Manresa, respecte al partit de dissabte, hi ha una evolució. Hem compartit pilota, no hem sigut tan egoistes, per tant, hi ha una evolució, i en defensa també s'apreta més la pilota, s'ha tancat més el rebot, tot i la última acció d'Eric Vila, alguna acció de Minchev que l'han superat, però s'ha vist una cosa que ja comença a ser
0: més reconeixible.
4: El que pot ser reconeixible, no? És el que comentava l'Òscar, que el problema del dissabte és que vam sortir com si ens haguessin borrat de la memòria aquell Manresa, i això és el preocupant de dissabte. Però avui, de moment, estem veient un Manresa reconeixible.
0: Doncs vinga, reprendrà ja el partit, començarà el segon quart amb aquest 31-24, màxim anotador del conjunt de Diego Campo. Doncs és Chibuzo Agbo amb els seus 3 triples, tot i que està allà molt a prop Timmy Allen amb 8 puntets. I màxim anotador del conjunt alemà, doncs és Ratai, que ha començat com un llamp, però mica en mica ha començat a fallar els tirs.
1: Sí, per sort de
0: l'empresa. Sí, evidentment. Sí.
1: Sí. I el que em crida molt l'atenció, que ho he comentat al principi del primer quart, però és que aquest 1, jugar no el trauré, com ja hem dit, aquí del Manresa, juguen de 5, juguen a pivot.
0: Bé, és que de pivot van coixos.
4: Sí. És que només tenen
0: a Xitu
4: i a la pàgina de l'Eurocup i simula un tal John Maker Ball, que direu, qui és? És un...
0: No tindrà res a veure amb Manu Tebol, no? No és familiar de Manu Tebol. Vale.
4: No és familiar de Manu Tebol, però té incidència en Manresa.
0: Doncs vinga.
4: A la pròxima pausa ho explico.
0: Doncs vinga, mira, ha començat el segon quart de manera immillorable amb un triple de Timmy Allen.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Posant el 34-24, bateja el conjunt a la mà mitjançant Smic, es menja una superxapa d'Ongenda, recupera la pilota del Manresa, ui, peus ara de Sims a la passada de Timmy Allen, i per tant serà servei de banda per Kids Anas Manresa, serà un servei expert.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Schmidt, que se'n va a la banqueta, ha entrat a les files del conjunt alemà Adam Atamna. Per tant, és un canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Geri cap a Ferran, aquest per Gerard de 3. Triples de Gerard Fernández. Triple del nano. Triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
4: Sí. Això és Manresa, amics i amigues. Si tens tir, no el renuncis.
0: Se'n va de 13 el Manresa, 37-24. Ara el triple que falla a Tamna. El rebot ja és el conjunt manresà. La té Timmy Allen. Timmy Allen la passa a l'interior per Ongenda, que l'obrirà. No, podrà fer jugada individual. Fa un mini skyhook que falla Ongenda. Llàstima, estava solet Gerard Fernández a la banda. Neteja Sims que vol penetrar, Sims que es frena, Sims que llança, Sims anota, 37-26, mentrestant han caigut a terra Xitu i Ongenda, El recuperen els dos, Pau Vila la deixa, Eric Vila la deixa, cap a Timmy Allen, que torna a notar de 3, triple Kitsanàs, triple Timmy Allen.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I hem començat de la mateixa manera que hem començat el partit, al cap de poc, ja demana temps mort altra vegada l'entrenador del conjunt alemà, Tyke Harrelson. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs en un moment ens hem anat de 14, la màxima del Manresa.
1: Millor impossible, parcial de 9-2 per començar aquest segon quart, 3 triples, continua l'encert extraordinari, només ha fallat un triple en tot el partit del Manresa, em sembla que és 8-9, és l'estadística total, home, això baixarà segur.
0: Home,
1: segur, per desgràcia, però baixarà segur, però està bé perquè de moment l'equip ho està aprofitant per obrir una renda, la primera renda important, com són ja aquests 14 punts, que és la màxima del partit.
4: Pots tirar triples i fallar-los, però si estan circulats d'aquesta manera com està circulant el bàsquet Manresa, i sento ser pesat, però és que era un punt, un mantra que del dissabte no va existir. Si circules així la pilota és més fàcil anotar. I dèiem que hi ha una connexió entre un i Manresa, i és que John Maker Ball és germà d'Ater Maker Ball, que va estar a la base del Manresa, el júnior, l'última de Pedro Martínez, la 23-24, va marxar als Estats Units. Una història cuidat per una família d'aquí Manresa, o sigui...
0: Hi ha connexió.
4: Molt maca la història.
0: Doncs vinga, la pilota ja està en joc amb aquest 40-26, la té el conjunt a la mà, la té Ratay, que la combina bé amb Watson, però se li escapa la pilota. Se li escapa la pilota. La té ja Eric Vila, que llança de 3 a la banda. Queda molt curt el llançament. I pilota ja per Sims, que llança de 3, no anota, però allà està Xitu per anotar. Fa un 2 més 1, la falta personal clara de Ferran Bassas.
1: Sí, en el balanç defensiu s'havia quedat Bassas emparellat amb Xitu, que és el pivot de l'UOM, i clar, doncs Bassas amb els seus 1,82 raspats no ha pogut
0: davant
1: fer...
0: de Xitu.
1: Poca cosa ha pogut fer per tancar el rebot davant del pivot de l'UOM, que ha agafat el rebot i ha fet aquest 2 més 1.
0: Mira, i es produeixen dos canvis a les files de Kitsanàs Manresa. Entra Minchev, entra també Tamba, se'n va Eric Vila, se'n va Ongenda, és un doble canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: I crec que falta animació en aquest partit, eh? Aquest partit haurien d'estar, com a mínim, les dancers.
2: L'School of Dance, on neixen les nostres dancers.
0: Per animar una mica més, eh? Perquè estem apagadets, la majoria del pavelló. Manada, s'ha produït una altra falta personal.
4: I això que anem guanyant i mostrant una bona imatge.
0: Sí. Però estem molt callats, estem molt pausats. Uau! Jugada espectacular, ara sí, de Ferran Bassas, que li fa un aliup servint de banda cap a Pablo Tamba, que no ha pogut rebentar-la, però sí que ha anotat, i posa ja el 42-29. Quan té Watson, que ha rebut ara la falta personal de Gerard Fernández, que crec que serà la segona ja.
1: Sí.
0: I tindrà un servei de banda el Radio Farm Ulm. Servirà Adam Atamna. Atamna espera Watson, que és qui la rep. Per cap, per Gerard. Watson, que es desfà de Gerard. La passa a l'interior cap a Xitu, però ha tocat en última instància Minchev i ha pogut desviar aquesta passada. I servirà de fons el Radio Farm quan hi ha dos canvis més ara a les files de Kitsanàs Manresa. Entra en Villar, entra Colenda, se'n va Gerard Fernández, se'n va també Bassas. Doble canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Pilota ja, jugada de 3 punts que no anota. El Radio Farm, contraatac del Manresa amb Rafa Vidal. No, perd la pilota, però els àrbitres han assenyalat que ha rebut falta personal. El del del Xito.
1: De Xito, sí, segona dia del pivot del...
4: Ens falta tancar el rebot amb més contundència, més fermesa, però bé, anem progressant.
0: Mira,
4: adequadament.
0: Mira, Xito se'n va a la banqueta, entra Traoré, un altre canvi, Retos Porquet, servirà ara Colenda, Lucas Colenda. I és que hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Té la pilota Rafa Villar. Villar es mou per allà Pablo Tamba, també es mou Minchev, que és qui la rep. Minchev al perímetre exterior, espera l'arribada de Colenda, que llança, entra fins la cuina, amb molta determinació, anota Lucas Colenda. A 7 minuts per arribar al final del segon quart, 44-29, més 15, Kitzanas. Mateja Radio Far mitjançant Atamna. Atamna passa a l'interior molt bé cap a Watson, que anota i a més que provoca la falta personal, o rep la falta personal de Pablo Tamba.
1: De Pablo Tamba, exacte. Serà la primera del jugador malagueny del Manresa.
0: Arriba tard i tindrà encara un tir addicional Watson, mentre Colenda rep algunes indicacions de Diego Campo.
1: Sí, en defensa em sembla que li estava explicant alguna cosa.
0: Doncs vinga, tir lliure addicional. Viatges Massaners, viatges de confiança, que anota també Ibi Watson. I posa el 44-32, més 12 aquí tenàs. Vinga, va, la baixa, Rafa Villar, cap a Timi. Timi Allen, cap a Lucas Colenda. Ui, i ha donat un cop al seu marcador a Sims. Els àrbitres no han considerat que arribés a ser falta. La té Villar, ens queden 8 segons. Villar la passa a l'interior molt bé cap a Timi Allen, que fa diverses fintes, no anota, però rep la falta personal. Veurem d'aquí, finalment, perquè hi havia 3 jugadors que intentaven bloquejar-lo.
1: De Tamna, em sembla que ha estat, perquè del dorsal 0, sí.
0: Doncs falta de Tamna, que serà, com deia Omar, la primera. 3 faltes que porta el Manresa, 3 al conjunt a la mà. I tindrà tirs lliures ja Timi Allen, viatges Massaners, viatges de confiança. 6-29 per arribar al final del segon quart. Primer intent de Timi, anota Allen. Justet, però valen igual.
1: Sí, d'aquells que entra plorant, quasi.
0: Sí. Posa el 45-32, segon intent per Timi Allen, el màxim anotador de l'altre dia, de dissabte, davant del Breogán.
4: I el d'avui,
0: Timi. Anota també Allen.
4: 16 punts ja per Timi Allen.
0: Sí, sí. 16 puntets per Timi Allen, que se'n va a la banqueta. I ha entrat Chibuzo Agbo. És un canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: 46-32.
4: Timi Allen o Timothy Zeus.
0: Zeus, sí. Ja hem llegit el que deia Gerard Castanyer a la pàgina de l'ACB. És el nom, i a més és el nom que ell li agradaria que el coneguessin. Sí. Per Zeus, quan ara hi ha una falta personal amb la jugada atacant del Ratio Farmul.
1: Un 2-1,
0: Ha anotat Traoré.
1: Sí, ha aconseguit trobar molt bé la continuació en el 2-2 a l'Ulm, ha rebut la pilota Traoré i ha ficat la mà a Rafa Villar, i Traoré ja tenia la pilota, estava amb acció de tir, ha anotat. I així doncs la falta de Villar, la segona, i un tir lliure addicional per Traoré.
4: La intel·ligència de les faltes, que també ho comentava Diego Campo, això encara no ho hem polit respecte a dissabte.
0: Anota Traoré el llançament de tir lliure, i és que Traoré és una de les bones assegurances en el tir. Aquí al Congost, assegurances Piñero.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: La té Villar, 46-35, 6 minuts per arribar al descans. Villar segueix votant, la passa a Busquet cap a Minchev, que es desfada el seu rival de Traoré. Finalment ha recuperat la posició, li ha clavat una bona xapa, però...
1: Il·legal.
0: Il·legal al final, no?
4: Sí, sí, sí.
0: És legal. Perquè, tot i que... reclamen.
1: Sí, em sembla que no s'aclaren ara els àrbitres.
0: Sí, no s'aclaren, perquè no pot ser que demani revisió a l'entrenador del conjunt alemà. En tot cas, hauria de demanar revisió al Campo, si donaven servei de fons.
1: Ha demanat revisió
4: la revisió del Lund per si el tap era vàlid o no. Però sí, jo crec que la pilota baixava.
1: I és això el que s'estan mirant ara els àrbitres.
0: Doncs veurem al final la decisió.
4: Aquí el supera.
0: Estem veient la penetració de Minchev. al seu costat hi té Traoré. I és aquells dubtes, no, Marc, que...
1: Sí, és una jugada complicada, eh? És allò que has de mirar frame per frame, a veure quan la pilota toca el taulell i si el tap és abans que la pilota hagi tocat el taulell o després.
4: Perquè a més la safateta de Minchev la fa molt curt, o sigui, és eficient, perquè
1: la fama canviada
4: entrava, però la fa molt curta, no la bombeja, llavors si l'hagués bombejat una miqueta
1: més, ja ho han decidit, eh? Ara ho comunica,
0: veurem la decisió. Valen els dos punts, per tant la cistella de Minchev, i per tant servirà el conjunt a la mà amb el 48-35.
4: I el que deia Pierre Oriol, que ofensivament l'equip tenia punts, home, avui 48 punts a falta de 5:57.
0: Doncs vinga, serveix ja Radio Farm, la té ja mitjançant sí, és Heikel cap a Watson a la banda per a Traoré la passava a dintre cap a Retall, han perdut la pilota i ja la té Rafa Villar. Vinga, va, anem a jugar amb un somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure a la comarca del Bages. Xibuso Agbo, bona jugada, l'obra ara pel triple de Tamba, falla Tamba, el rebot per Traoré, contraatac del Radio Farm, la té Watson, se la pica de 3, triple de Watson, triple del Radio Farm, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Posa el 48-38 i ara la falta personal del propi Watson sobre Rafa Villar, i que fa que arribin ja amb bonus el conjunt a la mà. Mentrestant es produeixen varis canvis, se'n va Colenda, se'n va Villar, entra Notei, entra també Bassas, és un doble canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Minchev cap a Agbo, molt marcat per Watson. La passa Minchev, aquest per Notei, es vol fer lloc, la passa dintre cap a Minchev, però l'intercepta el conjunt de la mà, que no anota la safateta Heikel, i ja la tornem a tenir en contraatac. Ui, la jugada que intentava fer Notei, finalment hem tingut mala sort aquí, no ha entrat la pilota perquè no ha volgut entrar, i ja la té Ivy Watson. Watson que es desfà del seu marcador, la passa a l'interior per a Tamna, que llança de manera poc ortodoxa, anota, i Diego Campo amb aquest 48-40 doncs veu que s'han tornat a despistar una miqueta en els últims moments, i per tant demana a temps mort. Per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Em dóna la sensació, no sé com ho veieu, que a vegades anem com una mica a atzelades, no? Hi ha moments que ve, però després sí, ens frenem.
1: Sí, està sent un partit com de flaixos, dels dos equips, de fet, perquè és el que dius tu ara. Hi ha una estrabada del Manresa, aconsegueix un avantatge important, l'un sembla que torna, el Manresa que es descontrola una miqueta, no? Aquestes últimes accions, aquest últim contraatac que falla Notei, d'acord, es pot fallar, no passa res, però és un 3 contra 1, i opta el mateix Notei per fer una safata com gairebé mig rectificat quan té un company sol al costat. És un Manresa que sí, que va una mica a flaixos, que segurament és millor ja del que vam veure dissabte, que vam veure doncs un bon Manresa només 10 dels 40 minuts. S'està guanyant, per tant això està bé, però bueno, les sensacions per mi milloren, però encara falta.
4: Sí, però és un punt en el qual, en un equip de construcció, que vagi atzavades el partit 4 de temporada, és normal. El que no és normal és el de dissabte, però això és normal. La consistència es va agafant mica en mica, i a Notei, quan se li facin dos bronques i digui amb un 3 contra 1 potser l'has de passar més, doncs la passarà més quan...
0: Doncs vinga,
4: més assimilat.
0: Ja està la pilota en joc. Pilota per Bassas, que la deixa per Notei. Aquest altre cop per Ferran. Ram Bassas vol desfer del seu marcador, la passa cap a Ongenda. Ui, la passada Ongenda forta cap a Notel, sort que la recupera Chibuzo Agbo, cap a Ongenda. Ongenda davant té Xitu, Ongenda es desfà de Xitu i anota Ongenda. Bon moviment del pivot de Kitzanas per posar el 50-40, darrers 4 minuts de segon quart. Bateja Heckel. Heckel la passa més a la banda, a l'esquerra, i té Watson. Watson la passada a Xitu, no, la passa finalment per Fei de 3. Ui, fa aigües. Pilota que intentava recuperar Traoré, sí, no ha sortit per línia de fons, però la recupera Bassas, que la deixa per J.D. Notei, que fa una penetració d'aquelles xules xules fins la cuineta i dos puntets més, amb molta velocitat, Notei.
1: Moltíssima, 9 puntets ja per ell.
0: Doncs vinga, queden 3-18 pel final, el segon quart. Ui, la passada de Heckel, que la intercepta fàcilment. Que bé, Pablo Tamba, que l'ha vist claríssim com li faria, intentaria fer una passada al seu company.
4: Això és lectura defensiva, Josep, i Pablo Tamba
0: en té molta. I és concentració.
4: Concentració.
0: Això és estar
4: també,
0: concentrat,
4: sí, sí,
0: en el partit. Mateja Watson, Ivy Watson, l'obra ara per Heckel. Mare de Déu, perd amb la pilota. I ja tenim ja la pitjor versió ara mateix del conjunt a la mà del Radio Farm.
4: És el que comentava l'Òscar i el que hem comentat, que és un equip de pols massa contraposats, no? I se'n ara estem veient la
0: pitjor versió. Sí, sí. Se'n va Pablo Tamba, ha entrat ara Timmy Allen, és un canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, Bassas, se'n va cap a la banda, la deixa per Notei de 3, oi, J.D. Notei que no anota, i la pilota se'n va per línia de fons, l'última en tocar ha estat Ongenda, i per tant, servirà ja el Retio Far mitjançant Sims. Vinga, va, juguem amb somriure, Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys, més de 18 anys, farina el millor somriure de la comarca del Bages. Traoré, Traoré la passa cap a Heckel i falta personal en atac, crec que d'Arnau Traoré, no?
1: Sí, la seva segona.
0: Doncs segona falta personal d'Àlex del Manresa.
4: I a més l'ha fet amb molt poc cap perquè l'ha evidenciat davant de...
0: Poc tacte, sí. Servirà sí. Timmy Allen.
1: Un Traoré que, mira, ara marxa substituït i jo ho pensava avui. Dius, home, un ex del Manresa, va jugar només fa dues temporades aquí, potser té... Segurament tindria ganes de tornar, veure gent coneguda, jo pensava...
0: No, si no n'hi ha cap.
1: Si de l'equip no coneix ningú.
0: No n'hi ha cap, jo també ho he pensat abans de començar la transmi, quan ara Chibuzo Agbo vol seguir amb el 100% d'efectivitat en el triple. Triple! Agbo, triple, Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Perquè porta un 100%, no?
4: Sí.
0: Amb el triple, vale. Pensat, hòstia, que no m'hagi deixat algun, quan ara el llançament per poc no li fa una xapa. El llançament Ongenda, bateja altre cop, Notei a l'interior, ui, per Ongenda, una passada potser un pèl massa forta, Ongenda no l'ha pogut caçar el vol, però finalment hi ha hagut falta personal que ha rebut Ongenda.
4: Sí, però estava bé, i Notei aquesta ja l'ha frenat, que potser al principi de Notei ja hagués anat, ja ha frenat, ha vist que Ongenda estava...
0: Bueno, jugant equip.
4: Ha passat forta, vale, molt bé, però la intenció estava i ha jugat en equip, cosa que el dissabte
0: Aleix,
4: no
0: Aleix, prou, no tornis a parlar de dissabte, no, estem parlant del dissabte,
4: que
0: oblidem, dissabte que és la palabra maldita.
4: Que estem veient una evolució i
0: sí, home, sí, evidentment.
4: S'ha de ser conscient.
0: Evidentment hi ha una evolució, estem jugant amb més cap, més concentrats. Anota Ongenda, també, viatges Massaners.
1: I s'ha dit també que el rival no és el mateix.
0: El rival no és el mateix, també, vull dir...
4: Sí, però...
0: Deixem, no fem muntanyes russes.
4: La concentració pròpia és l'important.
0: Vinga, pilot en joc amb el 58-40, més 18 ja, la màxima del Manresa. Quan ara llança mitja distància, Fei, falla, el rebot per Ongenda, amb facilitat. Onguenda cap a Notei, Notei vol penetrar, Notei llança sota l'aro, falla Notei, però roba per Onguenda. Onguenda l'haurà d'obrir per Buford, aquest per Bassas, Bassas per Buford, més a la banda per Notei de 3. Ai, falla Notei, el robot torna a ser d'on Manresa, amb la passada de Bassas, a l'interior cap a Timmy Allen, que ho ha tingut facilíssim per anotar, el mèrit és la passada de Bassas. I anar buscant el rebot i aconseguint rebots ofensius, fins a 3 en aquesta jugada anterior. Pilota ja per Fei, que entra fins la cuina, bona jugada, perdó, de retall, bona jugada de retall. En el darrer minut, 60-42, més 18.
4: 60 punts, una barbaritat.
0: Darrers 40 segons, és Bassas, Bassas que ha rebut la falta personal de Hekel.
1: Tindrà tirs lliures per l'Ambassas, sí, sí. A veure si serveix, no, perquè pugui anotar, pugui estrenar el seu...
0: A veure, Bassas, Ferran, assegurem el tir!
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Es produeix ara un canvi a les files del conjunt de Diego Campos, se'n va J.D. Notei, que no ha tingut sort amb alguns llançaments.
1: No, però bé, jo crec que
0: però bé, home,
1: el Notei d'avui s'assembla molt més a la versió que vol veure el Manresa, no? Del J.D. Notei, que esperem.
0: Ha entrat Gerard Fernández, és un canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: I Bassas anota el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, anota també el segon tir lliure, posa el 62-42, la màxima del partit, més 20, 35 segons, se'n va Bassas, ha entrat Pablo Tamba.
1: Tamba, sí.
0: Per Bassas, un altre canvi, Rètols Porquet, la té ja el conjunt a la mà, la baixa mitjançant Hekel, Hekel cap a Fei, Fei a punt de robar-hi la pilota, Onguenda no ha tingut sort. Compte aquí, perquè l'havia recuperat Xito. Onguenda li ha volgut fer una xapa i entre l'anella i el tap d'Onguenda, això sí, els àrbitres han assenyalat falta personal.
1: Sí, tard, l'han assenyalat tard, quan ja sí. Havia fet el tap Onguenda, per això s'escoltaven aquests no del cognós, del públic.
4: Ha fet falta, però hem vist el que és capaç Nico Onguenda de fer, tres esforços defensius potents i quasi la primera l'ha palmejat, la segona ha molestat i la tercera ha fet la falta, però molt bona actitud de Nico Onguenda i hem vist posant mans, és un pivot que per ser gros és molt àgil de mans Nico Onguenda.
0: Xito ha fallat el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Xito tindrà el segon intent, que aquest sí que la nota. Viatges Massaners, viatges de confiança, se'n va Xito a la banqueta, ha entrat ara Traoré, és un altre canvi. Rètols Porquet, queden 21 segons, plateja Bassas, és la darrera jugada en principi d'aquest segon quart. Bassas que segueix votant, vol penetrar, el tanquen bé, Hekel. Bassas buscarà una alternativa, la busca, no, la perd, la recupera Hekel, cap a Sims, que es penja l'anella, i acabarà així el segon quart. El resultat de Quitzenàs, Manresa, 62, Ratio Farmul, 45. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs home, a veure, més 17, que
1: sí,
0: està bé,
1: està molt bé,
0: però ens falta trampera, afició i jugadors, ens falta destensar-nos, els jugadors estan jugant molt concentrats, però
1: un partit així jo crec que de moment estan bé i crec que està bé, perquè la distància és important. Aquesta última jugada al final no deixa de ser una anècdota, perquè marxes al descans amb un més 17, com deies, que és un avantatge importantíssim, i llavors doncs amb ganes de veure la segona part Timmy Allen, com continua amb aquesta responsabilitat ofensiva,
0: que s'agradin,
1: exacte,
0: que s'agradin
1: els Notei, els Agbo, els Minchev, no? Jugadors que puguin millorar sensacions, sobretot
0: el Colenda, també, sí, hi ha jugadors que és important que vagin millorant, sentir-se còmodes a dintre la pista, i tenen encara 20 minuts abans de que ens anem cap a Madrid.
4: I primera part col·lectiva, han anotat 10 dels 12 jugadors que han estat a pista, I per tant és positiu perquè hem vist un Manresa reconeixible sigui el rival que sigui.
0: Doncs vinga, nosaltres anirem a fer una petita pausa, això sí, abans recordant-vos que estem aquí gràcies a Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Davantal Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Retos Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurant el CIR, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Fem una petita pausa, tornem d'aquí un moment. Fins ara.
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
5: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és ton! Fàcil i ton! Còmode, que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui. Reserva des de l'aplicació o a enaparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
3: Temps de caiguda? A Núria Serratosa Perruquers, descobreix el tractament que potencia el rendiment capilar a nivell celular per un cabell jove per més temps. Vine i et farem el diagnòstic. Núria Serratosa Perruquers, 93-874-4364. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages, 14, primer primera, Manresa.
6: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
7: Un altre cop, la tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots.
8: Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
9: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
10: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor, en 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
11: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
12: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6, i a Manresa, Àngel Guimarà 17. Renova la teva llar amb el finançament d'Equívoc. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Equívoc, per fi a casa. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimarà 17.
1: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Armario RAN 3 puertas de 240 centímetros de alto a tan solo 545 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
2: Aprofita els últims mesos d'assessorament gratuït a l'Oficina de Transició Energètica del GREM. T'ajudarem a fer la teva empresa més eficient, més sostenible i a compartir energia renovable. Descobreix la nostra nova app per gestionar ajudes i projectes. Truca al 93 874 80 48 amb el suport de l'ICAEN.
3: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor, en 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
4: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
5: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GST Plus Group, _energia.
6: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és ton fàcil i ton còmode. Què hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui? Reserva des de l'aplicació o a naparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
7: Quatre minuts que passen del punt de 2:15 de la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres mòbils i tablets. Estem aquí al

0: jugador del Manresa i actual de la penya. Àlex, què tal? Bona nit. Què et porta per Manresa?
1: Bueno, venir a ver viejos conocidos, una pista en la que disfruté mucho, bueno, aprovechar la tarde libre ya que estoy cerquita para ver básquet.
0: No he pensat a dir-ho a la presentació, però supercampió d'Espanya també, no? Quina manera de començar la temporada.
1: Sí, sí, pues la mejor manera. Después de, bueno, una pretemporada con altibajos que hemos tenido, con lesiones y problemas, la Liga Catalana también, bueno, encontrando sensaciones, llegar y, joder, ganar la Supercopa fue una alegría enorme. Ahora, bueno, pues después de una primera jornada en ACB un poco espesa también, pues recuperar las mejores sensaciones, que queda mucha liga por delante, pero desde luego que sí, la mejor manera de empezar fue.
0: Com t'estàs sentint a Badalona? Com va l'adaptació no només al club, sinó a la ciutat també?
1: Bien, buena adaptación. La verdad es que es una ciudad, bueno, más grande, con más cosas que hacer que Manresa. El día a día al final es muy parecido en Manresa. Se resume en entrenar, descansar lo posible, pero bueno, pues con más alternativas. Oye, pues tener el mar cerca siempre es algo positivo. Y bueno, disfrutar del equipo, de los compañeros, de la gente de allí del club, que bueno, al final es con quien estás alrededor y de quien te rodeas, salga la redundancia, y bueno, poco a poco, día a día, aprovechando la oportunidad de jugar allí, disfrutar de los compañeros y el club.
0: I et faig l'última, com estàs veient també el Manresa, no sé si has pogut veure algun partit de Lliga o d'Eurocup, com veus l'equip?
1: Bueno, lo que te he dicho antes, un poco también de la mano de nuestro inicio de Liga, la Liga CB va a ser una competición muy puñetera este año, ya lo viene siendo varios años atrás, y cada jornada va a ser una batalla. Bueno, calma, sobre todo calma, queda mucha temporada. Ha pillado a dos equipos que vienen en buen estado de forma, Bilbao fuera de casa y Breogán aquí en casa, si no me equivoco. Bueno, nosotros también sufrimos a Breogán y fue un viaje complicado, con un resultado complicado. Bueno, calma, queda mucha temporada. Creo que Manresa es uno de esos equipos que siempre da el do de pecho, siempre va a responder, y estoy seguro que este año así será.
0: Bueno, Àlex, pues moltes gràcies, encantats de veure't aquí, torna quan vulguis.
1: Cuídate, gracias.
2: Missatge de calma per part d'Àlex Reyes, calma, calma. Això sí, aquí al Congost hem d'animar una mica més, hem d'animar una miqueta més, un punt més. No sé si fins i tot ens faltaria un animador com havíem tingut alguna vegada, com el Jordi Callau. No hauria de ser Jordi Callau, no, jo ni el conec, però hauria de ser alguna persona externa que animés, com tenen a altres pavellons, com per exemple a Lleida, que tenen un animador doncs, que incita una mica a que la gent estigui gaudint, perquè aquí els tens morts, si no hi ha les danses de la School of Dance, està una mica apagat tot plegat.
3: Sí, sí, sí.
2: Ho dèiem abans de començar el partit, i abans de començar la transmi, i malauradament ens hi hem tornat a trobar, Aleix.
3: Sí, sí, la veritat és que sí. I una llotja d'il·lustres avui, eh? Àlex Reyes, però també he vist algun altre il·lustre, com el director esportiu del Barça, Xevi Pujol, també està per aquí.
2: Vens coneguts.
3: He vist a Aito García Reneses.
2: Carai, i Aito García Reneses també.
3: Que avui hi ha gran... gran expectació.
2: Home.
3: i és perquè juguem Eurocup.
2: Doncs sí, doncs seria bo poder parlar després al final del partit, a veure si podem tenir Aito García Reneses, un dels grans entrenadors del bàsquet nacional, quan ha començat ja el tercer quart amb una cistelleta elegant de Timmy Allen, i posa ja el 64-45, més 19 per Quitzanàs Manresa. Davant del Radio Farm Ulm, la té ja Xitu que es vol desfer d'Ongenda, Xitu que es fa un embolic, ell sol, Ongenda li fa un tap, pilota ja per Timmy Allen, que rep la falta personal de Sims. És falta de Sims, però no és de tir, suposo,
4: no,
2: que no,
4: tot just
2: no
4: la primera,
2: comptarà de tir.
4: La primera d'aquest tercer quart.
2: Doncs sí, i servirà davant de Rafa Villar amb un servei davant d'Expert.
5: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
2: El Manresa que juga amb Villar, amb Ongenda, amb Notei, que és qui té la pilota, amb Allen i amb Agbo. Mira, Notei vol fer jugada individual, no anota, però rep la falta personal de Xitu.
4: Doncs és la tercera, ja em sembla, del pivot de l'Ulm, sí, tercera de Xitu.
2: Doncs vinga. Seran tirs lliures ja per JD Notei. Notei que porta 9 puntets.
4: Sí.
2: En aquest partit, Timmy Allen mentrestant va parlar amb Diego Campo. Notei, el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança.

0: Anota, anota, ell. Per posar el més 20, 65 a 45. Segon intent. Per Notell... Yes! Que és una assegurança, Notell!
1: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: I l'ha assegurat perfectament J.D. Notell per posar el 66 a 45. 9-10. Primers 50 segons de tercer quart. Realment, les coses rutllen aquí al Congost i esperem que segueixin així. Pilota per l'intent de 3. Triple, triple, triplàs. De Ibi Watson, triple equívoc Albert Disseny.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I posa el 66 a 48. Villar demana que vingui Ongenda. Ha arribat i té la pilota, la passa a l'interior. Molt arriscat per Timmy Allen. La talla el conjunt a la mà. Que passa que la passada Watson també era defectuosa. Agbo es planta, llança de 3. Ui, falla Agbo. El primer triple que falla.
2: Aquest el podia llançar.
0: Sí, home, i tant.
3: No, l'havia de llançar.
0: Pilota per Sims. Els àrbitres assenyalen una falta personal.
2: De Timmy Allen.
0: D'Allen.
2: Sí, la primera d'Allen.
0: Clara.
2: Primera també del Manresa en aquest tercer quart.
0: Mira, se'n va Xitu. I entra Coroma, crec que per primera vegada, Dwayne Coroma, a les files del conjunt alemà. És un canvi, Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Ha interceptat la pilota Rafa Villar i l'últim en tocar ha estat un jugador del Ratio Farm. I per tant serà pilota ja per Kitzenas. La té Villar. Vinga, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Villar, la passarà, finalment sí, cap a Ongenda. Ongenda comença a votar, la torna cap a Rafa Villar, ens queden 9 segons. Villar cap a Notell, a l'interior, molt bé per Ongenda, aquí hi ha hagut un desajust defensiu clamorós perquè estava sol Ongenda.
3: No, és que no, i a més no tenen 5, pur.
0: Sí, sí.
3: I això pot fer molt mal, Nico Ongenda.
0: Sí, sí. Imagineu-vos com és l'equip alemà, que som molt millors nosaltres en el joc interior que no pas ells. Ells tenen bons tiradors, com ara és Sims, que fa mitja volta i anota, i arriba a la cinquantena de punts al Ratio Farm. Posa el 68 a 50. Més 18, Kitzenas. 2 minuts i mig que portem de tercer quart. Es prepara Basses, em sembla, per sortir. Mentrestant Villar cap a Timmy. Timmy Allen, que vol penetrar. No, l'ara obria Villar i no ha pogut agafar la pilota. L'agafa ara, però és cama enrere. I per tant serà pilota pel conjunt a la mà. Servirà a Tamna. A Tamna es desmarca ja Watson, però la rep finalment Retai. Retai que vol penetrar, Retai es desfà d'Agbo, anota Retai i posa el 68 a 52. Vinga, va, som-hi Kitzenas, som-hi Resa. Ui, falta personal claríssima, Rafa Villar, de Dwayne Coroma, crec, el número 3.
2: Sí, a veure ara que marca la megafonia. Sí, ho havies dit bé, la falta és de Coroma, la primera, i ara doble canvi, el Kitzenas Manresa.
0: Sí, entra Tamba, entra Bassa, se'n va Rafa Villar, se'n va Chibuzo Agbo, és un doble canvi, Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Servirà de fons Bassas. Bassas es desmarca Notell, Bassas a veure qui li passa finalment a Allen. Allen es planta a la línia de tirs lliures, la passa cap a Ongenda, que ha rebut primer de tot una xapa de Retai, però després el segon intent d'Ongenda sí que ha rebut falta personal.
2: Tindrà 2 tirs lliures, la falta també ha estat de Retai, la primera del jugador de l'Ulm, un Ulm que entra ja amb bonus.
0: Amb bonus i queden 7 minuts.
2: Aquest tercer quart es farà potser més llarg, eh, doncs?
0: Per això ara l'àrbitre, quan estaven reunits els jugadors del Manresa, ha dit, vinga, va, mireu-vos que no tenim tot el dia. Llançaments, tirs lliures, viatges massaners, viatges de confiança d'Ongenda, el primer cap a dins. Posant el 69 a 52. Tindrà encara una segona oportunitat, Nico Ongenda. El 14 de Kitzenas Manresa. Viatges massaners, viatges de confiança. Anota també Ongenda. Arribem als 70 punts i encara queden 17 minuts de partit. I és que Ongenda és una assegurança en el tir.
1: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: Doncs vinga, bateja el conjunt alemà, l'intercepta un Guenda, que hi havia hagut un desajust defensiu i ha tingut temps de tornar i recuperar la bola.
3: El que dèiem a la primera part, man rapidíssimes i bona lectura de Nikon Guenda.
0: Basses a la banda per Notei, que vol penetrar davant de Fei. Notei perd la pilota, recupera... Ui, estava el noi del Mocho per allà, que l'ha agafat una mica desprevingut.
2: Ha recuperat la pilota l'UM, sortia el contraatac l'equip alemany, però clar, la pista del Manresa, a la banda de, diguéssim, que defensa el Manresa, hi havia, com deies, un dels nois amb la mopa.
0: Amb la mopa i pensant, home, no, no li robaran la pilota.
2: Sí, doncs sí.
0: I la pilota i ha començat a córrer, cames, ajudeu-me.
2: Tu ja el veies, perquè on havia de netejar era gairebé la línia del triple, per tant molt enllà, i ja el veies anar mirant allò quan el Manresa passava de camp, i quan ha sortit ha hagut de tornar a marxar.
0: Ha hagut de tornar a marxar i rapidet, eh?
2: Sí.
0: Quan s'han produït canvis, se n'ha anat un Guenda a la banqueta, entrant Minchev a les files del Kitsanàs Manresa. És un canvi, Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
2: Ha entrat també Traoré, substituint Coroma a l'Ul.
0: Perfecte, gràcies Marc. Pilota ja per Retai. Retai vol fer jugada, Retai llança dintre la pintura, anota Retai. Aquest és el que tenies apuntat, Aleix, el Retai?
3: No, era Ivy Watson, però...
0: Ah, bueno, Ivy Watson també és dels destacats. Minchev cap a Notei, se la pica de 3, Notei, triplàs de Notei, que tenia ganes de llançar ja i de mandar a la pèrdua de pilota en la jugada anterior. Triple de Notei, triple Kitsanàs.
1: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 73-54, ara el triple d'Ivy Watson, que falla, el rebot serà per Minchev, no, la recupera finalment Traoré, qui s'ha dormit una mica Minchev, i la torna a tenir Retai. Retai per, ui, per bona combinació amb Traoré. Traoré la passa a Retai, anota Retai, sí, 73-56, a la bona penetració, amb una facilitat.
2: El balanç defensiu de l'UM en aquesta jugada
0: insultant,
2: ha estat d'estudi, però d'estudi cap a malament.
0: D'estudi de zero.
2: Sí.
0: Què és defensar zero? És això. Ha anotat Notei facilíssimament.
3: 16 punts ja per JD.
0: 75-56. Recupera la pilota Kitsanàs, pilota per Allen, assistència de Pablo Tamba. Això comença a ser, com diria aquell president del Madrid, un xorreo. Anota, posa més distància, tornen els 21 punts, 77-56. Demana temps mort l'entrenador Ty Harrison del conjunt alemà. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Aquest partit, evidentment, no té massa història, o creiem que no pot arribar a tenir massa història. Com tingui molta història aquest partit, a l'Aleix li pujarà l'atenció aquesta nit.
3: No, que jo estic molt tranquil avui.
0: Home, per això que estàs tranquil avui.
3: Estic veient un...
0: Com aquest partit tingui història, dic que et pujarà la pressió.
3: Ah, bueno.
0: Llavors sí, però ara no, ara estàs tranquil·líssim.
3: No, estic tranquil.
0: Estàs relaxat.
3: Estic veient un Manresa camarada, estic veient un Notei que va pujant les seves possessions, estic veient un Notei creixent des del partit, no com l'últim partit que va fer 3 minuts excels, però la primera part va ser dolenta, no? Aquesta primera part ja havia fet 9 punts, ara em porta ja 7, si no m'equivoco, sí, em porta 16. Per tant, bé, estic veient un Manresa que comparteix la pilota, que està pressionant més la línia de passada.
2: Sí.
3: És un, vale, és el rival,
0: sí.
3: Però les condicions, tu... Per competir has de fer el que està fent el Manresa, que amb un altre rival són coses diferents. Però podíem haver mostrat la cara del dissabte, també contra un, i no l'estem mostrant. Per tant, estic satisfet avui.
0: Doncs vinga, està votant la grada d'animació, servirà de fons ja el conjunt a la mà amb aquest 77-56 a 4-55 del final del tercer quart. Ja baixa la pilota Heckel. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Heckel a l'interior per... La tenia Traoré i a falta personal clara de Minchev, que ha empentat una mica a Traoré. I per tant servirà de fons el conjunt alemà, perquè realment és la, tot just la tercera del Manresa en aquest tercer quart. Tercer quart net en la defensa del conjunt de Diego Campo. Neteja Retall, Retall, voldrà fer jugar davant de Colendas, nota molt, llança de 3, Retall, falla, el rebot, va, se'n va fora, se'n va per línia de fons. Traoré, que ha acabat tocant i desviant la pilota. No feia ni falta, perquè ja havia anat, ja havia botat fora. Però bé, pilota ja per Bassas. Vinga, va, Bassas, davant té a Hekel, Bassas es vol desfer de Hekel. Bassas la deixa per Allen, a punt de fer la màguda, llança de 3, llança finalment de 2, falla Allen, el rebot per Minchev. Molt bé, Minchev, la torna a obrir, cap a Bassas, aquest per Allen de 3, ara queda curt, el rebot, ara sí, és per Retall. Retall, bota Retall, la deixa Traoré, ui, es queda sol, ui, ara els àrbitres assenyalen falta personal.
3: En atac.
0: Ui, i falta, i ara no sé què ha passat amb Traoré, que Traoré se les està tenint a la zona allà de la, sí, de la grada, animació.
2: No, ha anat a protestar l'àrbitre, perquè s'havia quedat emparellat Traoré amb Tamba, l'han buscat amb una passada, s'ha tret de sobre Tamba, ha fet falta en atac, li han xiulat, llavors ell ha acabat la jugada amb una esmaixada, però després ha anat a protestar, doncs, a l'àrbitre bastant enfadat.
0: Està una mica fora de partit Traoré.
3: Tamba ho ha fet molt bé, perquè ha vist que tenia un mismatch i ha forçat més, ha posat una mica més pa que formatge, però bé, està ben
0: mira,
3: dreta.
0: El triple de Bassas, que no anota el rebot per Minchev, molt bé Jordan Minchev, cap a Geri, aquest per Bassas. Bassas a l'altra banda, cap al triple que no anota Colenda. El rebot per Traoré. Ja la té Hekel per Traoré. Es desmarca Schmidt, la rep. Schmidt per Traoré. Ui, la passada de Schmidt cap a Traoré. Un metro de distància. No l'ha pogut atrapar Arnel Traoré. Servirà Bassas. Mentrestant es produeix un canvi. Se'n va Tamba, entre Chibuzo Agbo. És un canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Ara el públic sí que està animant a la grada d'animació. La passada de Bassas a l'interior per Colenda. Nota Lucas Colenda. Trobo que ens quedem molt sols, no? A sota cistella.
2: Sí, ara això era jugada de pissarra, un molt bon indirecte d'Agbo perquè sortís Colenda i rebés sol sota cistella, i el que hem dit, no? Que la defensa d'Urm avui està sent fluixeta.
0: Schmidt fa una finta davant de Gerard Fernández, llança de 3, triple de Schmidt, triple del Ratio Farm.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I ara ha fet jugada Minchev, compte que es queda adolorit al terra Minchev, després de fer una finta penetrat, ha notat i ha rebut la falta personal de Hekel, que s'havia quedat plantat,
2: sí.
0: I ara Minchev s'ha donat un cop.
2: Sí,
0: però crec que recupera.
2: Es queixava de la zona de l'espatlla, el caure potser, no? Ha estat quan ha impactat el seu cos amb el terra, però sembla que pot continuar, llançarà els tirs lliures sense problema.
0: Sí, qui han canviat és a Bassas.
2: Sí, ha entrat Rafa Villar.
0: Ha entrat Villar. És un altre canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, va, Minchev. Segon intent, perquè el primer l'ha fallat, viatges... Ai, el primer, aquest és el primer?
2: Aquest era el primer.
0: El primer, viatges Massaners, viatges de confiança.
2: Ja ho havies dit bé, el primer l'ha fallat.
0: El primer l'ha fallat. Vinga, va, Minchev, assegurem el tir, Minchev, assegurem el tir.
1: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: I tant que l'ha assegurat Minchev, anotant el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Minchev, però se'n va a la banqueta. Entra ja Nikon Genda. És un altre canvi, Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, 80-59, més 21. Quins anàs. Jugar a Fei, a l'interior, per Traoré, que no anota. Però sí que rep la falta personal de Dagbo.
2: Claríssima, claríssima. Ha anat Dagbo en defensa, se li ha escapat Traoré, un Traoré que ha rebut sol sota l'anella, i mira, encara ha arribat a temps Dagbo per fer la falta i impedir que notés a plaer a Armel Traoré.
0: Doncs vinga, tindrà ara tirs lliures Traoré, viatges Massaners, viatges de confiança. amb aquest més 21 per Quintanars Manresa, 2:28 per arribar al final del tercer quart, un partit que no té massa història, no està tenint des d'aquesta segona part, des d'aquest tercer quart ja no està tenint massa història. Hi ha hagut moments en el primer quart, en el segon, que s'han posat a dos, però la veritat és que el cert és que el nivell mostrat pel conjunt a la mà aquí a Manresa no ens ha preocupat en excés, la veritat. Se'n va ara Traoré després de notar els tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Ha entrat Xitu i per tant és un altre canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Rafa Villar amb la pilota. Villar ha marcat per Xitu. Villar cap a Gerard. Gerard Fernández l'està demanant un Genda, la rep però Colenda. Colenda voldrà penetrar tant sí com no. Davant de Watson li fa una bona passada al tall per Gerard Fernández, que nota i és el cinquè punt ja de Geri.
3: Sí.
0: Després del triple del primer quart, 82-61. Deixa la pilota Fei a l'interior per Xitu, que fa un ganxet, falla Xitu, el rebot llarg per Fei, que ara vol llançar ella a pintura, falla també Fei, el rebot per l'altre, 11 per Agbo, Agbo cap a Geri, Geri penetra, una passa, dues passes, llàstima, ha errat el llançament, tenia Fei i tenia també a Tanna, i la combinació de Xitu amb Coroma, que Coroma per poc no es menja ja a la pancarta el rètol de la grada d'animació que té allà, de protecció.
2: I demana ara calma Diego Campo perquè el partit havia embogit bastant, eh?
0: Sí,
3: sí, hi havia uns desajustos aquí en defensa.
0: És normal també que es perdi una mica la concentració en el partit quan vas amb aquestes avantatges. Per bé i per dolent. És a Geri a l'interior per Colenda, ai, per Ongenda, que
3: passes.
0: Li assenyalen passes. El 14 de Quintanars.
3: I ara estava mirant l'edat de Michael Retai perquè és de lo poquet junt amb Ivy Watson i Sims que m'està agradant. I Oscar Herreros ha comentat que hi ha scouters NBA, no m'estranya, perquè és del 2003 Retai. Pot ser dels pròxims de la factoria de l'Ulm en sortir a l'NBA.
0: Anota Xitu posant el 82-63. Vinga, va, juguem amb control grup, solucions tecnològiques per empreses, quan ara hi ha una falta personal en atac de
2: Nico Ongenda, que precisament Ongenda marxa a la banqueta.
0: Ongenda se'n va, descansat Jaminchev, que torna a pista. És un altre canvi, Rètols Porquet, i mentrestant serveix de banda el conjunt alemà amb un servei de banda expert.
1: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Fei amb la pilota cap a Schmidt. A Schmidt a la pica de 3, compta, triple de Schmidt, triple del Ratio Farm, triple equívoc.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 82-66, més 16, Quintanars. La terra fa Villar, queden 25 segons de tercer quart.
3: Ara els avançats amb zona 2-3.
0: Seguint votant, la passa cap a Minchev, que no anota, està molt forçat a sota pintura, no anota, es queixa el públic d'una possible falta personal sobre Minchev. Està Schmidt sol, llança de 3, compta. Triple de Schmidt, triple equívoc.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I en la darrera jugada, bona passada, Rafa Villar cap a Minchev, que ha llançat d'esquena, cistella, no ha notat, i acaba així el tercer quart, amb una mica, un gust una mica agradós, 82, Quintanars Manresa, 69, Ratio Farm 1, anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Si no hagués acabat el tercer quart, Diego Campo hagués demanat temps mort.
2: Sí, segur, perquè ha acabat amb un parcial final de 2-10 pel Ratio Farm 1. Jo crec que el Manresa s'ha començat a deixar anar una miqueta, no? El partit, com dèiem, ha agafat un punt de caòtic, que li ha anat molt bé a l'1 perquè ha trobat situacions fàcils, bones transicions, i ha aconseguit retallar la distància, que havia arribat a estar, em sembla, de 22 punts, els 13 que tenim ara.
3: Està controlat, però no ens podem adormir.
0: El Manresa ara mateix és un malalt que ha sortit de la UCI.
2: No, home, no, tant, no.
0: Ha sortit l'altre dia de la UCI.
2: Ah, bueno.
0: I que avui està, es troba molt millor,
2: sí,
0: però encara no pot menjar, ha de menjar encara sense sal, encara està... ha de menjar sopeta, ha de menjar verdureta, no es pot...
2: Ha d'anar a poc a poc.
0: Ha d'anar molt a poc a poc. És un Manresa, encara jo el veig... mentalment poc consistent.
2: Sí, jo faria servir l'expressió que utilitza bastantes vegades l'Aleix, no? Que és dir que està en construcció.
3: Sí.
2: L'equip està en construcció, que és allò que de vegades fan servir els entrenadors de futbol, quan diuen, quan no venen resultats, no, és que estem en construcció. Bueno, en aquest cas jo sí que crec que és bastant veritat. A Diego Campo no li agrada que ho diguem, o que no li agrada que es faci servir potser això, però ja l'heu jugat els nous. L'equip és completament nou, són jugadors que no han jugat mai entre ells, que no es coneixen, em diran alguns, porten ja dos mesos des que van començar la pretemporada. Sí, està clar, però
0: és molt poc.
2: És poc,
0: això és poc,
2: és poc, no, temps és poc per consultar.
3: I et donaré una dada més. Dels 10 jugadors nous, 8 no han jugat a ACB.
0: Sí, sí.
3: Per tant, perquè si haguessin sigut 10 jugadors que dius, mira, i alguns ja tenen passat a CB,
2: sí,
3: o tenen passat amb el Manresa alguna, sí, altra etapa, doncs ja coneixes el
2: sí,
3: que
2: sí,
3: és
2: sí,
3: la història.
2: Sí.
0: Doncs vinga, acaba ja aquí sense, això sí, sense les dancers. Avui no les tenim, però estem pensant en elles. La School of Dance!
1: La School of Dance, on neixen les nostres dancers.
0: Al carrer de les Tines, 22, de Sant Fruitós de Bages. Com diem, amb professors de talla mundial. Han estat per Rosalía, per Lola Índigo, per Bad Gyal. Es reprendrà ja el partit, el darrer quart, amb pilota pel conjunt a la mà, amb un servei de banda expert.
1: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: 82-69, més 13. Quizan Nas, mira, roba la pilota, li han pispat la pilota a Smith, perfectament Rafa Villar cap a Minchev, que no anota, però abans hi ha hagut una falta personal, quan Rafa Villar li ha passat cap a Minchev, ha rebut falta personal claríssima.
2: I Diego Campo demana que revisi.
0: Clar, és sí, que... sí, és que aquesta seria flagrant.
3: Per mi és flagrant, sí, sí.
0: És falta flagrant, és probable que...
3: Perquè ja no tenia control de la pilota, per mi...
0: Ja l'havia passat.
3: Sí, sí, per mi és flagrant. El que passa que el jugador no sé si es pot, en aquesta situació no sé si es pot frenar, que aquesta,
0: ara veurem,
3: que aquesta és l'altra.
0: Veurem la repetició de si tenia la possibilitat o no. Veiem ara com Rafa Villar a mi em dona la sensació que no té intenció de
2: jugar la pilota, el jugador,
0: sí,
2: de l'Ulm. Pot ser,
0: li clava un...
2: Una garrotada?
0: Un cop.
2: Sí, un cop. Jo,
0: em dóna la sensació, sí, sí, sí. Pel motiu que sigui, però per mi això... Digue-li flagrant, digue-li antiesportiva, digue-li com
3: sí, sí,
0: vulguis,
3: sí, sí,
0: però
3: sí,
0: per mi és clara.
3: Per mi és flagrant, i ara que acabo de veure que m'han ampliat la imatge, es veu clarament com sap que ja ha passat i li posa l'esquena...
0: Per mi és flagrant i antiesportiva. Per mi és això.
2: Sí, bueno, els àrbitres ho estan revisant bé, s'ho estan mirant bastant, però sí, sí, és això, com diem, Rafa
0: Villar... Espera't als àrbitres europeus de l'Eurocup,
2: sí,
0: que a vegades...
2: Mira, ja
0: però
2: decidit,
0: jo entenc que sí.
2: Ja
0: entenc que...
2: Falta normal.
0: Falta normal, carai.
2: Però...
0: Mai ens deixaran de sorprendre els àrbitres de la... de l'Eurocup.
2: Nega amb el cap, irònicament, Diego Campo.
3: Però qui és aquest, sí, sí, àrbitre? Ho aniré a mirar.
2: Mira, i fa un gest també al Campo amb la mà de... Bé,
0: és igual, sí. Serveix a Timmy Allen amb un servei de banda expert.
1: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Rafa Villar, Villar botant la pilota. Villar la deixa per Timmy. Timmy per Villar. Se'n va cap a la banda. Es desmarca Notei, que la rep. Notei aprofitant el bloqueig, no, del Minchev. La passa Tamba, més a la banda per Timmy Allen. La rebia Minchev, però ha rebut falta personal.
2: De Devin Schmidt, serà la segona d'aquest...
0: Segona falta del...
2: Sí, d'aquest dorsal.
0: I d'aquest darrer quart del...
2: De l'Ulm.
0: Sí, sí, del major Ratio Farm 1. Serveix ja de fons Rafa Villar. Villar cap a Timmy Allen. per Minchev, Minchev cap a Villar, marcat per Schmidt, Villar canvi de velocitat, però la passada dolenta, contraatac del conjunt a la mà, anota dos punts més i es posa a 11, 82 a 71, vinga va, som-hi Kitsana, som-hi Resa, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Notei, Notei, se la pica de 3, falla Notei, el rebot per Minchev, Minchev l'obre per Allen, Allen espera ara el bloqueig de, Notei, de Minchev, Allen vol penetrar, Allen fa una finta, no anota i a més els àrbitres diuen que la pilota, l'últim en tocar, perquè ha sortit per línia de fons, l'últim en tocar ha estat Timmy Allen.
2: I Allen feia el gest cap a Diego Campo demanant-li
0: que revisés,
2: però clar, una jugada així no...
0: No es pot revisar.
3: No, i a més ha perdut ja el challenge.
0: No li queden challenge.
3: Em sembla que no.
0: Doncs vinga, pilota que tenia a Tamna.
3: Em sembla que a l'Eurocup només n'hi ha un.
0: Només tens un challenge a l'Eurocup?
3: I l'ha perdut.
0: Doncs vinga, a Tamna seguirà...
3: A la primera part.
0: Servirà de banda... Davant té Rafa Villar, es desmarca Schmidt, que és qui la rep, volia llançar ràpid, però ha intentat a punt de pispar-li Notei, però Schmidt la passa cap a Watson, que falla sota cistella. Per sort, pels nostres interessos, la treia Rafa Villar. Per allà... Ui, home, a veure, ara ha rebut una falta Rafa Villar de Coroma.
2: Home, clara, eh?
0: Claríssima, per favor.
2: O ha anat a fer-la o s'ha equivocat perquè ha anat a robar d'una manera molt, molt agressiva.
0: Doncs vinga. Serveix ja Villar altre cop cap a Minchev, la bota Minchev, espera que arribi Notei, rep Notei, Notei, ens queden 9 segons, a la pica de 3 Notei, queda curt, fa aigua Notei i pilota pel conjunt a la mà. I tampoc macarrons se poden menjar, eh? El malalt no pot menjar ni macarrons, no estem massa fins, mentalment, dic. No, se'ns veu fluixets, en moments en flaixos, com has dit abans. Ara la té Minchev, Minchev a dintre la pintura, fa un ganxet, falla Minchev, el rebot és per Schmidt.
3: Rectifico, en tenen
0: dos.
3: Sí.
0: Ja, quina bona jugada, la passada cap a Aliup, cap a Xitu, que es maixa la trenca i posa el 82 a 73. Més nou, Kitsana es Manresa, quan havíem arribat a guanyar de 22, Diego Campos no li està agradant el que està veient, demana temps mort, per tant, anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
3: Ja no hem acabat bé el tercer quart, no hem començat bé a...
2: No.
0: Per això que... Som com una muntanya russa, bueno, més o menys sí. Hem d'anar més o menys que sigui una cosa més plana. Escolta, sí. Veiem millores, però no són normals que no hi hagi més millores, que sí. És normal, sí. Que després de la bufetada de fa 3 dies ara no començarem a jugar esplèndidament bé.
2: No,
0: jo crec que va afectar molt l'hòstia de dissabte,
2: sí,
0: davant del Breogán.
2: I avui tens l'avantatge que la renda que havies aconseguit fins a mitjans del tercer quart et permet encara, doncs, amb aquesta estrabada de l'UM, doncs, encara guanyar de 9 punts, no? Perquè el marcador em sembla que a finals del tercer quart hi ha hagut un moment que era de 80 a 59.
0: Sí,
2: ara estem
0: sí,
2: amb
0: sí,
2: 82
0: sí, sí.
2: a 73, és a dir, el Manresa potser en els últims 5 minuts ha notat
0: 14-2, sí,
2: fet,
0: correcte.
2: L'últim quart encara no ha notat l'equip de Diego Campo.
0: Sí, sí.
3: És aquests bloquejos mentals que...
0: Ja, però avui tenim, a més tenim la sort de que juguem contra un rival sí. assequible, sí. Però compte perquè després tenim el Madrid, tenim a Turquia amb el Başakşehir, i després anem a l'Unicaja, I a veure.
3: Anem pas a pas. Primer anem a guanyar aquest partit,
0: sí.
3: Que ara no està guanyat.
0: Primer hem de guanyar aquest partit, que guanyem de nou ara mateix i hem d'acabar de donar un impuls més. La té Bassas, la pilota ja està en joc. Bassas, marcat per Atamna. Bassas, la passa Timmy Allen. Corre a rebre la Noté, però no, li passa finalment a Bassas. Bassas demana que vingui Ongenda, però no ve. Passen la passa a Notei, Notei fa un canvi de ritme, entra fins la cuina, anota Notei, anota i posa el 84-73, més 11 a Kitsanàs, Mate Schmidt, Schmidt cap a Xitu, Xitu vol fer jugada individual, Xitu, Xitu, aquí s'ha empatxat de bimba Xitu, la recupera Ongenda, cap a Bassas.
3: Bé, Ferran frenant el,
0: dirigint,
3: el
0: dirigint,
3: joc i dirigint, que és el que li va faltar.
0: És el que s'ha de fer,
3: no,
0: també.
3: No diré la paraula màgica, però...
0: Vinga, Bassas, Bassas, ui, ui, Déu meu senyor, aquestes passades de Bassas. La passada Bassas que l'intercepta jugador del conjunt alemà, sort que l'hem tornat a robar. I finalment, allà està de Palomero, Ongenda per anotar, passada de Bassas. I posa el 86 a 73, més 13, Quizanàs Manresa, i ara qui demana temps mort és el conjunt alemà, per tant, anem a fer un altre descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
3: Sí, sí, perquè després del temps mort hem fet un parcial de 4-0.
0: Sí, sí, sí. Tenim... ui... ha caigut ara una part del sistema de càmera de televisió en una de la... ah, no, és una cadira que s'ha enredat amb cables.
2: Sí, amb... és que aquests operaris de càmera que de vegades van a gravar els temps morts i això, el cable, diguéssim, que porten connectat a la càmera, és, ens porten aquí una cablejada, que suposo que no està ben dit, però important, és, sí, molt, sí, llarg, i ara si en un se li ha quedat enredat amb una cadira, ja ha acabat caient la cadira.
0: Home, el Manresa, en aquests 3 minuts i 20 segons que portem, i 19 segons, no ha fet cap falta personal.
2: No.
0: Encara. I sembla que ens falti una mica, potser, de punys.
2: Sí, és que diria que està sent una segona part bastant estranya, perquè el Manresa, em sembla, ha sortit molt bé el tercer quart, ha aconseguit aquella màxima, no?, de la qual ja hem,
0: sí,
2: parlat,
0: sí, sí,
2: i llavors s'ha
3: destensat.
2: S'ha destensat, exacte, una miqueta, sí, sí, i l'Ulm, home, ho ha intentat aprofitar, però per sort, entre nosaltres, per sort és l'Ulm i no és el Madrid o l'Unicaja.
0: O el Breogán. Pilota en joc ja, pilota per a Tamna. Vinga, juguem amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. És el triple de Schmidt. Ui, un altre triple de Schmidt. Triple del conjunt alemà, Devin Schmidt, triple equívoc.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: La passada de Bassas cap a Ongenda. I Ongenda que ha rebut la falta personal de Schmidt, precisament.
2: El mateix Schmidt, sí.
0: 86 a 76, més 10.
3: És Notei, no, qui defensa Schmidt?
0: És que Notei no és la seva gran força, la defensa.
3: No, però...
0: se'n va Notei, precisament, entre Colenda. És un altre canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Agbo ha fallat, ha errat el llançament de 3, el rebot és per Schmidt, Schmidt se la pica de 3, ara falla, home.
2: Si entrava ja això.
0: Ara més faltava, faríem MVP a Schmidt. Pilota per Bassas, Bassas espera algun company, aquest és Allen, Allen altre cop per Bassas, Bassas cap a Allen, sembla que ara que ens crema una mica la pilota i la falta personal que ha rebut Bassas de Watson, pot ser?
2: No, de retalls.
0: De retall, va.
2: Vale.
0: La falta de retall és la segona.
3: I ha companys que s'ha pagat una mica, eh? Portava un 4 de 4 la primera,
0: sí,
3: part.
0: Sí, 4 de 4 portava, sí, sí.
3: I ha fallat els 3 següents.
0: Bueno,
2: és que ha començat que, també amb un nivell...
0: Sí, sí. És que no és normal ni una cosa ni l'altra. Una mica d'equilibri, ja, bo.
3: Si no, no estaria Manresa.
0: Si no estaria Manresa, evidentment. Sí, sí. Bassas, anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Vinga, va, Bassas, el segon. Falla, Bassas. El rebot ja per Retai, que la deixa per Atamna. Atamna per Schmidt. Schmidt molt marcat a sobre ara, ara, per Colenda, que és com s'ha de marcar Schmidt. Ara. Veus, a Schmidt se li bloquegen els cables si està tan ben marcat, i l'ha passat a ningú. Es recupera Bassas. Bassas, cap. Ui, passada de Bassas.
2: Buscava la porta enrere de Timmy Allen, ha tocat amb el peu un jugador de Ulm, per tant, continua sent pilota pel Manresa.
0: Pilota pel Manresa. Quan Agbo se'n va a la banqueta, segueixen les rotacions del conjunt manresà, entra ja Rafa Villar, És un altre canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Finalment se'n va Schmidt, també a les files del conjunt alemà. Ha entrat a Heckel. Serveix Bassas. Bassas a passada cap a Allen. Allen comença a votar, es vol desfer del seu marcador, però finalment la passa a Bassas. Bassas no s'atreveix a llançar, fa una finta, penetra Bassas, llança una safateta, anota Bassas. 89-76, més 13 Kitsenàs. Neteja Coroma, cap a Heckel. Heckel la passa pel triple, que falla a Tamna. I en la recuperació de pilota, Rafa Villar ha rebut falta personal.
3: I ja tenia entre cella i cella passar-la a l'altra banda, perquè Rafa Villar és un dels jugadors que més interioritzat, jo diria, que té el joc que vol jugar Manresa.
0: Doncs vinga, els tirs lliures, viatges amb Massaners, viatges de confiança per Rafa Villar. El primer fora. Rafa, assegurem el tir, home, Rafa, assegurem el tir.
1: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Hem d'assegurar més, amb assegurances Piñero, evidentment. Segon intent per Rafa Villar. Viatges Massaners, viatges de confiança. Falla, però el rebot és per Ongenda. Ui, cap a Bassas, que hi posa molta voluntat avui, però està arran més del compte. La pilota és per l'estrella d'avui del conjunt de la mà, Ratai, que rep la falta personal.
2: De Timmy Allen, segona del nord-americà.
0: Que només veient, no sé si és per la gana que tinc, però veient les seves sabatilles, em sembla que són dues panteres rosses anant per la pista.
2: Sí, un cul de salmó.
0: I se m'està, estic començant a salivar. Ja, l'Aleix aprofita per veure una mica. I servirà de fons ja el conjunt alemà. Radio Farm, neteja Watson, davant a Rafa Villar. Watson llança, mitja volta, falla, el rebot per Colenda. Colenda cap a Bassas. Vinga, va, som-hi Kitsenàs, som-hi Resa. Bassas cap a Allen. Allen es vol desfer de Heckel. No es pot desfer, que vol terra, però hi ha falta personal clara de Heckel.
3: La força bé. I vinga. Perquè l'ha vist que el tenia molt a sobre i ha dit anem a fer un pas d'avall i l'ha forçat.
0: Escolta, està molt bé, no es mou ningú, no marxa ningú.
2: No, això està bé, sí.
0: Això està bé, jo crec que la gent deu dir, escolta, ni que marxem tots al final tampoc trobarem tanta cua, perquè
2: no,
0: tampoc...
2: No, a veure, avui fora de la Lliga Catalana doncs serà la primera victòria, diguéssim, en les competicions així...
0: A casa, al Nou Congost, més... la primera victòria al Nou Congost, esperem.
2: Sí, exacte.
0: Timmy Allen, primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, nota Timmy. Tindrà encara una segona oportunitat.
3: Això sí, Timmy Allen, els dos partits, solvència, és de lo solvent que tenim, i ho ha demostrat.
0: Nota també el segon tir lliure. Timmy Allen, viatges Massaners, viatges de confiança, se'n va a la banqueta, entre Chibos o Agbo. És un altre canvi, Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, ja té la pilota Heckel. Heckel cap a l'intent triple, que falla Watson. La passada de Schmidt cap a Watson. Watson ha trepitjat línia de banda i per tant pilota pel Manresa, que guanya ja de 15 altre cop, 91-76. S'ha tornat a col·locar les coses, sí. Sense tampoc fer un gran joc,
2: Ha superat el Manresa el moment d'embestida forta.
0: Sí, sí. Pilota per Rafa Villar. Rafa l'han agafat, a Traoré, agafat per la samarreta de Chibuzo, no han vist res als àrbitres. Rafa Villar segueix votant, ens queden 9 segons. Pilota per Colenda, davant Schmidt. Colenda se'n vol anar de Schmidt. Llança Colenda, no anota, es queixa d'una possible falta, no han vist res als àrbitres. La té ja Ratai. La passa a la banda per Schmidt. Schmidt la passa cap a Brown, a Watson, que han fet unes passades molt estranyes a les últimes.
2: Sí, Schmidt ha intentat jugar-la ràpid i ha fet una passada com un toc de voleibol, no?
0: Sí, com un toc de voleibol.
2: I ha arribat molt bé Rafa Villar a l'ajuda de banda d'Ivy Watson, ha ficat la mà i la pilota que servirà de banda a Ulm.
0: Doncs serveix de banda Ivy Watson, es desmarca Ratai, que li agrada molt tenir la pilota. Ratai davant té Agbo, Ratai se'n vol anar d'Agbo, ja està sota l'aro, llança, falla Ratai, el rebot per Ongenda, Ongenda cap a Notei, Notei la deixa per Rafa, Rafa Villar, darrers 3 minuts i mig, Rafa la passa a la banda per Agbo, bona finta, la deixa per Rafa, ens queden 8 segons, Rafa marca jugada, Rafa cap a Ongenda, mitja volta d'Ongenda, joc de cames d'Ongenda, falla Ongenda, l'últim en tocar per sort ha estat Traoré.
3: Ha de ser més dur aquí Ongenda.
2: Sí, però també Rafa Villar s'havia quedat emparellat amb Traoré abans de jugar amb Ongenda.
3: El pot trencar.
2: El pot buscar, atacar-lo, almenys ni que sigui treure-li la falta o buscar alguna cosa, generar alguna cosa des de l'1 contra 1.
0: Doncs vinga, entra Basses, altra vegada, se'n va Rafa Villar, un altre canvi a rètols porquet i Basses precisament servirà de fons. Basses serveix, veurem a qui li passa a Basses, la deixa així per Gibuso Agbo, que per Notei, Notei per Agbo, fa una finta, llança de 3 Agbo, falla Agbo, el rebot, el conjunt a la mà, ja la té Watson. Watson la deixa pel triple, ara sí, triple de Ratai, triple, no, perdó, de Sims, triple equívoc.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 91-79, més 12, Kitsanàs Manresa, la té Notei, Notei se li fa de nit, la deixa cap a Basses, a la pica de 3 Basses, falla Basses, es quedaven 3 segons. Estem una mica apàtics ara ja en atac. Sambara intentava rebentar-la així, tu no l'ha rebentat, però sí que ha notat, posant el 91-81, més 10, a 2-26, i Diego Campo que demana temps mort, perquè sí però no, sí però no. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Sí, sí, hem jugat millor que el dia del Breogán, però tampoc us penseu, estimades i estimats oients, hi ha molt a millorar, moltíssim. I com diria l'Aleix, estem en construcció.
3: Sí.
0: Que és realment com estem.
3: Que és el que toca després d'haver fitxat 10 cares noves.
0: Clar.
3: El tema és que dintre la construcció i dintre que hi ha pujades i baixades no hi ha solidesa, però diguéssim que el ciment avui, el ciment avui l'has...
0: S'enganxa més, es solidifica més.
3: L'has enganxat més.
0: Ja.
3: I s'han vist coses que amb més constància, amb més entrenament, s'ha compartit més la bola. Avui no hi ha hagut una dependència d'Allen. Per què? Perquè s'ha atacat millor.
0: No hi ha hagut dependència d'Allen, i tot i així Allen ha fet 24 punts, eh?
3: No, sí, Allen va lo seu, però hem vist un Notei més consistent dintre de la consistència de l'equip, i dintre que ell porta 9 mesos parat, que això ho hem de remarcar.
0: Sí, evidentment.
3: I ja serà l'última vegada que ho diré. El dissabte,
0: sí,
3: va fer 4 punts a la primera part, i la resta de punts, els 10 punts finals que va fer, els va fer en 3 minuts. Avui han estat més repartits, ha jugat més...
0: Sí, i tant. Res a veure els punts que ha fet avui, com els ha fet, que no com els va fer l'altre dia.
3: Wow.
0: Pilota i en joc, 91-81. Per cert, el Manresa porta només 29 punts a la segona part, amb 18 minuts de joc. Basses a l'interior per Gibuso Agbo, falla Agbo, però la xorra que hem tingut aquí, perquè s'ha notat ell mateix, Xitu, entre Xitu i una mica Agbo, doncs vinga, posa el 93-81, no? O no ha volgut això? Aleix.
3: L'Eduard Font ho ha cantat i sí, sí,
0: ah,
3: gol, sí.
0: Vale, ha perdut la pilota ara Watson. La recupera Timmy Allen. Allen que rep un cop de Sims, no xiulen res els àrbitres, anota Timmy Allen que crida amb ràbia. Anota Timmy Allen, posa el 95-81 i ara és l'entrenador la mà que demana temps mort a 1:41 per arribar al final del partit. Anem a fer un altre descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: La veritat és que el temps mort, no aquest, sinó l'anterior, ha estat el punt de partida, Marc, de alguna part de l'afició del Manresa que ja ha decidit doncs que ja havia vist prou i ja se'n va cap a casa sabent que la victòria estava bastant, bastant encarrilada.
5: Sí, exacte, ara ja sí, queda només 1:41 per acabar el partit, el Manresa guanya de 14, ara com dius sí que ja comencem a veure doncs, gent desfilar cap a fora, t'he de dir que és bastant poca, la veritat, la gran majoria del públic continua asseguda als seus seients, i bé, doncs avui em sembla que l'afició podrà marxar contenta, no?, per l'actuació, per la cara que ha mostrat avui el Manresa.
0: Jo no sóc tan positiu, la veritat és que a mi el Manresa m'ha semblat que encara està molt tou, molt tendre i que compta perquè ara tenim moltes pedres de toc. Tenim que visitar, hem de visitar Madrid. S'ha de ser una mica més consistent, perquè estic veient un equip mentalment bastant fràgil, trobo jo, de que trobo l'equip fràgil. Aquesta segona part, perdona Aleix, sí, aquesta segona part ha estat bastant pobra,
3: sí,
0: de l'equip de Diego Campo.
3: Les estadístiques
0: ho
3: demostren.
0: Ara la pilota ja està en joc, la té Smith, que llança de 3, apa, triple de Smith, un altre triple del jugador del 8 del Ratio Parm, triple equívoc.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 95-84, per sort la victòria està gairebé assegurada amb aquest més 11, manca de 1-10 pel final del partit. És Timmy Allen que llança a mitja distància, falla Timmy Allen, el rebot llarg finalment. Se l'ha quedat Bassas, però els àrbitres han assenyalat la falta personal de Rafa Villar. Perdoneu-me, però jo no l'he vist o no ho he vist així, però és la tercera falta personal de Rafa Villar. Servirà de banda Schmidt cap a Heckel. Vinga, juguem en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Heckel marcat per Bassas, que patina, cau al terra. Heckel li passa cap a Ratai, que falla, però els àrbitres assenyalen falta personal de Chibuzo Agbo.
3: Com una catedral.
0: Sí, sí, falta... Agbo, quan les fa bé, perquè les vegi tothom. El que està baix de tot i el que està fins a la posició com estem nosaltres, Aleix.
3: Sí, sí, la veritat és que... I tampoc calia la posició la que estava...
0: No feia falta.
3: No calia fer aquella falta.
0: Darrer minut de partit, tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança... Ratai, Michael Ratai, un dels jugadors més destacats del conjunt alemà, que falla el primer tir lliure. Només que anoti un punt serà el màxim anotador, perquè ara està empatat a 14 punts juntament amb Sims, un dels altres destacats d'aquest Ratio Farm 1 d'avui, aquí al Nou Congost avui dimecres. Segon intent de Ratai, aquest sí, viatges Massaners, viatges de confiança, anota i posa el 95-85 i Ratai ja s'acomiada allà del partit, se'n va a la banqueta. És un altre canvi, Retos Porquet. Ara el Manresa perd la pilota, es queixa Allen de que ha rebut una empenta, probablement l'ha rebut, però es queixa molt Ocampo amb un dels àrbitres que està al seu costat. La recupera la pilota el conjunt a la mà. Són autènticament són els minuts de la basura, que s'obren completament ja amb un partit que li queden 49 segons i 9 dècimes. Servirà Schmidt de fons. Schmidt ara tindrà ja la pilota, marcat per Rafa Villar. Schmidt a l'interior. Apa, una altra falta personal ara de Timmy Allen.
3: I clar, regalem tirs lliures.
0: Cap a Sims, i Sims anirà a la línia, a la línia de tirs lliures. I vinga, tirs lliures.
5: I l'entrenador Josep Dalun, que demana falta flagrant al gest.
2: Sí, sí.
5: Els àrbitres que no li fan gaire cas.
0: Bueno, que demà...
5: El Fatges ara demana revisió.
0: Home, clar, que demani revisió, si tan clau té. Si tan clau té, que demani revisió. Ara es reuneixen a la tripleta arbitral. 49 segons i 8 dècimes. Se'n van tots els jugadors a escoltar les indicacions del seu entrenador, tant els de Quitzenàs com el de l'equip a la mà, del Ratio Farm. I vinga, anem a revisar ara si és una falta flagrant o no. A 49 segons i 8 dècimes. Amb el resultat de 95 a 85. Més 10 per Quitzenàs Manresa. Amb un partit que després us oferirem també, el que serà la roda de premsa de Diego Campo. I potser, jo suposo, Marc, que després del partit potser podem tenir l'oportunitat de tenir algun protagonista.
5: Sí, sí, alguna tindrem. S'ha de dir que primer té la prioritat sempre l'Eurocup i els seus mitjans per parlar amb els protagonistes. És una mixta, segur que tindrem algun jugador, i abans doncs també intentarem tenir algun protagonista.
0: Sí, sobretot, no ens oblidem, a veure si podem tenir Aito García Reneses. Sobretot, que seria... estaria bé. Finalment els àrbitres decideixen que és falta, que no és falta flagrant, i veurem... A veure si podem ja acabar el partit a 49 segons i 8 dècimes. Tindran notis lliures perquè ara sí que entra en bonus el conjunt de Diego Campo, serveix Sims de fons. I vinga, ara no sé quin problema hi ha a la mesa de notació, que hi va un dels àrbitres. Els àrbitres, no sé si és un tema de marcador, Marc, no... saps si...
5: Sí, els àrbitres em sembla que hauran de mirar alguna cosa perquè agafa l'entrenador de l'Ulm els seus jugadors.
0: Ai, mare.
5: Està parlant ara un dels àrbitres amb Diego Campo i hi ha la gent aquí al Congost que es comença a posar nerviosa.
0: Bueno, perquè a veure, quina hora és? Són 11:15 de la nit.
3: El partit està...
0: A veure, no és que tingui un marcador apretat. Els àrbitres no sé què és el que s'estaven mirant. Guanya el Manresa de 10, 95 a 85. Som un dimecres.
3: Ja ha estat prou ràpid el partit.
0: Anem a finiquitar-ho ja, home. Anem a ser una mica més àgils. Ja no només el tema arbitral, sinó el tema de la mesa. I anem a finiquitar ja el partit. Que el Manresa, el més probable és que aconseguim la victòria.
3: Home, sí.
0: Sí, home, només faltaria que no. I per tant, trencarà aquesta mala ratxa de 3 partits consecutius entre Lliga i Eurocup perdent, guanyant aquest partit davant del Ratio Farm Ulm a la mà. Un partit que en breu ja us explicarem, us cantarem les estadístiques generals com també individuals, i on intentarem tenir protagonistes. Al final, el protagonista, l'entrenador de Quitzenàs Manresa, Diego Ocampo. Tot aquí, a Ràdio Manresa, 95.8 de la FM. A radiomanresa.cat, també a través dels vostres mòbils i tablets. Vinga, ara sí, sembla que es posarà en joc la pilota. Es posarà en joc amb servei de fons per Watson. Watson l'obre per Retall, els àrbitres assenyalen que ha trepitjat línia. Retall es resisteix a deixar la pilota. Aplaudeix Timmy Allen ara fa que aplaudeixi també el públic on estava Timmy Allen, de la grada del Congost. I finalment servirà Rafa Villar. Tot això no s'ha mogut el marcador, 49 segons encara.
3: 49.1.
0: Vinga. Ara, s'ha mogut.
6: Ja no ha perdut.
0: S'ha mogut una mica, ara ja ha perdut la pilota. És que aquí, això ja no s'aguanta per enlloc, Aleix. Això no s'aguanta, és infumable completament. Bassas ha perdut la pilota. Ara ja no està concentrant ningú. Bassas ha perdut la pilota i ara la té altre cop el conjunt a la mà. Pilota per Retai, que llança, anota, posant el 95 a 87, pressió tota la pista del conjunt alemà,

0: de Nutrasiva, un dels àrbitres.
1: Amb lo ràpid que havia estat el
0: partit. Sí, ara... jo crec que ha estat massa ràpid i com sempre s'ha d'intentar equilibrar.
1: Sí, el cupo de...
0: el prime de la tele, Aleix. El primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de Notei, el primer cap a dins, posant el 96-85. Tindrà encara una segona oportunitat. O 95-85. No, ha notat, o sigui, haurien de pujar els dos punts. Haurien de pujar els dos punts, no han pujat els dos punts.
1: Hauria de ser 97.
0: La mesa de notació...
1: 97-87, hauria de ser.
0: 97-87, correcte. També ha notat el conjunt a la mà. És, bé, una mica surrealista el que estem veient aquest final de partit al Congost. I ho sí, diu fins i tot l'Eduard Font. Diu l'Eduard Font que el resultat és 97-87. I vinga, va, acabem-ho. Pilota en joc, pilota per Schmidt. Schmidt davant té Rafa Villar, llança Schmidt, falla, el rebot per Timmy Allen. Timmy Allen rep una falta personal. Vinga, hem guanyat 10 segons, Aleix. Ara queden 28 segons i 3 dècimes. I Allen anirà a la línia de tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança.
1: 20 punts ja per Notei, 26 amb... no. Per Allen a falta d'aquests dos tirs lliures.
0: Sí, sí, està clar que seran els jugadors més determinants o fan pinta de ser els més determinants durant aquesta temporada 26-27. Es produeix algun altre canvi, se'n va finalment Retall, entre Xito, és un canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera...
3: Fem un descans amb Carles Torres.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: El primer tir lliure anota Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Posant el 98-87. Aleix, apunta-t'ho.
1: Sí, sí,
0: és que el marcador no va bé. No va bé el marcador. Algun problema han tingut a la taula de notació. Té una segona oportunitat. Allen anota. Viatges Massaners, viatges de confiança. I és que Allen és una bona assegurança de tir.
2: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: Jo encara trobo, Marc, que la gent aguanta molt aquest final de partit.
4: Sí, sí,
0: és impressionant.
4: Estan aguantant
0: estoicament.
4: A més, s'ha allargat molt.
0: Aquest tostón de final de partit que no hi ha manera de que arribi, Aleix?
1: Sí, sí.
0: Quants minuts portem de darrer quart amb aquest 98-85? A 87?
1: No, és
0: 98-87.
1: És 99, no hi ha?
0: 99?
1: Jo diria que sí.
0: Pot ser. Bé, que està guanyant el Manresa, que queden 28 segons i 3 dècimes.
1: Sí, sí, és 99-87.
0: 99-87.
1: La pàgina de l'Eurocup
0: sí que funciona.
1: És lenta.
0: Què passa, que va lenta?
1: Però sí que funciona i a falta dels dos tirs lliures d'Allen portàvem 97.
0: Però no ha fallat un tir lliure.
1: 97 punts.
0: Doncs no ha fallat un tir lliure. Per això dic 98-87.
1: Sí, sí.
0: Clar, per això.
1: Val, 98.
0: És 98-87.
1: 27 punts Allen i veurem si són els últims, perquè com que això...
0: Vinga, va, a veure, ara estan no reiniciant perquè encara veiem el marcador. Ara sí, ja que comença a marxar més gent,
1: ara no cal que reinicis el programa.
0: No cal que reinicis, ja portem el compte nosaltres i ja... Aleix, 98-87, no?
1: Activa el cronòmetre.
0: A veure, va, ara, apreta. Vinga, 28 segons i 3 dècimes. Que sapigueu que només queda un temps mort per demanar i seria de Diego Campo, que no crec que el demani, perquè jo crec que tothom ja té ganes ja de que acabi això. Està assegut Allen, estan els jugadors aturats, ja no fan ni exercicis d'escalfament. Què has de fer amb 28 segons, Aleix?
1: És que...
0: Minchev beu aigua,
1: sí,
0: o Campo parla amb Agbo. I mentrestant, doncs potser sí que han reiniciat, ara estan...
1: Els anys 90 són amb paper i boli, i...
0: Sí.
1: I para de comptar.
0: Passaven altres coses, els anys 90, també es trencaven més cistelles.

0: Sí, això
1: sí, hi havia altres coses. Mira, mira, home, clar, normal, la gent... Veiem alguns aficionats que diuen això, jo ja me'n vaig, marxen d'aquí, normal, tot aturat, i...
2: Sí, Josep, mentrestant, algun càntic aquí a la grada d'aquests que se'n van, de quin equip són?
1: També...
2: Sí, de manera irònica,
1: home,
2: perquè
1: sí,
2: jo entenc
1: sí, evidentment,
2: que fins i tot els mateixos de la grada entenen que aquest final de partit està sent...
1: Els mateixos de la grada, estic convençut que s'estan morint de ganes de marxar, però saben que si no sortirien a la foto. I s'aguanten també i s'esperen, perquè seguim amb el problema. Ara sí que reinicien, han reiniciat l'ordinador, Aleix, finalment s'ha complert. Mira, ara sí que apareix. Apareix el 99-87 entre aplaudiments del públic del Congost. I això vol dir que ja queda poc.
0: Veus com era 99? No era 98, era 99.
1: No havia errat un tir lliure el Timmy Allen?
0: No, ha anotat els dos.
1: Ha anotat els dos.
0: Ha anotat els dos, 28 punts per Timmy Allen.
1: Doncs vinga, 28 punts.
0: Li volia restar un punt a Timmy Allen.
1: Un punt a Timmy Allen.
0: Per favor.
1: L'altre dia vam dir que n'havia fet 30, no sé si realment n'havia fet 30. Ja li vam regalar dos.
0: Va 30 per partit quasi.
1: Sí, sí, Timmy Allen és que Timmy Allen és una assegurança de partit amb assegurances Piñero, però, o sigui, està arreglat, el tema del marcador, de moment sembla que està arreglat, però hi ha alguna cosa que no els acaba d'agradar. Hi ha l'entrenador
0: estan tocant cables i tot.
1: Sí, sí, però aquest és l'entrenador del conjunt, però, a veure, l'entrenador del conjunt a la mà
0: ha arreglat
1: o estava arreglant l'ordinador de la mesa de votació, per favor.
0: Ha dit, com a entrenador
1: en
0: no serveixo, vaig arreglar.
1: No, que he estudiat un curs d'ofimàtica, de hardware, i ha tocat alguna cosa que ara sí que ja funciona, sembla que ja es posarà la pilota en joc, sobretot no fem faltes personals,
0: no
1: és necessari. Baixa ja la pilota a Tamna a la banda per Watson, que entra fins la cuina. No deixen tocar no fan ni falta personal. Ells sí, ells a pressió tota la pista i la falta Allen. Vinga, han passat uns quants segons, però a veure, quan quedava l'eix? No quedaven 19 segons? No pot ser que tot aquest temps hagin passat 2 segons, queden 17 segons. Aleix, ara tens una missió. Mira't el marcador, la teva funció ara mateix, mira't el marcador i mira que es mogui el cronòmetre. Perquè no pot ser, no quedaven 19 segons. A veure, primer tir lliure que nota Allen, viatges Massaners, viatges de confiança.
0: 29.
1: 29 punts d'Allen, de moment no pugen, No pugen el marcador. Segon intent d'Allen, viatges Massaners, viatges de confiança. També anota Allen,
0: 30.
1: Tampoc pugen al marcador. Mira el segon, si van,
0: ara,
1: van.
0: Ara van.
1: El trip, ui, quina xapa que s'ha menjat ara Sims de J.D. Notay, que torna a tenir la pilota al conjunt a la mà amb un triple que fallen. Vinga, va, que queden 3 segons. 3 segons i 2 dècimes per acabar el partit. La pilota s'ha anat per línia de fons.
0: El que no va és el marcador de punts,
1: El marcador de punts no.
0: Són 100 punts.
1: 101, no? I ara Bassas llança, falla Bassas, però acaba d'aquesta manera estranya, estranyíssima, dels partits més estranys, dels finals més estranys que hem viscut aquí al bàsquet a Ràdio Manresa, amb victòria de Kids Anas Manresa, 101-89,
0: sí,
1: davant del Ràdio Farmunt d'Alemanya. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
1: Ara s'estan saludant un i altre equip, els jugadors d'un i altre equip, els jugadors finalment de Kids Anas Manresa, que es posaran al centre de la pista en un partit que no sé, a veure, Marc, si podrem arribar a tenir algun protagonista de Rasquillón.
2: Sí, després, mira, ara escoltem la pinya primer dels jugadors del Manresa. I no celebrant, celebrant amb cares alegres els jugadors ara que aplaudeixen a l'afició, els agraeixen, jo crec sobretot que els que s'han quedat fins a la final, cares bastant molt diferents, ja tenen les que hi havia dissabte, i no és per menys, perquè aquesta primera victòria aquí al Nou Congost, em sembla que els jugadors en tenien moltes ganes.
1: Doncs sí, sí, tenien ganes d'aconseguir la primera victòria, sigui de la manera que sigui. Veiem a Oriola abraçat a Rafa Villar, abraçant-se també amb Basses. Tenim també per allà altres jugadors que no han estat en el roster, però que la veritat ja tocava aconseguir la primera victòria a l'eix. Ens hagués agradat ja haver guanyat davant del Breogán. Ha estat avui la primera. Que vagi millorant l'equip, mica en mica.
0: Sí, sí, sí, sí. L'equip, dintre de que no és sòlid, ha mostrat una cara reconeixible. Ha tingut pujades i baixades, però ha mostrat una cara reconeixible, sobretot compartint la pilota. Avui no hem jugat el que comentava el Campo de joc massa individual, no? Hem compartit la pilota i hem jugat bé. És veritat que hi han hagut baixades, no? Recordo la baixada del final del tercer quart, inici de l'últim, que el Campo ho ha hagut de parar. Després hem tornat a pujar després de la parada. Però bé, això és un equip en construcció, això és competir, i avui ens ha donat per guanyar. Un altre dia amb un altre rival potser el que hem fet avui no ens dona per guanyar, però avui ens dona per guanyar, i avui hem d'estar contents dintre de que hem d'entendre que és un període de construcció.
1: És un període de construcció. A mi, ja ho sabeu, ho he anat dient durant la transmi, m'ha semblat un partit correcte en la primera part del Manresa i fluixet de la segona part. A mi el Manresa de la segona part l'he trobat bastant pollo sin cabeza.
0: De fet, la segona part la perds, eh?
1: Sí, sí, la segona part el Manresa ha anotat 39 punts, el Ratio Farmum ha anotat 44 punts. Sí que les dues primeres parts han estat correctes, tot i que també estàvem amb un rival que donava moltes facilitats defensives. Per tant, és això, no cal que diguem ara, hosti, ja estem recuperats, ja anirà tot bé. No és així, és un equip que necessita encara una mica més de rodatge, de trobar-se ell mateix, de guanyar confiança, i per guanyar aquesta confiança era important, per això, la victòria d'avui.
0: Clar, les victòries el que et donen és confiança amb la feina que fas setmana a setmana, perquè tu dilluns, no dilluns, no, demà, que ja no sé ni quin dia...
1: Dijous, demà serà dijous.
0: Demà dijous, aniran a entrenar, els ensenyaran el vídeo i li dirà: la primera part és el camí que volem seguir, aquesta és la defensa que volem fer, perquè... Avui s'ha mostrat aquesta defensa. Llavors, a partir d'entrenament, a partir de que vagin venint aquestes victòries i aquest primer pas, és una primera pedra per seguir confiant en el que s'està fent. Perquè si tu pots entrenar molt, però si vas sumant derrotes, al final el missatge perd. Va perdent.
1: Per significar, per sentit, i la confiança falla moltíssim i comença a fallar tot. Mira, ara està l'equip farà el toc viking, els jugadors faran el toc viking juntament amb els aficionats de la grada d'animació, que s'han quedat encara per fer aquest toc viking, que està amb el tambor, crec que és a Pierre Oriola, m'està tapant la cistella, però jo entenc
2: sí,
1: que...
2: Sí, és Oriola, Pierre, és Oriola.
1: No? És Oriola, Marc, gràcies. És que ja no et veia, Marc. Si no, ja t'ho hagués demanat a tu directament, a Pierre Oriola, que ha sonat el tambor de la grada d'animació. Amb aquest resultat de Quintanars Manresa, 101, Ràdio Farmul, 89, anem a repassar el que són les estadístiques generals a l'eix.
0: Doncs les estadístiques generals diu que el Manresa ha fet un 25 de 43 en tirs de dos, un 58%. És baix. És baix, un 58, encara segueix sent baix. Però avui hem fet un 10 de 24 en triples, un 41%, que
1: bé,
0: és un bon, percentatge. Per sobre del 40 sempre sol dir que és un bon percentatge. Miro de tir lliure.
2: Perdona que talli, Aleix, que estem amb JD Notay. Well, JD, first win of the season here at Congos. How bad did you guys need this?
4: I want to thank God first. But yeah, man, we needed it. Just we worked too hard to just come and just play the way we did last game. So we wanted to do it for ourselves and for the people here that came to support us.
2: And how strange was the end of this game? What happened with,
4: I mean, it was strange in Pauk, so I guess it happened again. So we kind of get used to it now.
2: Now you have some tough games ahead. You have Madrid, then you go to Turkey, to Bahçeşehir here, then Unicaja here. The schedule doesn't stop. Tough games are coming always. How do you face this as a team?
4: Just come in here and start here. When we're here by ourselves practicing, that's when it starts. So we just going to keep playing hard, practicing hard, and just keep getting ready for those games.
2: And personally for you, how's the start of the season going physically and mentally?
4: It's getting better. That's all I can say. Getting better.
2: Thank you. Appreciate it, JD. Doncs molt ràpid amb JD Notay, li preguntàvem primer pel partit, li dèiem que quan necessitaven aquesta victòria més aviat i diu doncs que sí que la necessitaven, que més d'aconseguir-la aquí a casa doncs que és molt bo per l'equip, que és pel que treballen. Llavors també li demanàvem per aquest final de partit, no, que si nosaltres dèiem que és molt raro, que com de raro ha estat per ells també viure-ho des de pista, i deia que ja va ser estrany la setmana passada a Salònica i que aquesta setmana doncs ho ha tornat a ser, que a veure si serà doncs un costum o què passa. I llavors també doncs li preguntàvem pel calendari que ve, no? Que això no para, que ara ve Madrid, va exigir Unicaja, diu que el que han de fer és treballar, doncs continuar millorant les coses que fan bé i que evidentment el calendari és molt difícil però que tampoc es poden queixar. I finalment li preguntàvem pel seu estat físic, com està ell amb aquest inici de temporada mentalment, i diu que doncs que va una mica sobre la marxa, no? Que diríem, que va fent, que es va trobant millor, i tot el que sigui bo per JD Notay evidentment serà bo pel Manresa.
1: Ja miraràs a veure si tindrem algun protagonista a la zona mixta o no. Jo entenc que probablement puguem tenir.
2: Sí, a zona mixta tindrem jugadors.
1: Tindrem algun protagonista. Perfecte, Marc, gràcies. Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Retos Porquet, la millor manera de fer-te veure, assegurances Pinheiro, assegurem el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Aleix,
0: estàvem
1: parlant de les estadístiques globals, sí. Els triples, que
0: 41%, seguim amb els tirs lliures, 21 de 28, un 75, bé, millorable, però bé, 37 rebots, i una cosa que hem de millorar, Josep, avui 18 pèrdues.
1: Sí, hem perdut moltes pilotes.
0: 18 pilotes perdudes, 127 de valoració global de l'equip. Ha estat un partit per agafar confiança. No ha estat el millor partit que hem vist de bàsquet.
1: I que hem vist d'aquesta temporada de Quitzanàs Manresa. No ha estat el millor partit.
0: Jo et diria que el millor partit encara segueix sent Salònica. Però bé, era important aixecar-se després del cop. I l'equip s'ha aixecat, ha tingut moments que ha baixat, però s'ha aixecat, i com deia Pierre Oriola l'altre dia, l'equip té molt pólvora ofensiva, perquè ha tornat a fer 100 punts. Avui hem reduït una mica la defensa, no hem arribat a rebre 90 punts, però hem de seguir treballant en aquest aspecte i en tots els aspectes en general. Però és una bona primera passa perquè l'staff pugui treballar.
1: En quant a anotació, torna a ser MVP del partit, en quant a punts, Timmy Allen és el jugador GST Plus. Timmy Allen amb 30 punts, els mateixos que va fer el passat dissabte davant del Rio Breogán. El segueix amb 20 puntets J.D. Notay, també destinat a ser cridat a ser un dels jugadors amb més aportació en quant a punts de l'equip, juntament amb Timmy Allen.
0: Sí, i amb, pel que fa a J.D., que necessita una evolució, l'equip necessita una evolució, però ell és una evolució a part, perquè estem parlant d'un jugador que porta 9 mesos parat. Avui se l'ha vist més constant amb les coses que feia, ja ho ha comentat amb el Marc, que cada cop se sentia millor, no? I avui se l'ha vist més constant. És veritat que és un, però són 20 punts que van cap al serró de la confiança i va agafant rodatge JD, que per això es tracta.
1: Jugadors que podem esperar doncs una miqueta més i més doncs amb les baixes que tenim encara de Pierre Oriola, per exemple. Jordan Minchev, partit discret del búlgar de Quintanas Manresa, amb tan sols 3 puntets, 1 de 6 amb tirs de 2, 0 de 1 amb triples, 1 de 2 amb tirs lliures, 4 rebots, això sí, 4 rebots ofensius, tots ells, però acaba finalment amb un 4 de valoració.
0: Sí, no se sent còmode el 5. De
1: sí,
0: moment.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De moment no se sent còmode.
1: Sí, sí, juga en una posició que no és la que li pertoca,
0: que
1: realment.
0: Que no és la que li pertoca, però jo crec que veurem un altre Minchev amb Oriola i Onguent de pista quan ell n'hagi de fer de 5, perquè ell ha demostrat una solidesa que estic segur que no l'ha perdut, però l'ha demostrat el 4 sempre. Llavors és normal que sobretot aquest inici de temporada, quan tu li demanes a un jugador que faci doble posició, és més difícil que potser a mitjans de temporada o al final, no? Quan ja tingui els rols més apamats, sobretot perquè ell jugava de 5 o de fals 5 a la Lliga Alemana, però no és el mateix rol que et demana Diego Campos. És que és molt difícil la posició de 5 pel rol que demana Ocampo, i més si no és un 5. Per tant, a Minchev el poso en quarantena. És un partit regular, però el poso en quarantena.
1: Un jugador que ha tingut també una actuació destacada amb dobles dígits de valoració és Chibuzo Agbo, amb 14 puntets per Agbo. Ha començat impressionant amb 4 de 4 amb triples, després ha anat baixant, ha fet un 0 de 3, ha capturat 3 rebots, ha acabat amb 11 de valoració. La mateixa valoració que Pablo Tamba, que en els seus 15 minuts a pista ha anotat 7 punts, ha capturat 3 rebots, ha donat una assistència, ha robat 2 pilotes, ha acabat també amb aquest 11 de valoració. El pivot pur, l'únic que tenim en aquests moments, Nico Ngenda, doncs ha acabat amb bons números. 11 punts per Ngenda, 9 rebots, 18 de valoració. Realment Ngenda és el tercer jugador més ben valorat del conjunt de Diego Campo. I altres jugadors que també estan amb dobles dígits de valoració, de tots aquests que hem anat parlant, doncs podem trobar a Rafa Villar amb 2 puntets, 4 rebots, tots ells defensius, i 13 de valoració, i també fins i tot en Ferran Bassas, que ha aconseguit 5 punts, 2 rebots, 8 assistències i un 10 de valoració.
0: Sí, i m'agrada, i destacaré a Pablo Tamba i a Rafa, perquè són jugadors que a la vista de l'aficionat diria, bueno, segurament ha fet un partit discret, però veus les estadístiques i dius no ha fet un partit discret, ha fet un partit bo dintre del seu rol, i això també es fuma, això també suma, i diem de...
2: Perdona que et talli, Aleix.
0: Sí, Marc, endavant.
2: que tenim protagonistes de zona mixta, tenim el Rafa Villar. Bueno, Rafa, primera victòria aquí a casa al Congost, com us sentiu com a equip? La necessitàveu?
5: Sí, sens dubte que volíem la victòria, crec que l'hem treballat moltíssim i ens la mereixíem, no?
2: Explica'ns una mica com ha estat aquest final de partit, una mica estrany, no? El que ha passat amb el marcador, per sort el partit ja estava finiquitat, però...
5: Sí, no m'he enterat molt bé, però crec que hi havia... ells demanaven dos punts que crec que no havien sumat o al revés, no sé com ha anat molt bé, però bueno, sempre ens passa alguna cosa, no? Sembla a l'Eurocup.
2: I una mica com has vist l'equip en defensa, sobretot, que és el s'havia parlat molt després del partit de dissabte, d'intensitat, de defensa, del balanç defensiu, no sé com has pogut veure tu des de dins, si hi ha hagut una millora?
5: Crec que sí, crec que hem millorat en molts aspectes del joc, sobretot en defensa, no? Que era el que calia millorar i així ha sigut i bueno, hem tingut algun moment, no? També que hem estat una mica... pitjors, però hem controlat bé el partit i hem aconseguit la victòria, que era el que volia.
6: Aconseguir la victòria us relaxa de cara a aquests propers partits?
5: Bueno, al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguint creixent com a equip i guanyar més, que d'això es tracta.
7: Avui heu estat més consistent que altres dies?
5: Que sí, crec que sobretot hem mantingut el partit, no? Durant molta estona hem jugat al nostre ritme, no? Crec que hem fet un pas endavant en moltíssimes coses i bueno, crec que hem tingut un petit batxer, no? Al final del partit que ens han canviat la defensa i no hem sabut potser atacar-ho, però crec que en línies generals hem estat bastant bé i contents per la victòria.
6: I ara pensar en Madrid, un dels equips potents de la Lliga, com ho afronteu?
5: Amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que sigui el que sigui.
2: Gràcies, Rafa. Doncs acaba aquí la compareixença de Rafa Villar i ara en un moment podrem tenir, em sembla, Chibuzo Agbo, que està acabant d'atendre uns companys. Sí, mira, ja el tenim.
1: Perfecte.
2: Aquí a ràpid a Chibuzo. Sí. Well, Chibuzo, first win for you here, guys, at home, first win of the season also. How does it feel?
8: It feels good. I felt like the group, we just had an urgency of needing to get this one tonight. And I feel like you could see it. We're playing with energy and playing really hard out there. So it was good.
2: I'm going to translate now real quick. Diu que la victòria doncs, se sent molt bé, que com a equip s'han trobat bé i que doncs, guanyar aquest primer partit els se senta molt bé, en definitiva. You were hot tonight starting. I think it was 3 threes in the first quarter. Did it help you, you know, to get more easily on the game, you know, to focus more?
8: Oh, yeah, for sure. I mean, you know, my guards were finding me early. You know, I was scoring off assists every time, you know. So, I mean, they were just finding me and just hitting open shots and shooting with confidence is my big thing. So, they were open, I shot them with confidence, and they went in tonight. So, it felt good.
2: Li preguntàvem per l'inici del partit aquells tres triples, diu que els seus companys l'han sabut trobar fàcilment, que ha començat bé i que al final la seva feina és ser capaç de fer aquests tirs alliberats. Chibuzo, you have now a tough schedule ahead, you're playing Madrid in the weekend, next week you're going to Turkey, then Unicaja. How do you prepare for this as a team?
8: Just like tonight, we go ahead, we're going to get the game plan, but you know, during practice we're going to work on stuff we need to work on, you know, we still have a couple things that we probably definitely need to fix, but... You know, the same formula.
2: Appreciate it. Thank you.
8: Thank you, guys.
7: What's the more important, the victory, the winning, or the way to have win the match?
2: Li pregunten si ha estat més important la victòria o la manera de guanyar.
8: I mean, it's all about winning, right? You know what I mean? That's, you know, yeah, I'd say winning.
2: I diu que guanyar. Thank you, Chibuzo. I ràpidament l'última pregunta abans que preguntes al company, al Xavi Socarrats, que li havíem fet, bueno, li preguntàvem pel calendari, no? Per aquests partits que venen de Madrid, també Turquia, Unicaja, i diu que doncs, es preparen doncs, intentant corregir algunes coses que encara no funcionen del tot, que és el calendari i que tampoc es poden queixar, i això no? Doncs, que fins i tot el partit d'avui hi ha hagut algunes coses que no han acabat de funcionar i que és el que hauran de corregir de cara als propers partits.
1: Gràcies, Marc. Suposo, de moment no he vist que hagi sortit l'entrenador de la conjunt alemà, Ty Harrelson, a la sala de premsa, però bé, estiguem atents perquè potser es presenta ja en breu Diego Ocampo. Són ja, passen 5 minuts del punt de les 11 de la nit i evidentment que hi ha molt a millorar en aquest equip. Jo crec que també són conscients i han de ser conscients també els jugadors, perquè si no hi hagués molt a millorar, apaga i vàmonos, Aleix. Hi han d'haver millores. Juguessin més bé, també hi hauria coses a millorar.
0: A veure, estem què, a la jornada, estem a la jornada 2 d'Eurocup i hem jugat 4 partits en total oficials, sense comptar Lliga Catalana. Tots els equips aquestes alçades de temporada han de millorar molt. Tots. Et diguis Madrid, et diguis Barça, et diguis Unicaja, et diguis Baskonia, tots. Ara, les sensacions del partit passat eren dolentes. Avui hem vist un Manresa reconeixible que ha de millorar moltes coses, però reconeixible. El que no podíem perdre era la identitat, que es va perdre el partit passat. Avui hem recuperat la identitat, hem jugat bé, s'han tirat triples quan s'han de tirar, s'ha compartit la pilota, 20 assistències per cert avui, que és una gran xifra.
2: Aleix, perdona, que arriba ja Diego Campo a sala de premsa.
1: Perfecte,
2: l'escoltarem.
9: First of all, I would like to congratulate our players because we react very well from the weekend. And second one, congratulate Ratiopan Ulm because they play a tough game. Yesterday they have a bad trip. They had to be aware it's not difficult to trip when you think that could be risky. And today they compete very well. They play very brave and they shoot very well in the second half and from the three-point line. About the game, we start very well, defending well, with a very good rhythm and scoring some three-pointers that were important for us because we got a lot of confidence from that. But the middle of the second quarter, they start defending stronger, denied the passing line and was difficult for us. But we got some fouls, we got some backdoors, were playing smart and this is important for us. In the second half, we lose a little bit our rhythm because we want to protect a little bit, and then we didn't pressure how we want because we prefer this protection, and we lose a little bit the rhythm. So we have to improve that. One thing is not pressure full court, but you can defend with good rhythm in the three-point line on the half court. So one thing that you have to keep working, and the same in offense. You are winning by 20, doesn't mean that you don't run. So for some moments we didn't run enough how we want, and against the switches, when they start playing switching pick and roll defense, we over dribble too much. In some situations we pass the ball well, we pass the ball inside, that's what we want to do. Basically we play game three quarters well, and this is our way that we start thinking and playing as a team 40 minutes, not 25 and not
10: 35. Si era important la victòria a nivell mental, a més d'intentar fer un bon joc.
9: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. Sí, no, nosaltres podem perdre en la Liga CB i podem perdre en el Breogán. jo estic emprenyat per perdre, estic emprenyat com a entrenador perquè no defensem com necessitem, i això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors, m'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la lliga. Així que la victòria sí, jo entenc la gent, entenc els jugadors, però per mi és més important seguir millorant, més que millorar, perquè els jugadors, suposo, no?, que tots són conscients de que saben negar una línia de passe, de que saben defensar el pick and roll. És l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
11: Creus que això, Diego, passa per millorar la concentració, que és un tema que l'altre dia parlaves, no?
9: Atenció, però en les petites coses, però petites coses són molt importants, però no perquè siguin petites, sinó perquè se repiten molt, se repiten 50 vegades, 50 transicions defensives tens que fer molt bé, 60 situacions que tu pots usar les faltes proactivament i bé, se repeteixen molt. I sí, la tensió sostenida, això s'entrena, és difícil de millorar, però s'entrena. I després hi ha altra cosa, que a vegades, clar, com tu no estàs concentrat, jo m'emprenyo i no fer res, i no és això. Tu tens un problema, o perds la tensió, o t'has despistat, i jo, que som conscient del que està passant, he d'ajudar-te. I perquè si no, l'entrenador, estic sol. Entrenador ha d'estar ajudat pels jugadors, i els jugadors han d'ajudar-se entre ells. Clar, és molt difícil al mateix nivell dir una cosa que no està molt bé vista, i crec que aquest tipus de comunicació, aquest tipus d'interacció, lo necessitem per a que els jugadors tots s'ajuden entre ells.
11: Sí, en directe per Ràdio Manresa, com has vist avui el joc col·lectiu de l'equip? No? L'altre dia deies que havíeu tingut trams en què potser havíeu pecat d'individualisme en atac, avui heu acabat amb 20 assistències, circulant potser millor la pilota. Quina és la teva sensació?
9: Hem millorat, però altra vegada en algun moment empezamos bota mi pelota, i eso no puede ser, la pelota és nostra, no? I no és, no vull dir que és egoisme això. Moltes vegades en el nostre cas, com jo lo entenc, és ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils. No, i és més fàcil passar la pilota i a poc a poc vas connectant. Clar, que primer és un tema d'entendiment, de comprensió, i després de que jugant, entens que és molt millor per tots. Però aquí el que és sagrat és que l'important no és l'estadística individual. Crec que aquest és el missatge que tots hem d'entendre. Els jugadors obtenen una millora individual jugant per a l'equip. Individualment es va bé en la vida, a molts, en la vida professional, perquè han ajudat a l'equip a ganar i juguen per a l'equip. Entonces va tu beneficio personal. I això vale per a qualsevol treball, per a qualsevol situació en la vida. Si tu treballes per als altres i ajudes als altres, al final tu sales sempre beneficio individualmente, pero si tú te quieres ayudar a ti mismo y salvar tu culo solo a ti mismo y hacerlo por ti mismo, pues eso no va bien.
11: A col·lació d'aquest últim tram de resposta que deies, suposo que això també de grups humans, i de si els grups humans entenen o no això que tu dius, perquè és un concepte que hi ha gent que pot entendre o assumir més o compartir més, i n'hi ha d'altres que menys. Detectes que el grup humà que tens està per a la borda d'això?
9: Sí, però tu pots entendre alguna cosa i després, quan estàs bajo pressió, te sale l'instint que tens, l'automatisme que tens. Quan jugues amb pressió, quan tens una situació de pressió, al final tu és el que fes. I aquest és el problema. Hay que treballar molt individualment, els jugadors deben, més que entendre, perquè s'entendre. Lo difícil és quan han problemes pensar en el benefici de l'equip. ese es el, y cuando hay, cuando existe la presión y hay que trabajar mucho, pero al trabajar, ese es el meu trabajo, no es la responsabilidad de altas, es el mío y solo mío.
10: Hoy hem vist a Timmy Allen agafant una mica aquesta responsabilitat de liderar l'equip, a més de les seves quantes anotacions i el seu extraordinari partit una vegada més. M'ha fet la sensació això, no?, que agafava l'equip, intentava explicar coses, s'està convertint en el líder.
9: Sí, poc a poc, està sent, crec que se sente millor, però també hi ha situacions que defensivament o passant la pilota jo crec que pot fer-ho millor. Jo destacaria més el Rafa. El Rafa, no cal mirar les estadístiques, però ha jugat impressionant. I no tot és tirar ni ficar punts. I ni parlar demasiat, que ell no parla demasiat, parla el just. Per mi és, el nostre equip és bàsic. Perquè defensa i se pega i se tira i reboteja i fa molts als demás. Jo tinc molta confiança en que millori, millori, té molta capacitat i crec que és un jugador del Quisanas Manresa.
11: I també diu una mica com estàs veient el Jordan Mitchell, que està havent de jugar a temps complet a una posició que a priori no és la seva, no? De pivot, com veus la seva evolució?
9: Bueno, passat moltes coses, des del canvi de posició, ara de 4, ara de 5, no, ara la selecció, ara una lesió, ara altra lesió, ara una altra lesió que parece que és greu. Després, gràcies, no és res, emocionalment necessita estabilitat i hem de pensar quan el Pierre se recupere i millorem altres jugadors, com ho fem. Clar, perquè nosaltres teníem el Marcis, i el Marcis, clar, juga de 4, de 5, com un rellotge, i és un crac, clar, però ha estat aquí 5 anys, i ha començat amb el Michael, a poc a poc, clar, després de 5 anys, i clar, da igual, juga de 4 o de 5, ara agafava aquesta, bueno, un valor segur. Jo crec que el Jordan pot fer algo així, aquest és el rol que pensem, però hi ha un procés. Hem de pensar si és millor en una posició, en altra, com combinar-les, i després necessita una estabilitat emocional. També jo conèixer millor per saber la tecla que tocar.
12: Sí, aquest mitja temporada s'està veient ja, doncs, que potser el focus ofensiu, el que veig, doncs, el Timi, el Notae, potser de l'Aquo. Esperes, doncs, un pas endavant d'altres jugadors?
9: Sí, espero, no, necessitem. Necessitem d'altres jugadors, aquests dos jugadors que defensen més. Els punts estan molt bé, però han de defensar més. I els altres han d'agafar confiança i assumir el seu rol, sobretot confiança en el que fan bé i fer-ho.
13: Sí.
9: Estem? Vinga, gràcies.
13: Doncs fins aquí la roda de premsa de Diego Campo en aquesta victòria de Quisanas Manresa davant de la Ràdio Farm 1-101-89, i us hem explicat aquesta primera victòria dels homes de Diego Campo a l'Eurocup gràcies a Equívoc, Albert Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Moltíssimes gràcies, Marc Rivera.
2: Com sempre, moltes gràcies a vosaltres. Molt bona nit.
13: Gràcies també a Aleix Cabré.
14: A vosaltres, bona nit.
13: Gràcies també a la Brigitte des d'estudi. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens retrobem el proper diumenge a les 12. Tenim partit a la pista del Reial Madrid. Reial Madrid, Quisanas Manresa. Mitja hora abans ja estarem en directe al set del bàsquet a Ràdio Manresa. El partit avui ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, bona nit.
3: Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
15: Salga de las trampas identitarias, hiperemocionalizadas, hiperpolarizadas.
16: Pero es que es imposible mañana un minuto de silencio.
15: Ya lo sé, si es que es una vergüenza la posición del Partido Popular,
16: es
15: de no ser capaz de...
16: Es imposible un minuto de silencio en el pleno de mañana.
15: Es desconectarte emocionalmente del país al que se supone que aspiras a gobernar dentro de 50 y tantos días en las siguientes elecciones generales. En fin, en tenis se llama error no forzado, creo, ¿no? Un error más no forzado, que no se entiende, ¿no? Pero ojalá la política encuentre la manera de situar el debate en estos asuntos, porque es que los años van pasando y las necesidades crecen.
17: Claro, y por añadir una cosa al dato que estabas ofreciendo, es verdad, 2/3 partes del crecimiento económico de nuestro PIB se deben a la agregación de valor que añade la población, ¿no? Pero es que la otra tercera parte es la productividad. Claro, el crecimiento de productividad en España es mínimo.
15: Pobrísimos.
17: Es mínimo y eso resta capacidad competitiva y hace que nuestra economía realmente no tenga capacidad para hacer crecer la tarta y luego afrontar el reparto redistributivo correcto. Pero entre otras razones, y no vamos a extendernos en ello porque, claro, este ya es un debate para el futuro, es que en el fondo es que seguimos hablando de un modelo de economía postindustrial, de un capitalismo postindustrial, y ya estamos en un capitalismo de plataformas.
15: Sí, sí.
17: Y esa realidad ya cambia completamente las reglas de juego. Es decir, los algoritmos no pagan impuestos cuando son la fuente de generación de la prosperidad. Esa situación hace inviable e insostenible la política de redistribución, porque seguimos con una política de redistribución pensada en los años 70, cuando se creó la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pensando que el trabajo era el soporte del PIB. Algo que está completamente desfasado.
16: Y todo ese debate, voy contigo Raquel, pero todo ese debate de fondo, todo ese debate sobre cuestiones tan relevantes y que efectivamente es imposible resolver de hoy para mañana, se va a producir ahora con algo que cambia todo el escenario, que es que tenemos una fecha electoral. Ya no es que sea precampaña y demás, es que hay una fecha, el 29N, y por tanto, cada dirección política va a medir muy bien los costes, no ya los beneficios, sino los costes que pueda tener cada una de sus decisiones. Dejadme saludar a Jaime Jover, con el que estuvimos paseando, de hecho, en Sevilla, en el programa que hicimos ahí en Sevilla para hablar de vivienda. Es experto en geografía urbana. Hola, Jaime, buenas noches.
18: Hola, buenas noches, Luis.
16: Para preguntarte, mira, precisamente lo estábamos comentando aquí en la mesa, después del... Lo comentamos también contigo cuando hablamos de qué tipo de ciudades estamos construyendo. Y después del, ya no solo la movilización que produjo el desahucio de Mari Carmen, sino el hecho de su fallecimiento y la primera reacción que hemos visto en las calles. ¿Tú crees que esta reflexión sobre la vivienda y el modelo de ciudad va a permanecer, por lo menos va a arraigar en el debate público más allá incluso de la campaña?
18: Yo creo que sí, porque el problema de la vivienda ahora mismo es el principal y no se va a resolver. El decreto que se ha aprobado hoy, que parece que se va a convalidar, no lo va a resolver y esto va a permanecer a futuro. Y quien gobierne después de las elecciones de noviembre va a tener que resolverlo o se va a encontrar con esto, una movilización masiva en las calles y un problema muy grave y de fondo, ¿no?
16: Es una convocatoria que reúne sobre todo a gente joven, que parece que es transversal. El problema de la vivienda, ¿hasta qué punto, como decía ahora Madina, nos permite ver la desigualdad que hay en la construcción de la sociedad y en nuestra sociedad?
18: Sí, yo es que creo que ahora mismo el eje de la riqueza en España y en el mundo, te diría, es si eres propietario de al menos tu vivienda. Que, por cierto, Lasalle decía antes que la campaña se va a polarizar entre inquilinos y propietarios. Yo no creo que sea así. Yo creo que se va a polarizar entre la gente que tiene una vivienda para vivir en ella y los especuladores, la verdad.
16: Jaime Jover, experto en geografía urbana, quería por lo menos tu análisis express en esta noche. Gracias.
18: Muchas gracias a ustedes.
16: Un abrazo, Raquel. ¿Querías decir?
19: Bueno, yo quería decir que igual que hablábamos antes de que hay que ponerle nombre y apellido a las responsabilidades, yo creo que a la polarización también hay que ponerle nombres y apellidos. Y sobre todo esta carrera trumpista que allí acabó un 6 de enero con el asalto al Capitolio y que ojalá no acabara en nada similar en España. Pero cuando empezamos a cuestionar, cuando Ayuso empieza a cuestionar con el beneplácito del Partido Popular, incluso el sistema electoral, con la ley de nietos y ahora con correos, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo con nombres y apellidos también. ¿Quién dice hijo de puta al presidente de gobierno, ¿no? ¿Quién corea eso y de dónde salió todo eso? Traidor, felón. Evidentemente el Partido Socialista utiliza sus armas también, ¿no? De enfrentamiento y de decir somos diferentes, estamos a esta parte del muro, etcétera. Pero yo creo que en cuanto a insultos, faltas de respeto y cuestionamiento del Estado democrático y de derecho, creo que el Partido Popular se ha situado muy cerca de Vox, rozando a Javier Negre y los Javieres Negres que hay en redes sociales, y la verdad que a mí me decepciona como partido institucional, y estoy segura además que sus votantes o la gran mayoría de ellos son mucho más moderados que la representación que está tomando este partido, ¿no? Que no es ya una polarización, es ya un descrédito del sistema.
16: Para ir cerrando, Adrián del Pozo, las últimas reacciones.
20: Mensaje de la presidenta del Congreso de Francina Armengol: manda todo su cariño a la familia de Mari Carmen y un abrazo enorme. Desde las autonomías, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, pide que Mari Carmen no quede en un símbolo. Nuestra responsabilidad, escribe, es transformar las cosas para que la ciudadanía tenga una casa en la que vivir. También el presidente de la Generalitat, Salvador Illa: la muerte de Mari Carmen nos golpea, nadie puede quedar indiferente. Recordamos dos mensajes, el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha enviado en redes su cariño a la familia y seres queridos de Mari Carmen, y un abrazo, escribe, a quien hoy sentimos esta pérdida como propia, y la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que escribe: ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada, no más piedras en el muro.
16: Imagen para cerrar la noche en la Puerta del Sol, Sergio Soto.
21: Pues mira, estoy ahora mismo justo delante del edificio de la Comunidad de Madrid, que todos los oyentes conocen perfectamente. Frente a él hay dos furgones de policía, unas vallas azules que impiden avanzar hacia la fachada del edificio, y a continuación se ha formado un corrillo que está observando unos chicos, son alrededor de una decena. Están sentados justo delante de la puerta principal de la presidencia de la Comunidad de Madrid. En silencio, a veces, se abrazan los unos a los otros, encienden las velas que se apagan por un golpe de viento, algunos lloran y siguen observando esas llamas minúsculas acompañadas de carteles dirigidos a Mari Carmen, y en los que se puede leer: has pasado a la historia como la abuela de toda la clase trabajadora, tus nietos no te olvidan. O ese que sostienen dos banquetas y una caja que parece de fruta y que dice: no se puede desalojar un recuerdo.
16: En los alrededores del Congreso, Isabel Pedrote.
22: Aquí sigue la foto de la movilización, más de dos horas después, desde que empezara esa acampada que venía desde la Plaza del Sol y que ha llegado aquí hasta las inmediaciones del Congreso. Siguen gritando, siguen pidiendo dignidad, siguen gritando vergüenza por las instituciones y también con la policía, con un poco de tensión cada vez que se mueven los antidisturbios. Este grupo de manifestantes se dirige a ellos y les grita vergüenza.
16: Eduardo Madina, José María Lasalle, Raquel Lejerique, gracias y hasta la semana que viene.
23: Gracias.
19: Adiós, buenas noches.